0: l'entesa hagi prevalgut, tal com remarcava ahir el portaveu del govern comunitari, Olaf Gill.
1: És una bona notícia per a les relacions transatlàntiques perquè impulsarà el comerç i les inversions i també demostra que la Unió Europea sempre complix els seus compromisos.
0: Un dels productes que per ara queden al marge de l'acord és l'acer. En aquest cas, Brussel·les ha optat per una política més proteccionista i avui apuja fins al 50% els aranzels per als productes d'acer que vinguin de fora del club comunitari. Tot plegat per donar un cop de mà als fabricants europeus, afectats per la competència xinesa i el seu acer a baix cost. Els Estats Units també apliquen el mateix aranzel del 50% per a tot l'acer estranger.
2: Gràcies, Bruno. Anem cap a Lleida. Us dèiem que hi ha hagut un accident d'un autocar. Hi ha unes 35 persones ferides, 4 d'elles sembla que estan greus. Els fets han passat a la Rambla de Ferran, que està completament tallada. Les primeres informacions indiquen que el conductor de l'autocar hauria perdut el control del vehicle. Està a la Busoms. Bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Sí, un ampli desplegament aquí de serveis d'emergències, policies, bombers, 11 dotacions de bombers s'han mobilitzat per venir fins a aquest punt. Estem al centre de la Rambla de Ferran, veiem l'autocar accidentat just davant nostra a la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. Acabava de sortir de l'estació d'autobusos que està, que diríem, uns 300 metres més o menys a l'inici d'aquesta Rambla aquí a la ciutat de Lleida, i això que dèieu, semblaria que el conductor ha perdut el control, ha xocat primer contra la part central de la Rambla, on hi ha bancs, on hi ha arbres, i després s'ha estampat contra l'edifici de la Diputació, i semblaria que també hauria embestit persones que esperaven l'autobús urbà de Lleida, perquè aquest no és un autobús urbà, és un autobús de línia que anava cap a la zona del Baix Segre, cap a la zona d'Aitona, Seròs, i portava treballadors, sobretot per anar cap a treballar allà als camps de fruita. Desplegament també de persones d'autoritats, hi ha l'alcalde de Lleida, també la delegada del govern, i a l'espera una mica que ens acaben de donar dades més oficials del balanç d'aquest accident.
2: Estarem molt pendents, Estela, gràcies. Bon dia.
3: Fins ara, gràcies.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Actualitzem dades de Veneçuela. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada, dels quals 26 són de nacionalitat espanyola i hi ha 150 espanyols més encara desapareguts. Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents ja amb poques esperances. Els Estats Units han anunciat un important desplegament i el govern de Veneçuela parla d'una ràpida reconstrucció. Irlanda assumeix des d'avui la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea, agafant el relleu de Xipre al capdavant dels 27. Durant els pròxims 6 mesos, Irlanda, que ja ha encapçalat el Consell fins a 8 vegades, haurà d'afrontar qüestions com la negociació del pressupost europeu i assumir reptes com la competitivitat del comerç europeu sota les pressions de la reforma energètica o dels aranzels dels Estats Units. Un altre dels pals de palla del mandat es basarà a accelerar la transició energètica per reduir les importacions de combustibles fòssils i enfortir les capacitats europees en matèria d'intel·ligència artificial. Tornem a casa nostra. Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve allò que havien demanat en primera opció. El Departament d'Educació ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor.
5: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
2: Aquestes adjudicacions d'estiu van dirigides a perfils com ara els docents funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva o els que ja han aprovat les oposicions i que han de fer obligatòriament les pràctiques. Segona jornada avui del judici contra els exconsellers de Salut Albert Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies espanyols i Guàrdia Civil durant la Covid. Està previst que declarin diversos testimonis després que ahir el tribunal retirés la imputació pel delicte contra els drets dels treballadors, que era l'únic que implicava penes de presó pels exconsellers. Olga Tubau i Joan Ribas són els advocats de la defensa.
6: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares.
7: La doctrina del Tribunal Suprem ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els drets dels treballadors.
2: Les acusacions particulars de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional Espanyola han criticat la decisió, assegurant que el retard en la vacunació va ser un delicte d'odi. Parlem d'un altre judici. Els acusats en el cas Innova de suposada malversació de fons

0: inversions en la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus han començat a declarar en el judici que s'està fent a l'Audiència de Tarragona. L'exdirector del Holding Mundial d'Empreses Innova, Josep Prat, ha assegurat que la contractació de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, principals investigats, es va fer per ordre del Departament de Salut. Una altra de les acusades, Esther Ventura, l'ha rebatut.
1: La consellera explicó que Carlos Manté no había podido seguir en la consellería y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté.
2: Ha mentido claramente. No es verdad ni que me explicara, que nos dijera que fuéramos a hablar con el consejero delegado.
0: L'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez, també imputat, s'ha acollit al dret a no declarar. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per als 8 implicats pels delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències.
3: 3CAT Info.
0: I avui es compleix just un any del devastador incendi de la Segarra, on es van calcinar més de 5.000 hectàrees i van morir dues persones cremades. El foc hauria començat per un accident durant la sega i ara la Universitat de Lleida està estudiant possibles eines que permetin alertar si hi ha algun problema amb la màquina recol·lectora que pugui derivar en un foc. Lleida, Julià Albacar.
4: El devastador incendi va començar al municipi de Torrefeta i Florejacs i ràpidament es va propagar pels camps de cereal amb pes pel vent. La causa hauria estat un accident durant la sega d'un camp de cereal, per això la Universitat de Lleida està intentant desenvolupar una eina que permeti captar

0: patrons de funcionament o de malfuncionament en aquest cas.
1: El projecte es troba ara en una fase inicial i s'està buscant també finançament per poder començar les proves del sensor. Pel que fa a Torrefeta i Florejacs, un any després queda poc de la cicatriu que va deixar l'incendi perquè la majoria de camps ja s'han pogut segar. Ho explica l'alcalde Josep Maria Castellà.
2: Els camps, a veure, en principi no se noten res. Els camps, mira, també hem estat de sort que ha sigut un any que hem tingut pluja, han eixut perfecte, hi havia una collita excepcional cap en aquell cantó.
1: A Catalunya, segons els agents rurals, l'any passat hi va haver 38 incendis provocats per accidents durant la sega del cereal.

0: Tres quarts de nou del matí, temps pel trànsit i la previsió meteorològica. Connexió amb l'equip viari, actualitzem dades. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Comencem parlant de transport públic perquè està sent un nou matí amb diverses incidències a Rodalies. La més afectada és la línia R1. Hi ha demores de mitja hora entre l'Hospitalet de Llobregat i Mataró i de 45 minuts entre Mataró i Maçanet-Massanes per una incidència tècnica, segons Adif, ja resolta en un tren al Masnou. També hi ha retards d'uns 20 minuts a l'R11, en aquest cas per un robatori de coure entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Pel que fa al trànsit, segueixen les retencions a la C31C a Sant Boi, direcció al Prat, per un accident que talla un carril. A l'entorn de Barcelona, lentitud amb aturades. Els punts habituals destaca la B23 a Esplugues i la B20 a Santa Coloma, d'entrada a la ciutat. Molt carregades també les rondes, especialment sentit Llobregat.
0: El temps. Jofre Genoer.
2: Entre avui i demà esperem un petit ascens de les temperatures. La calor serà intensa, d'estiu, però amb valors no tan elevats com en dies enrere. Fins i tot també a la costa la temperatura podria començar a recular un palet. Es notarà potser poc, però almenys parlarem de valors de temperatura una mica més baixos respecte a dies enrere. Tot i que, doncs, per exemple, a la costa central, a partir de migdia, poden aparèixer núvols baixos i tot plegat veure's contrastat amb la presència de humitats més elevades, amb una mica més de xafogó. Avui esperem vent als dos extrems del territori, també cel tapat al vessant nord del Pirineu, amb màximes més curtes i un ambient més agradable, i algunes nuvolades de tarda a l'interior de les comarques de Girona, Barcelona, nord de Barcelona, on podria haver-hi algun petit ruixat, alguna petita tempesta. També es mantenen alguns avisos de calor, sobretot al sud del país, per la presència d'una mica de mestral que pot donar un ambient una mica rescalfat, com ha passat aquesta matinada, que no s'ha baixat dels 25 graus a Tortosa o a la Ràpita, o també a l'Alt Empordà, a Roses, al barri de Raval, amb 26 graus, és el valor més elevat. I els valors més baixos, doncs aquests 9 graus a Prades o aquests 9 graus a l'Agredon, cap a la Vall d'Aran, per sobre dels 2.000 metres. Bé, demà, com dèiem, les temperatures podrien tocar a fons, perquè ja creiem que no baixaran més. A partir de demà i demà passat tornen a remuntar i sembla que la calor tornarà a intensificar-se de valent de cara al cap de setmana.
0: Encara afegirem que l'olor de fum que se sent a molts municipis de Lleida en la Catalunya central prové de l'incendi forestal que crema a l'Ecinyena, a l'Aragó, des d'ahir. Els bombers de la Generalitat i Protecció Civil han rebut nombroses trucades de ciutadans que han sortit al carrer i han alertat d'aquesta olor de cremat. Desesperació en la residència de gent gran de Sant Llorenç de Morunys al Solsonès per la falta de personal qualificat, un problema que fa temps que tenen però que s'ha accentuat a l'estiu i per això ara ofereixen un habitatge per intentar atreure candidats de fora. Sant Llorenç de Morunys, Joaquim Albalate.
3: Fa temps que la residència La Vall té problemes per trobar personal, sobretot quan hi ha baixes o vacances. Entre les causes, diuen, hi ha l'aïllament de la zona i les males condicions del sector. Alba Soler és la directora del centre.
4: Ens costa cada vegada més trobar gent que vingui a treballar aquí, sobretot ara que hem de poder donar vacances als que treballen tot l'any i s'han de poder cobrir amb persones qualificades que facin bé la feina perquè estem parlant d'atendre persones grans. Nosaltres estem en una zona rural, no hi ha transport públic. Qui ve aquí a treballar necessita cotxe, tant sí com no. Això per una banda i l'altra, el conveni tampoc ens ajuda.
3: Per això reclamen que s'apugin els sous al conveni, però a més, per intentar atreure personal de fora, ofereixen un pis de lloguer a preu reduït i també contractes fixos. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
5: Hi ha arribat a un punt de que ens falten 2-3 persones per poder cobrir tot l'agost. Però és que si tinguessin el títol i fossin bones, les agafem fixes. És un habitatge gran, és mirar opcions. Si és complicat,

0: Compartit, compartit, si venen amb la família, vull dir, ajudarem amb el que sigui amb l'habitatge.
1: La residència té 40 places públiques i 12 de privades i la gestiona una fundació formada per la parròquia i 3 ajuntaments.
2: 3CAT Info. Albert Serra anuncia que la seva pròxima pel·lícula estarà a punt a final d'any o a principis del 2027. L'esperada Out of This World és la seva primera cinta en anglès i molt probablement competirà en el pròxim Festival de Cannes. Aquesta setmana estrena Magallanes, del filipí Lav Díaz, en què ha treballat com a productor, i Marc Garriga ha parlat d'aquestes dues pel·lícules amb ell.
3: Nos descobrimos una nova passatge. Una ruta occidental, una ruta al sud o fin del món.
4: Albert Serra s'ha decidit a produir una pel·lícula sobre l'explorador portuguès en primer lloc perquè admira Lav Díaz i les atmosferes que crea en les seves pel·lícules que tenen un aire a les del cineasta banyolí. Aquí mostra tot el periple de Magallanes a les Índies i a Sud-amèrica on va participar en la conquesta d'espais estratègics. Igual com passa ara, diu, amb l'estret d'Hormuz i la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Per Serra, això demostra que no hem evolucionat gaire com a espècie en 500 anys.
5: És una mica el mateix, clar, estaven acostumats a una superioritat tecnològica tal... La conquesta de Sud-amèrica, el mateix aquí, però clar, tot té un límit, no? I és un límit interessant perquè és el límit de la, no, de la condició humana.
4: El rodatge va estar ple de problemes, però això no el va desanimar.
5: No s'ha d'abandonar mai, no? Això d'abandonar és de covards. I també els problemes, saps, formen part del món del cine, la producció de cine, o sigui, no he fet ni una sola pel·lícula que no hi hagués problemes, saps? I que no fos com una espècie de tortura, però jo, ni en pel·lícules meves, ni ara amb la dels altres, no hi ha manera. Totes són com un drama. Jo m'immolo pel bé comú, i l'important és el resultat.
4: Pel que fa a Out of This World, ja sabíem que té un repartiment de luxe, encapçalat per F. Murray Abraham, Oscar, el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula Amadeus, i Riley Keough, neta d'Elvis Presley i coneguda per la sèrie Todos quieren a DC Jones. I també que parla de com negocien els Estats Units i Rússia les sancions econòmiques per la guerra d'Ucraïna. I ara ens ha avançat que en aquests moments només té muntades dues terceres parts i com que el procés és molt lent, diu, encara li queden 6 mesos més de muntatge a París. Però això sí, ja ha aconseguit, diu, el to que buscava.
5: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més que a part que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen alguna cosa fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu, perquè me'n vaig cansar de totes aquestes pel·lis que vas a portar tot arreu. Només hi ha conflictes, problemes, la gent es discuteix. En canvi aquest és com un món que fa somiar, saps? Voldries... Està tot el dia.
4: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià, hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu, del qual no se sabia res fins ara.
2: Avui 1 de juliol els fars es converteixen en els protagonistes del Dia Mundial de les Ajudes de la Navegació. És el cas del far de Torredembarra, el tarragonès, que per celebrar-ho organitza una jornada de portes obertes per visitar aquest equipament que forma part de la Ruta Cultural Europea de Fars. Tarragona Clara Chavarría Domingo.
6: El far de Torredembarra és el més jove de tot l'estat i el més alt de Catalunya. Es va posar en marxa l'1 de gener del 2000 i té una alçada de 38 metres. Va néixer en detectar-se un tram fosc entre els fars de Salou i Vilanova i la Geltrú. És per això que avui, Dia Mundial de les Ajudes a la Navegació, es posen en valor els fars i a Torredembarra ho celebren amb una jornada de portes obertes. Jovita Baltasar és regidora de Turisme de Torredembarra.
7: Farem una jornada de portes obertes perquè tothom doncs pugui tenir l'oportunitat de pujar al far, de fer aquesta petita visita. Trobo que és una oportunitat poder visitar un far, al final queden pocs visitables.
6: Més enllà d'avui, l'Ajuntament organitza visites guiades al far durant tot l'estiu.
7: El primer que fem, doncs, ens trobem allà a la porta, els hi advertim doncs, que s'han de pujar gairebé unes 200 escales, i una vegada dalt doncs, expliquem una miqueta tot el que es pot veure al voltant. A vegades, durant l'estiu, hem fet visites per veure sortir el sol, que també és espectacular. Al final, doncs, tenim algú aquí a casa que molta gent no valora i realment doncs, és una visita molt, molt xula.
6: Aquestes visites i les activitats culturals que s'hi organitzen els ha obert les portes per segon any consecutiu a ser l'únic far de Catalunya que forma part de la Ruta Cultural Europea de Fars, on s'inclouen uns 130 monuments de 12 països.
2: Últims dies per visitar Girona, una exposició sobre la cultura pop, l'art i la música en són protagonistes. Es fa a la Casa de Cultura i reuneix obres emblemàtiques d'artistes com Andy Warhol, Takashi Murakami o Jeff Koons. Anem, doncs, cap a Girona, Maria Rovira.
8: Proposa un recorregut per la diversitat d'un moviment iniciat als anys 50 que va revolucionar la creació artística en connexió amb la cultura de masses. Antonella Montinaro, comissària de la mostra.
9: Creo que lo interesante del pop art es como esa línea entre lo que es la cultura, digamos, hegemónica o la cultura culta con lo que es la cultura de massa, los medios de comunicación de massa, como esa línea cada vez es más desdibujada.
8: Un itinerari per obres icòniques com les serigrafies amb la imatge de Marilyn Monroe, d'Andy Warhol, la fusió de cultura pop i art tradicional japonès de Takashi Murakami o el flirteig amb el còmic de Roy Lichtenstein.
10: Evitem el soroll.
11: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
12: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
10: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
12: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
13: El món es mou, no s'atura i així sona.
12: Mapamundi.
14: Històries globals que defineixen el segle XXI.
13: Mapamundi. El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3CAT Info.
14: El nou episodi del Mapamundi, entrem al Japó, que sota el lideratge d'una dona, Sanae Takaichi, està redefinint la seva essència pacifista, llegat de la Segona Guerra Mundial. El Japó exportarà armes, incrementarà el pressupost de defensa i busca contrarrestar regionalment el pes de la Xina, mentre rep cada cop més turistes i fusiona com ningú la tradició amb la modernitat.
12: Mapamundi, amb Cèlia Cernades.
13: Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també a la plataforma 3CAT. Esports.
2: Montserrat Raya, bon dia.
15: Hola, bon dia. Mèxic, França i Noruega s'han classificat a les últimes hores per als vuitens de final del Mundial de Futbol. L'última selecció ha estat Mèxic, que ha superat a primera hora del matí l'Equador per 2-0, gols de Quiñones i Jiménez. Un partit que ha començat amb una hora de retard per una tempesta elèctrica. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
16: Esta comunión que encontramos con la gente es un impulso extra. Jorge hizo unos números, Sánchez, espectaculares, no podía más y seguía corriendo. Hicimos los cambios por fatiga. Quiñones tenía una molestia, el Piojo estaba liquidado, Gilberto Mora también.
15: Abans, Haaland ha aconseguit al minut 86 el gol del triomf de Noruega 1-2 contra la Costa d'Ivori. També ha marcat per l'equip noruec Antonio Nusa, elegit millor jugador del partit. Pel que fa a la selecció francesa, confirma que és una de les favorites al Mundial després de golejar Suècia 3-0 amb dos gols de Kylian Mbappé i un Michael Olise estel·lar, que ha estat a tot arreu del camp. Ja hi ha tres eliminatòries definides d'aquests vuitens de final del Mundial. Són Canadà-Marroc, Paraguai-França i Brasil-Noruega. Avui el Mundial entra en acció Anglaterra i els Estats Units. A les 6 de la tarda, Anglaterra, República del Congo. A les 10 del vespre, Bèlgica-Senegal. I a les 2 de la matinada, Estats Units-Bòsnia-Hercegovina. Ronald Koeman dimiteix per l'eliminació dels Països Baixos davant el Marroc. També ha marxat Marcelo Bielsa de l'Uruguai. En total ja són 6 els tècnics que han plegat per les eliminacions dels seus equips al Mundial. El Barça avui torna formalment a la presidència Joan Laporta, gairebé 5 mesos després. En un acte al migdia a l'auditori del Camp Nou, Laporta engega el seu tercer mandat com a president blaugrana després d'haver guanyat les últimes eleccions. Mentrestant, Lamine Yamal veu bé que arribi Julián Álvarez a l'equip blaugrana. Ho diu en declaracions a la Copa.
17: No pienso mucho, pero ojalá que sea un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
15: El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on estava cedit des de fa un any. També es reserva un 20% d'una futura venda al jugador. El femení Salma Parayuelo marxa després de 4 temporades. L'aragonesa ha descartat l'oferta de renovació del club blaugrana en considerar-la insuficient. Justament la Lliga F viu un moment històric per l'acord presentat ahir, pel qual l'empresa Gasol 16 Ventures de l'exjugador de bàsquet Pau Gasol inverteix 55 milions d'euros a la competició.
18: Molt, molt il·lusionat pel potencial que tenim, no? I la inversió i l'aliança creix amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga femenina.
15: Ja sabem el calendari de la pròxima Lliga de Futbol. Comença el 16 d'agost amb els partits Barça-Atlètic Club de Bilbao i Espanyol-Llevant. El clàssic Barça-Madrid serà el 25 d'octubre i el 9 de maig el partit al Bernabéu. L'Espanyol-Barça el 3 de gener i el Barça-Espanyol el 18 d'abril. A la Lliga F arrenca el 30 d'agost amb els enfrontaments Barça-Tenerife, Eibar-Espanyol i Atlètic Club Badalona. I a la segona divisió de futbol, els dos equips catalans també arrenquen el 16 d'agost amb els partits Girona-Leganés i Sporting de Gijón-Sabadell. Al Girona marxen 7 jugadors, Daily Blind i Axel Witsel, també 5 jugadors cedits a aquesta última temporada i que tornen als seus clubs d'origen, Víctor Reis, Echeverri, el porter Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. En bàsquet també marxen 5 jugadors del Barça, 4 que acaben contracte, Satoransky, Billy Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, a més de la marxa de Juan y Marcos, que encara tenia un any més firmat però que ha fitxat per l'UCAM Murcia. I a l'NBA, LeBron James ha anunciat que deixa els Lakers de Los Angeles, però ha matisat que continuarà en actiu.
12: Trescat Info.

0: Són les 9. Quatre ferits crítics i una trentena de diversa consideració en un accident d'un autocar al centre de Lleida. Aquest matí, poc després de sortir de l'estació, la conductora ha perdut el control del vehicle que s'ha acabat encastant contra un edifici a la Rambla Ferran de Lleida. I ara anem cap al Parlament. A aquesta hora comença la sessió de control. Parla el president Josep Rull.
1: Ben aviat. També, com sempre, vull expressar el nostre agraïment als cossos d'emergències i de seguretat que estan treballant per atendre'ls. El primer punt de l'ordre del dia són les preguntes amb resposta oral i comencem amb les preguntes al president de la Generalitat. La primera pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i per formular-la en nom del grup parlamentari de Junts té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz.
2: Gràcies, president. Ens sumem també a aquestes mostres de suport i d'agraïment que vostè feia ara a l'inici del ple. President, quan Catalunya té un problema, vostè desapareix. Quan el PSOE té un problema, vostè sempre hi és. Mai no falla. La setmana passada vam conèixer la sentència del cas Ábalos, una trama corrupta que s'omplia les butxaques amb contractes de mascaretes durant la pandèmia. Mentre els sanitaris salvaven vides, altres feien caixa i vostè era ministre de Sanitat. No era un simple espectador. Vostè compartia Consell de Ministres amb Ábalos i ara és el president de la Generalitat. Per això els catalans esperàvem alguna cosa més de vostè, perquè aquest cap de setmana tenia l'oportunitat d'exigir exemplaritat, de fer autocrítica o de demanar perdó en nom del seu partit i no. Vostè va anar al Comitè Federal del PSOE i l'únic que va dir és que els socialistes no tenen por. De debò, president, això és el que té a dir com a president de la Generalitat sobre una sentència que afecta un govern del qual vostè en formava part? Què serà el següent president, un José Luis Sefuerte? I el problema no és només això. El problema no és el que va dir, o millor dit, el que no va dir. El problema també és on ho va dir. Perquè explicacions al Comitè Federal del PSOE sí, però explicacions al Parlament no. Davant dels militants del seu partit, vostè dona la cara, però davant dels representants del poble de Catalunya, vostè dona l'esquena. I és intolerable. I és especialment greu quan hi ha casos de suposada corrupció que poden tenir derivades directes a Catalunya. Per això fa setmanes que li exigim que comparega aquí al Parlament i com que s'hi nega, li oferim el temps d'aquesta sessió de control perquè comenci a explicar-se. No desaprofite aquesta ocasió. A diferència del que ens té acostumats, responga el primer grup a l'oposició. Utilitze avui tot el temps, perquè els seus socis Esquerra i Comuns sempre el protegeixen, però junts volem parets de vidre, president.
1: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
3: Moltes gràcies, senyor president, senyora presidenta del grup de Junts per Catalunya. Començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre. I no tinc por res. Ni a la veritat, per descomptat que no. He donat les explicacions cada vegada que se m'han demanat, a tot arreu. Al Congrés dels Diputats, al Senat, aquí, on convingui. No tinc por a res. I quan cometem errors, tampoc tinc por a demanar disculpes. I el meu partit ho ha fet. I a reconèixer errors. I a corregir-vos. I a corregir-vos. Perquè l'actitud contra la corrupció es mesura més veient què fa un quan té casos a la seva pròpia formació política que no què fa quan en tenen altres formacions polítiques. És un bon test per totes les formacions polítiques, també per la seva. I la pregunta és, avancem tots plegats com a país? Vam conèixer la memòria econòmica de Catalunya, augment del PIB per càpita l'any 2025, que la fa la Cambra de Comerç, no el Govern de Catalunya, 1,6%, augment de la productivitat per hora, la productivitat, que tant parlen d'un 1,1%, la comunitat autònoma que més fons Next Generation ha captat, 10.180 milions, una inversió històrica en infraestructures que hem presentat de 4.300 milions, és a dir, el país va endavant, m'agradaria que fos també amb el seu suport i les seves aportacions. Gràcies.
1: Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz.
2: Mire, president, una vegada més no ha contestat res del que jo li he comentat i potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
1: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
3: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si jo m'amago que estem a menys de 2 metres de distància. Bon dia.
1: La següent pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i per formular-la, en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula el diputat senyor Josep Maria Jové i Lladó.
4: Moltes gràcies, president. En nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, també afegir-nos a les mostres de solidaritat i suport a les persones afectades per l'accident d'autocar d'aquest matí a Lleida. President Illa, començo el mes de juliol que per alguns serà molt costerut. I no els parlo dels ciclistes que ens visitaran en breu. Serà tan costerut que no sabem ni qui ni com el superarà. Per això és imprescindible, president, que vostès l'acabin amb els deures fets. Aquesta setmana per fi tindran pressupostos i ja no tindran més excuses per no donar resposta als col·lapses que viu el nostre país. Estarem amatents, vostè ho sap, a que així ho facin. Però recordem que aquests pressupostos arriben tan tard perquè vostès no van fer la feina quan tocava fer-la. S'aprovaran tard perquè vostès sempre arrosseguen els peus quan han de complir allò pactat. Sempre cauen en el mateix error. I s'acabaran aprovant perquè una vegada més nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que a vostès sempre els manca. Com vam veure la setmana passada. Finalment es complia el compromís d'investidura d'aconseguir l'entrada del 3CAT a la Unió Europea de Radiodifusió, permetent així a la Corporació Catalana participar en els espais on es defineixen les estratègies dels mitjans públics europeus. Però de nou, davant de la seva manca d'iniciativa, és des d'Esquerra Republicana que vam haver de posar el lideratge i l'ambició que el país necessita i reclama. Per això, ara, a l'equador de la legislatura, els tornem a exigir que no es tornin a dormir, president. Els reptes que hem d'afrontar són enormes i la inestabilitat social, econòmica i política s'endevina cada vegada més gran. Si volen encarar tot el que vindrà amb unes mínimes garanties, no esperin més a complir amb allò pactat. No tornin a fer tard. 2 exemples abans de l'agost. D'una banda, president, demostri que la seva paraula davant d'aquesta cambra té valor i convoqui una junta de seguretat per a fer efectiva la presència dels Mossos a ports i aeroports. Fa 1 any i mig que ho va prometre aquí, en sessió de control. I per l'altre, president, acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura, els avenços en sobirania social i nacional per a Catalunya. Perquè són justament aquests avenços la millor arma contra la reacció. President, siguin valents i exigeixin que tothom compleixi amb allò que vam signar. Vostès, president, els primers. Moltes gràcies.

0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Moltes gràcies, senyor president del Parlament. Senyor Jové, el primer que vull fer és, efectivament, agrair el suport del seu grup en els acords pressupostaris, també del grup dels comuns. Som formacions polítiques diferents, amb projectes polítics amb alguns aspectes molt diferents. Vostè és independentista, jo no ho soc, però hem aconseguit arribar a un acord, i això és bo. Em va permetre que jo li recordi que jo vaig fer exactament el mateix quan estava a l'oposició, i vaig donar un suport, perquè, diguem-ne, l'etiqueta de responsabilitat també va reclamo per mi en altres moments. I crec que és el que s'ha de fer en política. Des de posicions polítiques diferents, anteposar, com jo li reconec que ha fet el seu partit, el 23 general del país, i arribar a un acord que crec que és positiu per Catalunya. Reitero el meu compromís en complir tots els acords, també els pressupostaris. Tots els acords, també els pressupostaris. Sempre es pot fer més i més ràpid, però vull també destacar que aquests dos anys Catalunya ha avançat, i crec jo que ha avançat molt, en matèria d'infraestructures, en matèria social, en matèria de desbloqueig de decisions que estaven pendents de fer, en qualsevol àmbit que vostè vulgui veure, en matèria d'inversió tecnològica. Avui mateix desplaçaré, just en acabar el meu torn en aquesta sessió de control, a presentar a Madrid una proposta per instal·lar una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova. Una inversió històrica, si ens surt, ens l'han de concedir, no? Bé, crec que Catalunya ha avançat. I tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo. Gràcies.
0: La següent pregunta és sobre la situació política, i per formular-la en nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya té la paraula el diputat senyor Juan Fernández Benítez.
2: Gràcies, president. El nostre escalf també per als afectats a aquest accident a Lleida. Presidente, nueva semana, nuevos imputados en su partido. Por eso queremos darle hoy la oportunidad, por si ha cambiado de opinión. ¿Sigue poniendo hoy la mano en el fuego por Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero?
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Bon dia, senyor president, de nou. Deixeu començar felicitant-ho pel Congrés del Partit Popular, a vostè, a la seva nova responsabilitat, i al senyor Alejandro Fernández, que pensava que podria fer-ho personalment. No és menor, perquè té un cert paral·lelisme els congressos del Partit Popular de Catalunya amb aquests fenòmens com l'eclipsi, que veiem molt de tant en tant, i passen ràpids i fugaços. Però, en tot cas, moltes felicitats per la seva nova responsabilitat. Nova etapa, el PP de Catalunya, de veritat gira en full? De veritat? Perquè he sentit parlar d'error col·lectiu de la seva formació, en entrevistes radiofòniques, de veritat gira en full? Miri, una suggerència, comencin per retirar els recursos que hi ha al Tribunal Constitucional contra l'amnistia. Fins a 15 no presentava la seva formació, fins a 15. És una bona manera de girar full. I comenti-s'hi als seus companys de Madrid que el català és la llengua de Catalunya, no és cap amenaça nuclear ni atòmica per ningú. Girem full, tots plegats. Gràcies.
0: Per repreguntar té la paraula el diputat senyor Juan Fernández Benítez.
2: Presidente, yo le voy a hablar de una página de la que a usted le va a costar mucho pasar página, valga la redundancia. Cabeza alta, ni nos doblan ni nos callarán, decía Salvador Illa en el Comité Federal del Partido Socialista este fin de semana. A mí me daría vergüenza estar doblado y callado como usted ante tanta corrupción. Pero el verdadero problema es otro. Usted ha convertido Cataluña en el último refugio político del sanchismo. Mientras toda España conoce cada día un nuevo escándalo de corrupción, con indignación, usted guarda silencio absoluto. Nunca exige explicaciones, ni las da. Nunca pide responsabilidades, ni las asume. Y ese silencio no es casual, ese silencio es complicidad. Porque cuando hay que elegir entre defender a los catalanes o defender a Pedro Sánchez, usted siempre elige a Pedro Sánchez. Los catalanes merecen un presidente de la Generalitat que defienda los intereses de Cataluña, no un delegado de la Moncloa, dedicado a proteger los intereses, y a un presidente cada día más acorralado por los escándalos. Señor Illa, hoy tenía la oportunidad muy sencilla, una oportunidad muy sencilla. Responder con un sí o con un no. Ha dicho sí, yo no le deseo ningún mal, presidente, pero usted ha decidido pasar a la unidad de quemados del Partido Socialista. Tenemos un gobierno que permanece en el poder en contra de la voluntad mayoritaria del Congreso de los Diputados. Señoría, ¿hasta dónde está su límite? ¿Dónde pone usted el límite? Venimos a decir que no tenemos miedo, decía también usted el pasado sábado. La verdad es que yo tendría miedo al futuro judicial de la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones en la que han convertido el Partido Socialista. Aunque esta es la cueva de Sánchez y son más de 40 ladrones. Presidente, no sé si ha visto la película Salvar al Soldado Ryan. Es una película que, más allá de la guerra, habla sobre decencia y sobre honradez. Pero yo le quiero preguntar por otro soldado. Díganos, señorilla, ¿qué tiene de honrado y de decente seguir defendiendo y salvando al soldado T.S.

0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Convindria també girar full amb un cert estiu de fer política. Començant pel llenguatge. Aquí, a Calzón Quitao, rellegeixi el llibre del seu revegit secretari general, a Calzón Quitao, que deia sobre Girafull. Girafull sobre el llenguatge, que acaba d'utilitzar vostè, i Girafull sobre la manera de fer política. Miri que jo esgotaria el temps i menjaria una hora més si repassés alguns casos del seu partit polític jutjats ara. Però aquest no és el meu estil de fer política. Aquest no és el meu estil de fer política, sap? És a dir, la mesura de l'actitud d'una formació política contra la corrupció és com respon quan té casos a la seva pròpia formació política. I aquí el seu test i la seva nota és baixa, baixa, baixa, baixa, molt deficient. I també convé girar full amb els missatges que es donen. Ara he sentit també que vostès posen en dubte el procés electoral a Espanya. Que tenen por de perdre les eleccions? Tenen por de perdre les eleccions? És un procés robust, és un procés robust. Jo hi dic, es perdran, però tenen por. No fa falta que ho exhibeixin d'aquesta manera. O a Lleida nets, tan patriòtics, i volen negar la nacionalitat a descendents de persones que es van expulsar van bé de marxar d'Espanya durant la Guerra Civil, dient el contrari que no eren. En fi, viure per veure. Enhorabona, senyor Fernández.

0: La següent pregunta també és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari de Vox en Catalunya té la paraula el diputat senyor Ignacio Garriga Vaz de Concicao.
1: Señorilla, Cataluña vive en un estado de contradicción permanente. Si uno sale a la calle y habla con una madre familia, con un autónomo, con un trabajador, todos, de manera unánime, dicen que somos más pobres, cada día cuesta más llegar a final de mes y que el coste de vida es asfixiante. Pero luego viene uno aquí, al Parlamento, escucha al presidente de la Generalitat y todo es presumir de cifras maravillosas, decir que Cataluña va como una moto, y yo le pregunto, ¿esa brecha total entre la realidad de los catalanes de a pie y su propaganda también es responsabilidad de los bulos de Vox o responde a que su método social y económico es un fracaso absoluto?
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
2: Catalunya ha d'estar reduint la desigualtat i ho ha de seguir reduint. Però i vostè què proposa? Baixar impostos? Vostè proposa als rics que paguin menys perquè empitjorin els serveis públics? Quina és la seva recepta? Clar que Catalunya ha de seguir avançant en equitat. Clar que Catalunya ha de reduir encara més les desigualtats. Però quins són els seus herois? El senyor Mas, el primer trilionari de la història, no li resulta ofensiu això? I vostè sent corretja de transmissió de tot això? O el que estem veient als Estats Units, amb el govern, amb negocis i negocis i negocis al voltant del govern? Quina és la seva recepta? Miri els ulls a la gent que diu, en nom de la qual diu parlar, i digui-li els missatges que està dient aquí, digui-li si s'atreveix als ulls de les persones. Persones immigrants que estem regularitzant, que poden sortir a treballar, a guanyar-se la vida, i vostè els hi nega la seva regularització. Ja són aquí, són a casa nostra, o en els nets, dels que van haver de marxar del país expulsats pels que vostè, els seus antecessors, i que no poden tornar a casa. Digui-li en els ulls a aquestes persones el que està dient aquí, si té cuajo per fer-ho.

0: Per repreguntar té la paraula el diputat senyor Ignacio Garriga, Abad de Concicao.
1: Señoría, tengo cuajo y mucho más que usted, porque puedo mirar a los ojos a los ciudadanos de Extremadura y decirle que gracias a Vox, Extremadura es la región en la que menos IRPF pagan los que menos cobran. Así que lecciones ninguna. Pero vayamos al motivo de la pregunta de hoy. Seguramente usted se habrá leído el informe Fénix, ¿verdad? Un informe elaborado por unos prestigiosos economistas que hablan sobre la economía catalana. Datos objetivos y demoledores. Y le voy a dar solo tres. Uno, hace 20 años, señorilla, el PIB per cápita en Cataluña era 6 puntos por encima de la media de la Unión Europea. 20 años después estamos 6 puntos por debajo de esa media. Dos, el 35% de los trabajadores catalanes cobran por debajo de 29.000 euros. Y tres, ese informe reconoce las consecuencias de la inmigración masiva, que por un lado hunden salarios y por otro lado colapsan los servicios públicos. Sí, es decir, que la gran agenda política del Partido Socialista, fronteras abiertas, desindustrialización y atraco a las familias, tiene consecuencias. Es decir, cada nuevo impuestito verde, industria que cierra y gente que se va al paro. Cada regularización masiva, colapso de hospitales, más tiempo de lista de espera para atender por un especialista y menos ayudas para los españoles. Y cada vez que usted aprieta las tuercas a un trabajador, es una familia que renuncia a irse de vacaciones, señorilla. Sé que usted dirá una vez más que exagero, como hizo usted hace 15 días, pero ¿sabe qué pasó? Que cuando yo dije que íbamos camino de Ciudad Juárez, al día siguiente abríamos portadas nacionales porque de nuevo un hombre paseaba con machete en mano por la calle Muntaner en Barcelona. Así que contésteme a dos preguntas. Uno, ¿usted ve viable la Cataluña de los 10 o 12 millones? Y dos, ¿usted cree posible que vayamos a resistir 25 años más de políticas de inmigración masiva como llevamos 25 años hasta hoy? Mire, el modelo de Vox es claro. Fronteras cerradas, reindustrialización, empleos estables y salarios dignos. Es posible
0: el temps,
1: y lo haremos, señorilla.
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
2: El de Vox és misèria, misèria i misèria. És silenci davant del genocidi de Gaza. És silenci davant dels crims que s'estan perpetrant. És silenci davant de l'agressió a Iran. És silenci davant de tot això. Això és un model de Vox. Llegeixis la memòria econòmica de Catalunya que vam presentar aquesta setmana passada a la Cambra de Comerç, amb una sèrie històrica de 60 informes. I miri com van les empreses catalanes, amb una sèrie històrica, insisteixo, de 40 anys. 8,4% de benefici net de mitjana. Comparat amb el 1983, 40 anys abans, uns 40 anys abans, que era un benefici net d'un 1,23%. Miri com s'està transformant el model de l'economia catalana. Estan baixant lleugerament el comerç i el turisme i incrementant els sectors d'alt valor afegit com la indústria i la tecnologia. No ho dic jo, ni és només fruit del meu govern. És una etapa que ja s'arrossega dels anys anteriors. Miri com està transformant-se la realitat de Catalunya. I parli de tant en tant bé de Catalunya, vinirà bé a vostè, vinirà bé a la seva formació política, parlar bé de Catalunya, amb el que vostè diu que vol defensar i que amb els seus plantejaments contribueix a enfonsar, menys mal que ho evitem alguns. Gràcies.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari Comuns té la paraula la diputada senyora Jéssica Albiach Torres.
3: Sí, gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. President, n'hi ha una tradició que comença a ser més catalana que arribar tard per culpa de les rodalies, que és quedar-se atrapat en la AP7. La AP7 s'ha convertit en una sala d'espera sobre rodes, en un màster en paciència i també, malauradament, en una de les autopistes que té més sinistralitat de tot l'Estat. Només algunes dades. Des del 2021 s'han incendiat 18 tràilers al seu pas per Catalunya. En la meitat dels accidents amb víctimes n'hi ha camions que estan implicats, per no parlar de les cues quilomètriques i de les hores de temps perdudes. Només aquest mes de juny, dia 6, més de 10 quilòmetres de retencions entre Martorell i Subirats. Dia 9, accident mortal en Llers amb greus afectacions al trànsit. Dia 22, accident a Barberà del Vallès amb retencions de diversos quilòmetres. Dia 23, accident a Riudellots de la Selva amb la mort d'un camioner i més de 9 quilòmetres de cua. Operació de tornada del pont de Sant Joan. Cues de fins a 10 quilòmetres. Tot això Tot això només en el mes de juny. Estem parlant de vides perdudes, de temps perdut i també d'una carretera que cada vegada és més insegura i està més col·lapsada. I demanar prudència i paciència no és ninguna solució, igual que tampoc ho és demanar-li a la gent que no agafi el cotxe perquè tal com estan les rodalies semblaria una broma de mal gust. Es van alliberar els peatges, sí, però sense cap estratègia de gestió, de manteniment i de seguretat i tampoc sense accelerar el transport de mercaderies per ferrocarril. Així que, president, tal com està el panorama, mentre no avança el corredor mediterrani, mentre les rodalies no funcionen com cal, nosaltres tenim una proposta molt concreta. Molt concreta. Primer, obligar els vehicles de més de 7.500 quilos a circular pel carril dret i, segon, prohibir els avançaments dels camions. Torna a dir, prohibir els avançaments dels camions. Ens agradaria saber què li sembla la nostra proposta i si no li agrada quina és la seva alternativa. Perquè el que està clar és que el que estan fent no és suficient i cada cap de setmana acaba sent...
4: Doncs marxem cap a Lleida. Ara a aquesta hora compareixen responsables de diversos cossos de seguretat. Sentim en primer lloc el cap del dispositiu de bombers.
5: Bé, aquest matí hem atès doncs, un accident que ha afectat doncs, un autobús de línia que feia la ruta del Baix Segre. Anava amb aproximadament 55 passatgers. Val? Doncs, l'impacte sobre l'edifici de la Diputació ha provocat doncs, ferits de diferent consideració, que han sigut atesos pel SEM. Aquí s'ha desplaçat també doncs, efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, s'ha generat una àrea sanitària de primera atenció, s'ha fet el triatge de les persones ferides. Ara doncs, el responsable del SEM us explicarà quina ha estat la valoració d'aquestes persones i quantes persones han estat afectades. I a partir d'aquí ara ja estem en el moment en què doncs, estan acabant de traslladar els darrers ferits, aquells que consideraven que estaven en un estat doncs, menys greu, i la majoria de ferits ja han estat traslladats i ja estan sent atesos en els centres sanitaris principals de la ciutat.
6: Bé, com deia el company de bombers, soc el José Ramón Ropero, soc el cap territorial de... Sí, el cap territorial del SEM. Com explicaven, amb aquest accident, quan ens hem activat, hem mobilitzat un total de 10 ambulàncies de diferent configuració. El total d'afectats que hem atès fins ara és de 46, 4 greus, 9 menys greus i 33 lleus. D'aquestos afectats ja hem traslladat a 12 persones, alguns estan inclús a quiròfano a l'Arnau de Vilanova. Els trasllats s'han efectuat tant a l'Arnau de Vilanova com al Cuap Prat de la Riba. La intervenció que ha fet el sistema d'emergències mèdiques ha estat instaurar l'àrea sanitària al lloc de l'incident amb la zona de triatge i estabilització. Hem tingut la col·laboració dels metges i infermers del centre d'atenció primària d'aquí de Rambla Ferran. I ara, de moment, continuem amb els trasllats, però ja de les persones menys greus i dels lleus. Com deia, els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, però que no n'ha calgut, i aquesta és la informació que tenim a hores d'ara, esperar de l'evolució. Per últim, també hem instaurat un suport psicològic al mateix Arnau Vilanova, hem facilitat una sala pels familiars d'aquests pacients ferits i esperar a l'evolució perquè encara, com veieu, no està tancat l'incident.
7: Tots estan
6: traslladats aquí a Lleida, Arnau de Vilanova i Cuap Prat de la Riba. Sí, ara de moment portem 12 traslladats a l'Arnau i al Cuap crec que encara no s'havien iniciat les evacuacions, possiblement a hores d'ara ja sí, però 12 els tenim evacuats a l'Arnau de Vilanova, del total de 46.
8: Sobre el que ha pogut passar, és molt aviat, ja ho sabem.
5: És molt d'hora, sembla...
9: Sí.
5: És molt d'hora per determinar-ho. Entenc que hi ha una investigació, hi ha unes imatges també en què es pot veure l'accident. Entenc que cal esperar la valoració de Mossos d'Esquadra i policia local.
9: Però amb aquestes imatges l'autobús anava sol, no ha tingut cap impacte cap altre vehicle?
5: No, aparentment sembla una pèrdua de control.
8: Sobre que la conductora era nova...
5: Ho desconeixem. Ho desconeixem.
9: Me podria fer alguna declaració en castellà?
8: Sí.
5: No m'ha de sentir.
8: Sí, perdona, jo també.
4: Doncs són les explicacions que a aquesta hora estan donant els responsables de bombers i del SEM sobre aquest greu accident que hi ha hagut aquest matí a la Rambla Ferran de Lleida, a ple centre de la ciutat, en què un autocar ha perdut, sembla, el control. S'ha encastat a la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. Hi ha quatre persones ferides molt greus, han estat crític. Alguns, com ara sentíem, han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, 12 concretament, alguns dels quals han concretat des del SEM ja són a quiròfan, 9 ferits més de diversa consideració, alguns dels quals també s'han atès al CUAP Prat de la Riba i la resta de ferits són lleus. S'ha habilitat també una unitat de suport psicològic a l'Arnau de Vilanova per atendre els familiars dels ferits. Són les compareixences que s'estan fent a aquesta hora des de la mateixa Rambla Ferran, just davant de l'autocar accidentat que ha tingut aquest sinistre a primera hora. Segons aquestes primeres informacions, la conductora feia un trajecte entre Lleida i diverses poblacions del Baix Segre i hauria perdut el control del vehicle. De seguida tornarem cap aquí, cap a la Rambla de Ferran, per seguir la resta de compareixences.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: Seguim mentrestant repassant altres informacions, per exemple la que ens porta a Veneçuela. Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada. Els equips d'emergències continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades i més de 50.000 persones que encara estan desaparegudes. Pel que fa a les víctimes espanyoles, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, xifra ja en 26 els morts i en 150 els desapareguts. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
10: Els Estats Units han anunciat un desplegament de quasi 1.000 soldats sobre territori veneçolà en les tasques d'assistència humanitària pels dos terratrèmols. Això quan el govern veneçolà parla d'una ràpida reconstrucció, però a les zones devastades pocs s'animen a confiar massa en aquesta idea. Encara es dura el trauma per l'horror viscut.
11: Que vuelva a temblar. Y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
12: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla. Imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa. No se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
10: La xifra de morts ha pujat fins als 2.000.
4: La Moncloa i els experts veuen poc recorregut a les intencions del Tribunal Suprem de consultar la justícia europea sobre l'encaix legal del procés extraordinari de regularització de migrants. Un anunci motivat pels recursos que van presentar comunitats governades pel Partit Popular. Des del govern espanyol descarten que la mesura topi amb la nova política d'immigració i asil de Brussel·les, una opinió compartida pels experts que hem consultat des de 3CatInfo. Sentim la politòloga i investigadora de la Universitat Pompeu Fabra, Gemma Pinyol Jiménez, i el jurista de la Universitat de Barcelona, Diego Boza.
13: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
14: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència.
4: Tot plegat coincidint amb el final del procés de regularització, en què a l'espera que demà es facin públiques les xifres oficials, s'apunta a 1 milió de sol·licituds rebudes. El govern espanyol ja ha fet un pas més presentant un pla d'integració amb una dotació de 500 milions d'euros. Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, ho ha defensat com una necessitat. Tornem, doncs, ara sí cap a la Rambla de Lleida. Compareix ara l'alcalde d'aquesta ciutat, Fèlix Larrosa.
15: Ha tingut lloc a la ciutat de Lleida. I per tant estem amatents a com evoluciona l'estat dels ferits que, com han dit, també han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, al CUAP, i en aquests moments s'estan intervenint a quatre persones i s'està a sobre per a veure com van evolucionant tots i totes els ferits. Aquest matí m'ha tocat el president de la Generalitat, m'ha tocat la consellera d'Interior, m'ha tocat el conseller de Presidència, els que vull agrair el seu interès i s'han posat a disposició, òbviament, de la ciutat per intentar ajudar amb allò que sigui necessari. La veritat és que els serveis públics d'emergències han actuat de forma exemplar i, per tant, ja ho dic d'entrada, gràcies a tots i totes i, a més, també als veïns i les veïnes i empresaris d'aquí de la Rambla que s'han ofert per poder subministrar aigües, mantes, roba, etc. Per tant, gràcies a totes i tots. Però, insisteixo, Estem ara en aquests moments investigant el que ha succeït, tenim les càmeres, identifiquem el gest que s'ha produït en el vehicle, i és veritat que, en fi, malgrat és un accident greu, s'hagués pogut ser molt pitjor, només que hagués estat una hora més tard, per exemple, amb la Rambla de Ferran, on acostuma a passar molta gent que es desplaça per diferents raons, perquè van a treballar, perquè, en fi, es mouen, eh? Així que, en fi, us anirem informant de com evoluciona tot, però en qualsevol cas també, insisteixo, donar les gràcies a tots els serveis públics d'emergència que han actuat amb diligència, amb rapidesa, i que estan atenent encara en aquests moments a les persones afectades. Alguna coseta més?
16: Jo en castellà.
4: Són les explicacions que està donant des de la mateixa Rambla Ferran l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Aquí és on hi ha hagut l'accident d'aquest autocar que transportava 55 passatgers, 4 dels quals han estat ferits greus, són crítics, estan alguns a l'Arnau de Vilanova, alguns fins i tot a quiròfan ja, 9 de diversa consideració. També s'han atès algunes persones al CUAP Prat de la Riba, i Fèlix Larrosa el que destacava era l'actuació exemplar justament que havien tingut els serveis públics a l'hora d'actuar. Ha dit que sortosament a l'hora que ha passat l'accident, que era primera hora, per tant no hi havia el trànsit, el volum de trànsit que és habitual en aquesta Rambla Ferran, una de les artèries principals de la ciutat, i per tant això ha fet que les conseqüències no hagin estat tan greus com el que hagués pogut passar en hora punta. També ha lloat l'actuació que han tingut els veïns i els comerciants i empresaris d'aquesta zona, que han aportat mantes i altres materials per socórrer els ferits en aquest primer moment d'aquest accident. Recordem que hi ha hagut a primera hora d'un autocar a la Rambla Ferran de Lleida, un autocar que cobria al centre d'aquesta població amb altres localitats del Segrià, i que sembla ser que la conductora hauria perdut el control i s'hauria encastat contra l'edifici de la Diputació de Lleida, situat aquí, doncs, a ple centre de Lleida, a la Rambla Ferran. Ara passen pràcticament 6 minuts de 2:15 del matí.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Què et passa?
18: Que no em tanca la maleta.
17: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
18: Bé, si trec uns quants banyadors...
17: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
19: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
17: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
22: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
7: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
22: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
4: Seguim endavant amb el repàs d'altres notícies de l'actualitat d'aquest dimecres 1 de juliol. Revés judicial a Donald Trump. El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. El tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de persones que es troben al país de forma irregular o de manera temporal. Washington, Oriol Serra.
23: La decisió del Suprem nord-americà suposa un revés important contra la política migratòria de l'administració Trump. El president dels Estats Units pretenia restringir el dret a la nacionalitat a qualsevol persona pel fet d'haver nascut al país. Concretament, volia deixar fora de la norma els fills d'immigrants il·legals i també els legals que es trobessin temporalment als Estats Units. Des del seu partit han mirat de justificar Trump posant l'anomenat turisme de part com a exemple. Mike Johnson és el líder republicà al Congrés. This has been
24: grossly abused. S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
23: D'altra banda, el mateix tribunal ha dictaminat que els estats tenen la potestat de prohibir la participació de persones transgènere en competicions esportives femenines. Fins ara, més de la meitat d'estats nord-americans ja ho prohibien.
4: La Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial amb els Estats Units. A partir d'ara, la majoria dels productes nord-americans es podran vendre al club comunitari sense pagar aranzels. En canvi, els articles europeus sí que tindran un aranzel màxim del 15% quan s'exportin cap allà, cap als Estats Units. Des de Brussel·les, ara, Bruno Forte Amiras.
0: L'acord, signat l'estiu passat, va servir per evitar una guerra comercial amb els Estats Units, però ha trigat gairebé un any a prendre forma, després de mesos d'entrebancs. El Parlament Europeu s'ha negat a ratificar el pacte diversos cops pel temor que Donald Trump faltés a la seva paraula. Per desbloquejar la situació, el text final conté noves clàusules que permetrien suspendre l'acord si Trump l'incompleix. A la Comissió Europea celebren que, malgrat tot, l'entesa hagi prevalgut, tal com remarcava ahir el portaveu del govern comunitari, Olaf Gill.
1: És una bona notícia per a les relacions transatlàntiques perquè impulsarà el comerç i les inversions i també demostra que la Unió Europea sempre compleix els seus compromisos.
0: Un dels productes que per ara queden al marge de l'acord és l'acer. En aquest cas, Brussel·les ha optat per una política més proteccionista i avui apuja fins als 50% els aranzels per als productes d'acer que vinguin de fora del club comunitari. Tot plegat per donar un cop de mà als fabricants europeus, afectats per la competència xinesa i el seu acer a baix cost. Els Estats Units també apliquen el mateix aranzel del 50% per a tot l'acer estranger.
4: I a partir d'avui, la Unió Europea començarà a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin a països no comunitaris. Són, per exemple, les compres que es fan en plataformes xineses com Shein, Temu o l'AliExpress. Fins ara, si no arribaven als 150 euros, aquests paquets estaven exempts d'impostos. Ara sí que s'haurà de pagar 3 euros per cada tipus de producte que incloguin. Cristian Castillo, professor de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, i expert en logística, aconsella fixar-se, si la taxa està inclosa en el preu, que paguin els consumidors.
2: Han d'assegurar-se molt bé, mirar les condicions de la compra, perquè després el preu que han pagat no estigui pendent d'un possible pagament a duanes i que un s'emporti una sorpresa de que havia comprat molt econòmic, però després s'ha d'acabar de pagar el cost que aquest producte tingui associat al passar per aduana.
4: Segons Castillo, la Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot procedents de l'Àsia. I des d'avui, la plataforma d'intercanvi de criptomonedes més gran del món, Binance, ja no pot seguir operant a la Unió Europea. Aquesta companyia no ha obtingut la llicència necessària per fer-ho, cosa que obliga els usuaris a vendre les seves criptos o bé a transferir-les a una altra plataforma. El Reglament Europeu de Criptoactius obliga els gestors d'aquests productes a tenir l'organització o l'autorització d'alguns dels països de la Unió Europea per poder-hi operar. Amb aquesta normativa, Brussel·les vol protegir els inversors, prevenir el blanqueig de capitals i garantir l'estabilitat financera. Binance, considerat un titànic del sector, amb una quota de mercat del 40% a nivell mundial i més de 320 milions d'usuaris, ha tingut 18 mesos per obtenir aquest permís, però no se n'ha sortit, finalment. Ho va intentar ser èxit a Grècia, ara diu que ho està provant en un altre país, però no especifica quin. Per tant, qui tingui inversions les haurà de retirar o bé transferir a altres companyies. Un fet, però, que segons l'experta en gestió financera, Luz Parrondo, no té per què generar massa problemes.
3: Una sortida lenta, pausada, planificada dels clients europeus, crec que és perfectament possible sense que els afecti gaire. N'hi ha altres opcions, que no és Binance, que és Coinbase i Kraken, etc. N'hi ha més bancs, criptobancs, per dir-ho d'una manera, que poden donar els serveis perfectament.
4: Irlanda assumeix des d'avui la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea, agafant el relleu de Xipre al capdavant dels 27. Durant els pròxims 6 mesos, Irlanda, que ja ha encapçalat el Consell fins a 8 vegades, haurà d'afrontar qüestions com la negociació del pressupost europeu i assumir reptes com la competitivitat del comerç europeu sota les pressions de la reforma energètica o dels aranzels dels Estats Units, ara en parlàvem. Un altre dels pals de paller del mandat es basarà en accelerar la transició energètica per reduir les importacions de combustibles fòssils i enfortir les capacitats europees en matèria d'intel·ligència artificial. Dublín entoma la presidència com una oportunitat per reforçar els valors fonamentals de la Unió, recull el testimoni dels xipriotes en una presidència en què la immigració, la seguretat del Mediterrani o el suport d'Ucraïna, la guerra i l'adhesió de nous membres de la Unió han marcat l'agenda. Uns dossiers que ara continuaran damunt la taula i que Irlanda també ja ha marcat com a prioritaris.
16: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: La jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic demana clonar el telèfon mòbil de la parella de l'empresari dels dos excursionistes que es van trobar amb el fill del fundador de Mango minuts després de l'accident. Ahir tots tres i la terapeuta familiar van declarar com a testimonis. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
5: La jutge volia aclarir quin paper pot tenir la terapeuta en la mort de l'empresari. La dona va declarar més de 2 hores i mitja i va sortir com a testimoni sense cap imputació. Els missatges entre ella i els seus clients posaven de manifest la mala relació entre pare i fill i que ella hauria pressionat perquè l'empresari donés al fill una part de l'herència en vida.

0: el 14 de desembre de 2024 al camí de les Coves del Salnitre. Jonathan Andy, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Els pròxims testimonis citats a declarar divendres són les seves germanes i un psiquiatre.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Doncs això fem justament ara, actualitzar dades pel que fa a l'estat del trànsit. Ho fem, com sempre, en connexió amb l'equip viari de 3catinfo. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. A aquesta hora encara retencions als punts habituals a l'entorn de Barcelona. Un dels més complicats és el Nus de la Trinitat. Hi ha aturades a la C58 i C33 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, tot en direcció Trinitat. També a la C58 de sortida de Barcelona, en direcció Sabadell. Hem de parlar de transport públic perquè és un nou matí amb incidències destacades a Rodalies. La més afectada és la línia R1, hi ha demores de mitja hora entre l'Hospitalet de Llobregat i Mataró i de 45 minuts entre Mataró i Maçanet-Massanes per una incidència, segons Adif, ja resolta en un tren al Masnou. També hi ha retards d'uns 20 minuts a l'R11, en aquest cas per un robatori de coure entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià.
1: El temps.
2: La previsió és d'en Jofre Genoet.
4: Entre avui i demà esperem un petit ascens de les temperatures. La calor serà intensa, d'estiu, però amb valors no tan elevats com en dies enrere. Fins i tot també la costa, la temperatura podria començar a recular un palet. Es notarà potser poc, però almenys parlarem de valors de temperatura una mica més baixos respecte a dies enrere. Tot i que, doncs, per exemple, a la costa central, a partir de migdia, poden aparèixer núvols baixos i tot plegat veure's contrastat amb la presència d'humitats més elevades, amb una mica més de xafogor. Avui esperem vent als dos extrems del territori, també cel tapat al vessant nord del Pirineu, amb màximes més curtes i un ambient més agradable, i algunes nuvolades de tarda a l'interior de les comarques de Girona, Barcelona, nord de Barcelona, on podria haver-hi algun petit ruixat, alguna petita tempesta. També es mantenen alguns avisos de calor, sobretot al sud del país, per la presència d'una mica de mestral que pot donar un ambient una mica rescalfat, com ha passat aquesta matinada, que no s'ha baixat dels 25 graus a Tortosa o a la Ràpita, o també a l'Alt Empordà, a Roses, al barri de Raval, amb 26 graus, és el valor més elevat. I els valors més baixos, doncs aquests 9 graus a Prades o aquests 9 graus a Lac Redon, cap a la Vall d'Aran, per sobre dels 2.000 metres. Bé, demà, com dèiem, les temperatures podrien tocar a fons, perquè ja creiem que no baixaran més. A partir de demà i demà passat tornen a remuntar i sembla que la calor tornarà a intensificar-se de valent de cara al cap de setmana.
2: Doncs parlant de temperatures, a nivell global, a tota la superfície del mar, aquest mes de juny s'ha tornat a registrar un rècord. Ho alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina del programa europeu Copernicus, que estimen diàriament el temps global i la temperatura de l'aigua. Concretament, el 21 de juny, els dos sistemes van registrar una temperatura mitjana del mar de pràcticament 21 graus, una xifra que està lleugerament per sobre, un 0,1 graus més, de les que es van assolir el 2023 i el 2024. Es tracta d'un nou rècord atiat per una banda pels efectes del canvi climàtic i per l'altra per l'arribada del fenomen meteorològic del Niño. Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic Copernicus, avisa que amb aquest rècord s'entra en una nova dimensió.
5: Havent afegit tant gasos a efecte hivernacle a l'atmosfera, ara ens trobem amb una temperatura promitja del planeta més alta i això, quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. La direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
2: L'augment de la temperatura del mar acaba donant més energia a les tempestes i comporta, per tant, precipitacions extremes i inundacions. A més, l'augment del nivell del mar i el de gel pressionen l'equilibri dels ecosistemes marins. 11 minuts, haurem arribat a les 10 del matí.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: Els acusats en el cas Innova de suposada malversació de fons en la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus han començat a declarar en el judici que s'està fent a l'Audiència de Tarragona. L'exdirector del Holding Municipal d'Empreses Innova, Josep Prat, ha assegurat que la contractació de l'arquitecte Jorge Batesteza i de l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Carles Manté, principals investigats en aquest cas, es va fer per ordre del Departament de Salut. Una altra de les acusades, Esther Ventura, la

0: a tot.
1: La consellera explicó que Carlos Manté no había podido seguir en la conselleria i que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté.
2: Ha mentido claramente. No es verdad ni que me explicara, que nos dijera que fuéramos a hablar con el consejero delegado.
0: L'exalcalde socialista de Reus, Lluís Miquel Pérez, també imputat, s'ha acollit al dret a no declarar. La Fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per als 8 implicats pels delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. I segona jornada avui del judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid-19. Estava previst que declarin diversos testimonis després que ahir el tribunal retirés la imputació pel delicte contra els drets dels treballadors, que era l'únic que implicava penes de presó per als exconsellers. Olga Tubau i Joan Ribas són els advocats de la defensa.
3: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares.
4: La doctrina del Tribunal Suprem doncs ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors.
0: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per suposada prevaricació. Les acusacions particulars de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han criticat la decisió assegurant que el retard en la vacunació va ser un delicte d'odi.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Tret de sortida del 34è concurs internacional de focs artificials de Tarragona, després de l'espectacle de drons d'ahir a la nit amb moltes referències a l'arribada del Tour de França a la ciutat, avui ja es podrà veure la proposta de la primera de les quatre pirotècnies que hi participen. Tarragona, Manel Sastre.
6: La històrica pirotècnia italiana Lieto Carmine, que combina tradició artesanal i una aposta per la innovació tècnica, serà l'encarregada d'encendre aquesta nit el primer castell de focs d'aquest concurs internacional. Serà després de l'espectacle de drons d'aquesta passada nit en què 500 aparells han dibuixat figures lluminoses, moltes relacionades amb les bicicletes, en homenatge a la sortida de l'etapa del Tour de diumenge que ve a la ciutat. Aquesta és una de les apostes inclusives en aquest espectacle de cada any, segons explica Sandra Ramos, regidora de Cultura.
7: La recerca per fer accessibles totes les nostres activitats és molt intensa en aquesta dels focs, el concurs de focs artificials. Per les persones que tenen sensibilitat acústica és complicat, però això no vol dir que no puguin gaudir també, juntament amb tothom, d'un altre tipus d'espectacles.
6: A més de l'empresa italiana, d'avui, demà dispararà el seu castell de focs la valenciana Pirotècnia de Alto Palancia. Divendres, la gallega Hosman, i dissabte tanca el concurs la neerlandesa Cafero Fireworks. L'Ajuntament avisa que les restriccions de mobilitat pels preparatius del Tour poden comportar més problemes dels habituals per accedir a les zones de costa. L'empresa que guanyi el concurs serà l'encarregada de proveir tota la pirotècnia de Santa Tecla, valorada en 26.000 euros.
0: I últims dies per visitar a Girona una exposició sobre la cultura pop. L'art i la música en són protagonistes. Es fa a la Casa de Cultura i reuneix obres emblemàtiques d'artistes com Andy Warhol, Takashi Murakami o Jeff Koons. Girona, Maria Rovira.
8: Proposa un recorregut per la diversitat d'un moviment iniciat als anys 50 que va revolucionar la creació artística en connexió amb la cultura de masses. Antonella Montinaro, comissària de la mostra.
9: Creo que lo interesante del pop art es como esa línea entre lo que es la cultura, digamos, hegemónica o la cultura culta con lo que es la cultura de massa, los medios de comunicación de massa, como esa línea cada vez es más desdibujada.
8: Un itinerari per obres icòniques com les serigrafies amb la imatge de Marilyn Monroe, d'Andy Warhol, la fusió de cultura pop i art tradicional japonès de Takashi Murakami o el flirteig amb el còmic de Roy Lichtenstein.
0: I sobre art, encara, Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco de Madrid, és la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona. El patronat del museu va aprovar ahir el nomenament per unanimitat després d'avaluar les 29 candidatures presentades al concurs públic a nivell internacional. La incorporació es farà efectiva el mes d'octubre, quan López Zambrana assumirà la direcció artística i executiva del centre. La nova directora, historiadora de l'art i gestora cultural, assumirà el càrrec per un període de 4 anys prorrogables i amb un sou anual brut de 115.000 euros. El patronat ha destacat la solidesa de la seva trajectòria, així com la seva capacitat per liderar i enfortir projectes artístics d'alta complexitat.
10: El món es mou, no s'atura i així sona.
11: Mapamundi.
12: Històries globals que defineixen el segle XXI.
11: Mapamundi.
10: El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3CAT Info.
12: El nou episodi del Mapamundi, entrem al Japó, que sota el lideratge d'una dona, Sanae Takaichi, està redefinint la seva essència pacifista, llegat de la Segona Guerra Mundial. El Japó exportarà armes, incrementarà el pressupost de defensa i busca contrarrestar regionalment el pes de la Xina, mentre rep cada cop més turistes i fusiona com ningú la tradició amb la modernitat.
11: Mapamundi, amb Cèlia Cernadas.
10: Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també a la plataforma Format 3CAT. Esports.
0: Fins a les 10, Montserrat, bon dia.
13: Hola, bon dia. Mèxic, França i Noruega s'han classificat a les últimes hores per als vuitens de final del Mundial. L'últim ha estat Mèxic, que ha superat a primera hora del matí l'Equador per 2-0, gols de Quiñones i Jiménez. Un partit que ha començat amb una hora de retard per una tempesta elèctrica. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
14: Un partit muy exigente. Ecuador, un equipo que te lleva al límite. Y bueno, creo que fue una bonita noche para los mexicanos, creo que sí.
13: Abans, Haaland ha aconseguit al minut 86 el gol del triomf de Noruega 1-2 contra la Costa d'Ivori. També ha marcat per l'equip noruec Antonio Nusa, elegit millor jugador del partit.
15: Yeah, for sure. I mean,
16: I tant, avui és un dels moments més grans i el que vindrà ara encara és més gran. Per tant, hem de gaudir el moment. És una bogeria formar part d'això i estic feliç de ser-hi.
15: I'm so happy for it.
13: Pel que fa a la selecció francesa, confirma que és una de les favorites al Mundial després de golejar Suècia 3-0 amb dos gols d'Mbappé i un Olise estel·lar, que ha estat a tot arreu del camp i ha fet un golaç. Deschamps parlava de la celebració del primer gol que Mbappé li ha dedicat al seleccionador.
17: A títol personal, el gest de Kylian m'ha emocionat molt. És el nostre capità, ha estat exemplar des del primer dia. Quan jo no hi era, el grup ha fet el que havia de fer. Des que vaig tornar, saben que estic amb ells i això és molt bo. L'estat d'ànim d'un grup no guanya partits, però sé molt bé que en pot fer perdre. La força col·lectiva està per sobre de tot i Kylian, com a capità, és el millor exemple.
18: Kylian, en tant que capitaine, en est le meilleur exemple.
13: Ja hi ha tres eliminatòries decidides dels vuitens de final del Mundial. Són Canadà-Marroc, Paraguai-França i Brasil-Noruega. Avui al Mundial a les 6 de la tarda Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 10 del vespre Bèlgica-Senegal i a les 2 de la matina dels Estats Units, Bosnia-Herzegovina. Mauricio Pochettino, seleccionador estatunidenc.
19: Yo creo que bueno, como siempre hemos centrado en mejorar cosas, ¿no? Colectivas e individuales nuestras, pero a la vez trabajando paralelamente en un equipo diferente como es Bosnia-Herzegovina, que nos va a plantear diferente desafío.
13: Ronald Koeman dimiteix per l'eliminació dels Països Baixos davant el Marroc. També ha marxat Marcelo Bielsa de l'Uruguai. En total ja són 6 els tècnics que han deixat el càrrec per les eliminacions dels seus equips al Mundial.
11: 3CAT Info.
13: I avui torna formalment a ser president del Barça Joan Laporta gairebé 5 mesos després. En un acte al migdia a l'auditori del Camp Nou, Laporta engega el seu tercer mandat com a president del Barça després d'haver guanyat les últimes eleccions. Mentrestant, Lamin Yamal veu bé que arribi Julián Álvarez a l'equip blaugrana en declaracions a la SER.
20: No pienso mucho, pero ojalá que sea un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
13: El Barça ingressarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco, on estava cedit des de fa un any. També es reserva un 20% d'una futura venda del jugador. El femení Salma Parayuelo marxa després de 4 temporades. L'aragonesa descarta l'oferta de renovació del Barça en considerar-la insuficient. I el calendari de la pròxima Lliga de Futbol, que es va sortejar ahir, comença el 16 d'agost amb els partits Barça-Atlètic Club de Bilbao i Espanyol-Llevant, el clàssic Barça-Madrid 25 d'octubre, el 9 de maig al Bernabéu, Espanyol-Barça el 3 de gener i el Barça-Espanyol el 18 d'abril i a la Lliga F arrenca el 30 d'agost amb els enfrontaments Barça-Tenerife, Eibar-Espanyol i Atlètic Club Badalona. A la segona divisió masculina els dos equips catalans també arrenquen el 16 d'agost amb els partits Girona-Leganés i Sporting de Gijón-Sabadell. Direm també que en bàsquet marxen 5 jugadors del Barça, 4 que acaben contracte, Satoransky, Willy Hernán Gómez, Miles Cale i Miles Norris, a més de la marxa de Juan i Marcos, que encara tenia un any més firmat, però que ha fitxat pel Múrcia. I direm també que en tennis, a Wimbledon, eliminació de Paula Badosa en primera ronda contra la nord-americana Emma Navarro en 3 sets, 6-4, 3-6 i 5-7. Serena Williams va reaparèixer després de 4 anys retirada i amb 44 anys.
1: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio, Ràdio Argentona. 104.6. Som la teva ràdio.
21: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: Amb l'arribada del bon temps i la calor, molts aprofitem per posar un bon llibre a la bossa de la platja o la piscina per llegir a la fresca. I és que el Centre d'Estudis Argentonín Jaume Clavell ja ens ha preparat la feina per aquest estiu. Torna a la tardor literària, a la nostra vila, que ja arriba a la seva 27a edició i ho fa escalfant motors amb el 8è curs de lectures contemporànies. Per conèixer tots els detalls d'aquestes propostes i anar fent boca avui, tenim amb nosaltres aquí a l'estudi de la ràdio l'Emília Illamola. Emília, bon dia.
1: Hola, bon dia, Miquel.
0: Com estàs?
1: Mira, bé, aquí dintre això ja sembla la primavera, eh? Felicitats.
0: Gràcies. Gràcies, gràcies. Anem a parlar de llibres, no?
1: Sí, sí, dels quatre llibres que el grup que prepara la tardor literària del Centre d'Estudis, doncs hem escollit per tenir els seus autors en aquí i saber més. Ara us podré fer 5 cèntims de què van els llibres, no gaire, perquè els llibres ja s'han demanat a la biblioteca, ja estan en procés de venir, jo crec que abans de les vacances ja els podreu anar a buscar, a demanar.
0: Heu sigut molt matiners, no? O no? Ho dic perquè anys enrere poder aquestes alçades encara no ho sabíem.
1: Home, la intenció és tenir-ho ara, a finals de maig, primers de juny, per també donar la possibilitat a que els alumnes dels últims cursos de l'institut puguin llegir-los, s'hi puguin interessar i després puguin venir a l'octubre a veure els autors i a parlar, doncs, no sé, a interessar-se per la història que han escrit. Per tant, si altres anys ens hem retrasat més, ha sigut per qüestions tècniques més aviat, no? Perquè hi ha tota una feina al darrere que no es veu, que primer és triar entre tots els llibres que van sortint, però també de tots els que ja hi ha, trobar autors i autores noves, frescos, joves i no tan joves, per poder oferir, no? Tu mateix ja has dit que estem en aquesta tardor, doncs, que comença amb el, diguem, amb el segle, i clar, cada vegada ens agrada no repetir i cada vegada, doncs, ens hi hem de mirar més, hi hem de buscar més, no?
0: Com valoreu el fet que l'alumnat de l'institut faci aquestes lectures i després vinguin? Venen a les xerrades?
1: Alguna vegada. Per nosaltres és molt important, però no hem aconseguit que vinguin més, no? Que vinguin més i que participin més. I ens agradaria. I, doncs, sí.
0: Això pot ser perquè les lectures no acaben d'enganxar a aquest tipus de públic o...
1: És possible, o també és possible perquè també vagin sobrecarregats i que ja doncs, estiguin no sé, cansats de recomanacions, perquè això també passa en un cert moment de la vida i en aquestes edats. I clar, la nostra proposta doncs, és àmplia i voldríem que arribés amb ells també i que fos bona acollida, ben acollida, però sí que venen alguns alumnes, però no tants com voldríem.
0: Ara desgranarem breument els llibres d'aquesta... les quatre propostes de la tardor literària. Recordo anys enrere que sí que havíeu aconseguit que entre els quatre tinguessin una línia editorial, que tinguessin una mateixa temàtica. En l'edició d'aquest any va per aquí, heu aconseguit això o no era l'objectiu? Quin tipus de propostes hi trobarem?
1: Són quatre propostes bastant diferents, de temàtica bastant diferent. I això també és un avantatge, perquè així, doncs, depèn dels gustos de cadascú, doncs, no sé, pots d'alguna manera il·lusionar o enganxar més gent, no? Per tant, sí, de vegades doncs, anem en un sentit i de vegades en un altre. I aquest any tenim quatre novel·les completament diferents.
0: Doncs, si et sembla, anem a pams.
1: Sí.
0: Amb els quatre llibres seleccionats per aquesta tardor, que es comentaran, recordo, els dimecres.
1: Sí, els dimecres a les 7 de la tarda a la biblioteca d'Argentona. No? Mm-hmm.
0: Els dimecres d'octubre.
1: Exacte. El primer és el dia 7 i comencem amb Parra, no? Del Joan Ametller, que en aquest llibre l'autor desenvolupa una trama a l'entorn d'uns fets que van ocórrer a Mataró, no? Uns fets que a més, no s'han esclarit. I potser per això és tan atractiva aquesta novel·la, no? Que podríem qualificar de policíaca o negra, però que va més enllà, no? Perquè ens ofereix, és a dir, ens ofereix una resposta, encara que sigui de ficció, no? Jo recordo que aquesta, que l'he llegida perquè fa doncs un parell o tres d'anys, si no recordo malament que ha sortit, que m'ho he passat molt bé, no?
0: Per tant, divertida, eh?
1: Sí, bueno, amb una potent crítica i una ironia, doncs, bueno, del nostre entorn, no? I clar, com que és un entorn molt proper...
0: Que coneixes, no?
1: Bueno, molt proper, doncs dius, ui...
0: Quin vincle té Joan Ametller amb Mataró?
1: Bueno, és de Mataró, el Joan
0: Ametller. Ell és de Mataró, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí. Després, el dia 14, també a les 7 de la tarda, tindrem la Montse Elbets, que ens parlarà de Només terra, Només pluja, Només fang, que és el Premi Llibreter del 2025, i que doncs, és una novel·la doncs, on la protagonista toca fons d'una manera molt, molt dura, molt, molt bèstia. No? La novel·la transcorre en un fons rural, podria ser qualsevol poble interior de la comarca, però no s'especifica, en una casa anomenada Cala Viuda, no? A les afores d'aquest poble on no s'hi acosta a ningú. I aquí arriba, doncs, al començament de la novel·la, la Maria, no? Mig morta, mig viva, sense saber si es podrà refer.
0: Suposo que també és un orgull... poder portar autors amb aquest reconeixement, no?
1: Sí.
0: Per exemple, deies que aquesta novel·la ha rebut el Premi Llibreter 2025.
1: Sí.
0: Per tant, doncs, tenim autors i novel·les de pes.
1: Sí. Home, la veritat és que ens hi esforcem a l'hora d'escollir. Després, els lectors podran dir la seva opinió, no? Tota la gent que digui, ui, aquest m'ha agradat més, aquest no m'ha agradat tant, aquest... Però nosaltres, aquest equip, aquest grup que formem el grup de lletres del Centre d'Estudis, ens esforcem en escollir el millor i sobretot en no repetir autors, que la veritat és que sí que anem repetint al llarg de tots aquests anys, n'hem repetit alguns, però molt pocs, no? Per tant, sobretot donar veu a noves veus, justament, no? Noves maneres d'escriure, d'enfocar temes actuals, temes més profuns, com és el cas d'aquest, de només terra, només pluja, només fang, no? I temes més, diguem, més narratius, no?
0: El 21 d'octubre canviem totalment de registre,
1: sí,
0: i viatgem en el temps amb en Jordi Nogués i Terres de Frontera.
1: Exacte.
0: És una història ambientada al segle IX.
1: Sí.
0: Com conviuen gèneres tan diversos com la història medieval i la narrativa contemporània en aquest cicle?
1: Doncs jo crec que pot conviure molt bé, perquè també ens parla d'un moment, suposo... Jo aquesta és l'única que no he llegit, eh? I no t'ho puc dir de fons, no? Però crec que també és bo veure que hi han hagut moments, encara que estiguin ficcionats, de la història, moments de transició molt durs, no? Perquè passen el moment en què hi ha tota una sèrie, doncs, bueno, camperols, no? Perquè m'imagino que en aquell moment, doncs, estaven en els monestirs, els que hi havien, després els que formaven part, doncs, dels soldats, de l'exèrcit, el que fos del senyor, i després, doncs, bueno, la gran majoria devien ser camperols i alguns artesans, no? Per tant, es troben en el moment, aquesta zona és a la Vall del Lord, que actualment forma part del Solsonès, i es veuen abocats, és a dir, el seu senyor, bueno, el senyor feudal que hi deu haver allà, els posa doncs, entre l'espasa i la paret, més ben dit.
0: Sí, sí, sí.
1: On pagueu un delme que és molt cruel i abusiu, o us n'aneu d'aquí, d'aquestes terres, i aleshores només tenen l'opció d'anar cap a unes terres que estan entre aquestes terres que es diuen terres de ningú, no? Que són molt perilloses, que estan entre el que diríem la marca hispànica, que havia retrocedit fins aquí dalt, i l'Andalus, no? Aleshores, és clar, tenim aquí una trama d'un moment també molt convuls, molt difícil, i jo crec doncs, que també aprendrem amb aquesta lectura moltes coses d'aquell moment, perquè estic segura que el Jordi Nogués, quan agafa aquest tema, s'ha documentat molt.
0: Sí, sí, tant.
1: Per tant, en sabrà un munt i sabrem coses de la nostra història que, bueno, que desconeixem, no? Perquè l'època medieval, que la tenim, per altra banda, idealitzada, devia ser una època molt dura, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Bé, segurament ens donarà un punt de vista diferent a el que hem pogut veure una mica amb els llibres d'història, no?
1: Sí.
0: I veure una realitat diferent, que serà molt interessant parlar amb el mateix Jordi, que sempre els autors quan venen donen un punt de vista diferent.
1: Clar,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí. I també, és a dir, per parlar d'una època, imagina't, és que jo a mi em sembla que d'aquesta època no n'he llegit mai cap, no? De més tard sí que n'he llegit, no? Mm-hmm. Però d'aquesta època, no ho sé, potser m'hauria d'anar al Cercamón, del Racionero, ves que et dic? I tampoc és ben bé aquí, em sembla que és una mica més tard, si no recordo malament. Per tant, la veritat és que no n'hi han gaires de llibres d'aquests.
0: Sí, sí. Vinga, doncs molt interessant, el 21 d'octubre, i per cloure aquest vuitè curs, no? El 28
1: sí.
0: d'octubre tindrem a la Montse
1: Barderi, sí.
0: Barderi amb la memòria de l'aigua, una
1: sí.
0: crònica colpidora que va sobre tres generacions de dones.
1: Sí, sí, sí, sí. És com una... ens presenta com aquesta genealogia femenina, no? Que comença amb la Clemència, que és l'àvia, que neix a finals del segle XIX a les terres, diguem, de secà també i terres de conreu. I després... ella, d'alguna manera, és d'aquestes persones que forma part d'aquesta diàspora doncs, que primers del segle XX ve cap a la part industrialitzada, no? O quan s'industrialitza doncs, Catalunya. No? I aleshores també vivim aquesta època del pas del camp a la indústria, el pas del camp a la ciutat, no? Uh-huh. I després tenim la Rosalia, que és la filla de la Clemència i la mare de la Núria, que és la protagonista, que viu tot aquest procés d'industrialització. I, clar, quan arribem a la Núria, que ja pràcticament seria doncs, dels nostres dies o d'una mica més enrere, doncs, que és la filla i la neta, que és una lluitadora que aconsegueix tenir una formació, llibertat sexual i un amor que no van tenir ni la seva mare ni la seva àvia. Per tant, és un llibre, potser és una mica més llarg que els altres, perquè té, si no recordo malament, sinó 300, quasi 300 pàgines, però també ens explica molt l'evolució que hem tingut les dones i que ara sembla que, no ho sé, que tot el que hagi passat ho vulguem oblidar i no, s'ha de recordar, no? Perquè per les dones, jo no dic també que els homes, no? Però ha escrit doncs, un centenar d'anys, una mica més enllà, una cronologia d'aquestes, doncs és bona, no? Per recordar una mica el paper de la dona.
0: Mm-hmm. On som avui gràcies a... no?
1: Sí, exacte.
0: A saber d'on venim.
1: Sí, exacte.
0: No?
1: A la lluita de tota una sèrie de dones que, bueno, en aquestes sembla que bastant anònimes, però que ens han dut fins aquí, mm-hmm. perquè no són dones doncs, que hagin sobresortit, no? Han sobreviscut, però d'una forma com callada. En canvi, han anat deixant un rastre, una petja, no? Mm-hmm. Que ens ha dut fins aquí. I ens podem... que d'alguna manera... és bo també reconèixer-nos en elles.
0: Una situació que sembla que faci molt de temps i no fa tant, no?
1: No, és que no fa tant.
0: Vull dir que estem parlant segurament de les nostres àvies.
1: Bueno,
0: no?
1: És,
0: una època
1: és,
0: de les nostres àvies.
1: És que és això, és que clar, jo crec que això connectarà molt amb moltes lectores i lectors, que bueno, sabem que moltes de les nostres àvies, potser la nostra no en particular, però moltes de les nostres amb prou feina sabien llegir i escriure. I és que estem parlant de no tants anys, vull dir, bueno, 100 anys o menys. Uh-huh. I en canvi, i llavors les nostres mares, que van haver de treballar molt, que si unes amb el tèxtil, que si no les altres a la terra, però que a la terra tampoc se'ls hi tenien un paper perquè el pagès era el pagès. Però la dona, doncs, que sempre estava ajudant i fent feines, doncs la veritat és que estava, doncs, bueno, invisible. Uh-huh.
0: Quatre propostes per anar fent lectura aquest estiu. Quina de les quatre presentaràs, Emília?
1: Mira, jo presentaré justament aquest de la Montse Barderi, La memòria de l'aigua, uh-huh. que és un llibre que també, doncs, no sé, m'ha arribat en aquest sentit, no? Que dius, bueno, doncs està molt bé fer aquesta cronologia, fer aquest recordatori, dir, a més és un premi, és un llibre que ha tingut premis també. Uh-huh. Per tant, clar, no és un llibre que hagi sortit ara, sinó crec que va sortir, si no recordo malament, el 2019 o 2020, i aleshores, doncs, bueno, és un llibre que està reconegut i que molt llegit, però que a més, doncs, ens aporta molt a la nostra societat, no?
0: Uh-huh. Recordar que qui vulgui comprar-lo pot demanar a la llibreria
1: d'Argentona, sí.
0: O bé demanar-los de préstec a la biblioteca, que si no els tenen ja els tindran en breu segurament.
1: Exactament. No? Tot això està en procés, no? Però si mentrestant doncs, els voleu demanar o igual doncs, ja els tenen, doncs ja ho sabeu. Ja teniu les lectures per anar fent feina.
0: Sí, sí. Bueno, tu ja n'has fet, de feina.
1: Sí.
0: Tu ja tens bona... Bueno, també és normal perquè si ha de, no? Anar sí. documentant-te i anar pensant què li podem preguntar, per exemple, a Montse Barderi,
1: sí.
0: no?
1: Sí.
0: Una mica com conduir aquestes xerrades. Vull sí. dir que ja hem d'anar avançant temàtica,
1: sí.
0: no?
1: Sí. Sobretot quan tens a l'autor que et ve, l'important és que parli ell, no? És a dir, fer preguntes potser aparentment senzilles, però que vagi explicant, no? Els motius del per què ha escrit aquest llibre, però sobretot tot el que ens pot dir de nou, que també no surt en el llibre, perquè quan s'escriu una novel·la hi ha moltes coses que s'han de deixar, perquè no s'hi pot posar tot. Per tant, aquestes coses que estan a l'entorn, un cop llegit, perquè clar, aquest club, pensem que la Tardor Literària és un club de lectura, quan encara pràcticament no hi havia clubs de lectura, i que, bueno, que el Llorenç Soldevila doncs, ens va... bueno, va proposar al Centre d'Estudis, va fer, per tant, és un club de lectura i en aquest sentit és molt interessant perquè pràcticament, si no tota, molta gent que ve a la presentació ja ha llegit el llibre, aleshores ja té preguntes concretes, ja té, no sé, ja s'ha fet la seva fantasia amb el llibre aquí en el cap, no? Uh-huh. I això està molt bé.
0: I tant. Emília, moltes gràcies per venir a presentar-nos les quatre propostes de la Tardor Literària i aprofito per desitjar-te que tinguis un bon estiu, que busquis l'ombra. No. Perquè les altes temperatures per llegir també, no, costa una mica, no?
1: Sí, la veritat.
0: Buscar les hores aquelles més fresques poder per defugir de tanta calor.
1: Sí, moltes gràcies, Miquel,
0: que
1: i també
0: molt bé.
1: Bon estiu.
0: Gràcies, igualment.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més...
2: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. 104.6. Som la teva ràdio.
3: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: Falten poques setmanes per Sant Domingo i un dels motors joves del nostre municipi ja ha posat tota la maquinària en marxa. La Garrinada ha presentat ja oficialment el cartell i la programació per aquest 2026, una edició que arriba carregada de bona música, activitats populars que ja són tot un clàssic i també canvis importants en l'organització interna de l'entitat. Per parlar d'aquestes novetats, de com es presenta l'agost i sobretot d'aquest relleu a la presidència que enceta una nova etapa, avui ens acompanya als estudis de la ràdio la Marina Laminos. Marina, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia, Miquel. Com estàs?
0: Molt bé, i tu?
1: Presidenta encara... sortint, en funcions. De fet, ni en funcions.
0: Sí, no?
1: Més,
0: bueno, presidenta, sí.
1: Més sortida que entrada, ara ja.
0: Sí? Però sí. Però encara presidenta.
1: De fet, estem immersos en aquest relleu.
0: Quan es fan els canvis de papers? O...
1: Sí, els canvis de papers estan fets. Per
0: estan
1: tant,
0: fets, ja.
1: és simplement l'any de relleu, que sempre passa una mica això, que quan entren noves generacions sempre doncs, toca una mica fer aquest relleu, que és una etapa molt maca, sincerament, i una mica, doncs, no mirant-m'ho des de fora, òbviament, però sí, intentant agafar una mica de distància, crec que és el que toca també, i hem de saber quins són els nostres espais i els nostres moments.
0: Quan vau entrar?
1: Mira, jo vaig entrar el 2015 a la Garrinada.
0: Com a presidenta?
1: No, com a presidenta ara feia tot just 4 anys i els dos anteriors, és a dir, 6, a la Junta. El 2015 va ser la meva primera Garrinada.
0: Muntant, com a col·laboradora?
1: Muntant
0: no?
1: El 3x3 de bàsquet.
0: Imagina.
1: Em van enredar per muntar el 3x3 i m'hi vaig quedar. I sí, sí.
0: Què et va enganxar, aquí, d'aleshores?
1: El grup de persones que hi havia en aquell moment, la feina que vaig veure que es podia fer, com es podia créixer a nivell personal, era un... De fet, era un registre completament nou per mi, perquè mai havia estat tan ficada dins d'una entitat i, a més, de la música sí que sempre m'havia agradat molt, havia tocat molts instruments, però una mica des de dalt de l'escenari. Havia vist tota la part logística del darrere, no?, de l'organització. I sobretot jo crec que el que em va enganxar és que la Garrinada és poble i jo sóc molt d'Argentona i per mi era una manera d'involucrar-me en el meu poble i de poder fer vida, de poder conèixer gent. I mira, vaig entrar muntant el 3x3, no tenia pensat quedar-m'hi i tampoc no diré fins aquí perquè no tinc pensat... Ara, no he venido a hablar de mi libro, però no tinc pensat marxar de la Garrinada. Sí que simplement crec que toca, com a mínim, cedir una mica d'espai i de responsabilitats i prendre-m'ho d'una altra manera i aportant des d'un altre lloc.
0: Ara que ja, estàs ja fora, ja han agafat el relleu, que ara et preguntaré qui són els que agafen el relleu, quin balanç en feu d'aquests anys al capdavant de la Garrinada i en quin moment us quedeu de tot el viscut?
1: Jo crec que el balanç és molt positiu, sobretot perquè no han estat uns anys gens fàcils. Han estat uns anys de molts canvis, d'una indústria, que això sí que ho repetim molt, que ens ho posa cada vegada més difícil a projectes autogestionats com el nostre, perquè els preus s'encareixen molt, no és només una cosa d'aquesta indústria, és una cosa de la vida en general, però que nosaltres com a entitat autogestionada i amb els recursos de què disposem, que al final doncs, són molt limitats i no hi ha uns patrocinadors ni unes empreses al darrere, doncs això se'ns fa molt difícil i han estat uns anys d'intentar doncs, surfejar una mica tota aquesta escalada de preus, de replantejar-nos on som i cap on volem anar, molta reflexió, molt relleu generacional, molta gent nova que ha entrat i sobretot, bàsicament, és que tot això, si no fos suficient, ens va caure una pandèmia allà que entitats com la nostra i projectes com aquest doncs ens va fer molt mal i ens vam haver de reinventar, però no va ser gens fàcil. De fet, jo diria que el moment més difícil, sens dubte, va ser quan vam haver d'adaptar tota la Garrinada a un format doncs, pandèmic, amb cadires,
0: distància.
1: Amb distància, amb entrades, i una setmana abans de fer-lo doncs, ens van dir que no era possible i ho vam haver de cancel·lar. I nosaltres havíem fet un esforç immens per poder tirar endavant, encara ni que fos una festa amb reminiscències de Garrinada, amb l'essència, i una setmana abans, després de tots els esforços, després de tota la feinada logística, doncs ens diuen que no hi ha Garrinada. A més, som una gestió que va ser amb l'Ajuntament, va ser molt delicada en aquell moment i crec que haver-nos sabut sobreposar Tot allò diu molt d'aquesta entitat, perquè som joves que al final ho fem voluntàriament, una mica per amor a l'art i perquè ens estimem el poble i la festa, i ens podríem haver desmotivat, i crec que vam aconseguir doncs remuntar-ho i l'any vinent fer una garrinada adaptada pandèmica, però que ja la vam poder tirar endavant. I el millor moment, doncs, jo crec que va ser quan, després d'aquests 2 anys complicadíssims, per fi torna la garrinada, doncs bàsicament amb tota la seva màxima esplendor, i vam poder tornar-la a gaudir. Va ser un any, a més, crec que molt divertit, amb molta gent nova, molt motivada, amb moltes idees noves, i jo em quedo una mica amb això, doncs, amb aquest esperit de superació, i de que al final això, la pandèmia ens va fer molt mal, però hem continuat, hem pensat on volem ser, on volem anar, i crec que també valoro molt que estem en un punt que tots ens sentim bastant còmodes amb la festa. És una festa que tothom ho sap, que hi ha molt debat intern i hi ha molt debat al poble de què ha de ser i què no ha de ser. Nosaltres en som molt conscients, i aquest debat és també a nivell intern, el tenim molt sovint, i crec que ara estem en un punt en el qual tots ens sentim bastant còmodes. No és res fixe, perquè la garrinada evoluciona, però crec que hem trobat un punt força idoni perquè sigui viable econòmicament, per poder apostar per projectes de qualitat, que tothom s'hi senti a gust, i sense que sigui una festa tan massificada com perquè al final la gent del poble no la pugui gaudir, que és una mica el que més ens doldria com a entitat. Crec que estem trobant encara el nostre lloc, òbviament, i en aquest context tan complicat, però crec que hem fet processos de reflexió molt interessants. Em quedo també amb això, amb com ens hem enriquit en aquest sentit.
0: Moltes vegades, quan ho vius des de fora o sense un càrrec, no? Penses que pots fer moltes coses, però la realitat, quan ocupes una presidència d'una entitat, te n'adones que hi ha dificultats administratives, que poder no és tot tan fàcil com ho veus des de fora. Hi ha alguna cosa que, com a presidenta de Garrinada, no hagis pogut fer?
1: És que al final nosaltres...
0: T'han quedat coses en el tinter?
1: Sí que tenim una presidència i una secretaria i una tresoreria, perquè la Generalitat ens obliga a fer-ho així, l'administració ens obliga a fer-ho així, però funcionem d'una manera molt transversal. És a dir, no hi ha una presidència en el sentit d'algú que agafa una mica més la veu cantant i decideix cap on vol que vagi l'entitat. Vull dir, m'hi he posat jo com si podria haver posat qualsevol altre, i sí que hi ha una cosa més a nivell d'execució, de firmar papers, d'estar més al dia a dia amb l'Ajuntament i de fer aquestes qüestions més logístiques, però també per una qüestió administrativa que ha de ser així, però no a nivell executiu i a nivell de presa de decisions. La presidència és indiferent, diguem-ho així. És a dir, no ha estat diferent el rumb de l'entitat quan hi havia l'Eloi, que és qui estava abans i qui em va fer el relleu a mi d'alguna manera, fins a mi, i ara d'endavant. És a dir, no canvia l'entitat, perquè les persones que continuem a dins som les mateixes, simplement canvia nosaltres a nivell intern qui firma, però ens és una mica igual. Per tant, en el sentit del que jo faria, o qualsevol persona de l'entitat que el que faria, no és tant com ho faria des de la posició de presidència, com anteriorment sense ser presidenta. La meva veu i el meu vot era exactament el mateix, i ho continuarà sent mentre estigui a l'entitat, igual que la meva veu i el meu vot com a president és exactament la mateixa que la persona que acaba d'entrar i ha vingut a una reunió només a veure què és el que fem. Per tant, en aquest sentit, no hi ha res que m'hagi quedat pendent, perquè tampoc no m'ho he pres com un projecte a nivell personal, sinó com un projecte grupal. Crec que tots hem fet molt bona feina i la continuem fent, i la continuarem fent independentment de qui firmi. I jo, que sé, a nivell personal, doncs ara potser em vull involucrar una mica menys per temps, pel que sigui, però no m'ho prenc com coses que hauria volgut fer i no he pogut fer, perquè totes les decisions es prenen de manera coral.
0: Mm-hmm. Qui agafa el relleu ara?
1: Ara s'hi han posat ja 3 persones que, com dic, els noms al final són una mica indiferents. Els puc dir, no passa res, no és cap secret, però crec que una mica la gràcia de la Garrinada i d'aquest procés de relleu no és qui s'hi posa i qui agafa els 3 noms de la Junta, que ja dic que és un càrrec més a nivell intern i administratiu que no tan executiu, sinó que crec que hi ha hagut com un procés de relleu generacional global, de tota l'entitat, de gent jove que ha entrat del poble, doncs això, que tenen, no ho sé, 19, 20, 21 anys, i que han entrat ara, i que més enllà que estiguin a la Junta o no estiguin a la Junta, tenen moltes idees noves, són molt potents i estan molt motivats, i crec que això és una cosa que s'ha de valorar molt perquè de vegades costa trobar relleu generacional i joves que continuïn volent-se implicar en projectes del poble i pel poble i que a més doncs, és una inversió de temps important i em sembla que parla molt bé de la salut de les entitats i del jovent d'Argentona, que la Garrinada, més enllà del relleu en una junta que és simbòlic, per dir-ho així, hi hagi un relleu coral de tota l'assemblea, de gent nova que va entrant, doncs, que proposen grups que jo potser ara que sóc una de les més grans penso jo això, per generació, ja no em toca escoltar-ho, ja no se m'hagués ni tan sols passat pel cap aquest grup, i crec que això diu moltíssim i és una gran notícia. I a més una altra cosa que també sí que vull posar molt en valor és que molta de la gent jove que ha entrat són noies superpotents. La Junta, en aquest cas, que està formada ara per la Carla Bova, la Cristina Musterós i la Clara Oliveres, doncs són tres dones, cosa que ja dic que al final és simbòlic, perquè la Junta no executa i no té més poder de decisió, però sí que és veritat que la Junta, per coses de la vida, sempre havia estat formada per homes, fins que, en el meu cas, vaig ser la primera presidenta, que al final dic que és igual, però sí que em sembla simbòlic que no deixa de ser una indústria també bastant, i que nosaltres a nivell intern doncs, també passava això, no? Que potser costa que hi hagi dones doncs, que es puguin posar en temes de seguretat, de contractació, perquè és tot molt masculinitzat i, ostres, s'ha de picar pedra. Llavors això sí que em sembla una cosa a reivindicar-ho, i no només pel que fa a la Junta, sinó a l'Assemblea en general. Han entrat, vull dir, nois i noies, però estan entrant dones superpotents, amb moltes idees, i que crec que això sí que és molt important, que la seguretat, per exemple, la pugui agafar una dona i et trobes en un món molt masculinitzat, el de la seguretat, i dir, no, les decisions aquí les prenc jo i la responsable en aquest sentit sóc jo i sóc una dona, i sí, i som, i ho fem igual de bé o millor. Llavors, o la contractació, el mateix. Crec que això sí que és una cosa que, més enllà dels noms, que ens és una mica igual, volem posar de manifest i volem celebrar, i crec que parla molt bé del jovent d'aquest poble, la veritat.
0: Molt important que hi hagi relleu, gent jove, no?, que vulgui tirar endavant col·lectius com, o entitats com la Garrinada. Si et sembla, entrem de ple al que passarà aquest estiu, perquè a principis de... Bé, a finals de maig, principis de juny, vau presentar el cartell d'enguany, que porta la firma de la il·lustradora Carla Aledo i que ret homenatge a una figura tan nostra com Domingo, que està a la part central, envoltat d'un cor.
1: Molt cuqui.
0: Com va sorgir aquesta col·laboració amb la Carla i què és el que ens transmet una mica aquest cartell tan colorit i potser una mica diferent al que hem anat veient en els últims anys, no?
1: Sí, és molt diferent, la veritat. Bàsicament vam fer pluja d'idees de noms, el seu sempre havia estat damunt la taula, havia anat apareixent i ens venia de gust a col·laborar amb ella, li vam proposar i així ha anat la cosa, tampoc no té gaire més secret, va haver-hi maig en aquest sentit i sí, érem conscients que faria una cosa com molt diferent, potser es podia veure com una cosa poc garrina, malgrat que sí que tingui aquestes reminiscències, però bé, vam dir endavant a veure què passa, i sí, molt Carla Ledesc, no sé si es pot dir així la cosa, que és amb aquests colors.
0: Acceptem.
1: Sí, jo crec que sí. No, llavors ella una mica el que explica és que volia fer com una oda a la llimona, que és l'ingredient principal de la caipirinha, sí. I com un dels actes centrals de la Garrinada, la gran caipirinyada popular, i llavors també es va inspirar com en una postal victoriana, una cosa així com molt cuqui, una declaració d'amor. Ve a ser una declaració d'amor a la llimona, i nosaltres com a Garrinada doncs, també declarem el nostre amor a la llimona i a la caipirinyada. Per tant, sí, un cartell que és molt diferent, que és com molt cuqui, molt sorprenent, i sí, per aquí ha anat la cosa aquest any.

0: I si mirem l'apartat musical, tenim dos caps de cartell molt potents, com la Ludwig Band, que són aquests que hem anat escoltant, i Maria Jaume, més de propostes urbanes molt actuals, com Hip Horns i Scaramucci, que no sé si ho dic bé.
1: Correcte, correctíssim, Miquel. Mira, jo també ho he hagut...
0: M'estic posant, M'estic posant el rotllo. Ha estat molt complicat confeccionar aquesta graella...
1: Molts mesos de pensar molt i de fer l'encaix i una mica, al final la nostra idea és que tothom es pugui sentir a gust i representat amb el cartell, llavors tocar molts pals, que hi hagi molts estils, però clar, això tampoc pot ser un poti-poti que baixis i surtis traient fum per les orelles, llavors ha de tenir tot una mica de coherència. Llavors, dins d'aquesta coherència, varietat d'artistes, intentem sempre que hi hagi tanta paritat com sigui possible, perquè també sentim que tenim aquesta responsabilitat. Després, artistes emergents, que creiem que també els hem de cedir espai, però d'altres també més reconeguts i que al final, doncs, potser li agraden a un públic més ampli i més transversal. Llavors acaben sent molts elements que costen d'encaixar també perquè som una assemblea molt diversa, amb gustos, doncs això, que algú pot escoltar molt Maria Jaume i algú altre pot escoltar molt Scaramucci, llavors trobar aquests punts en comú, sí, és difícil més enllà del que dic i que vull insistir que la indústria, els preus de la indústria cada vegada ens ho posen més difícil a festes com nosaltres, perquè al final hi ha tants festivals ara que clar, els preus també s'adapten a això i nosaltres no som un festival, reivindiquem que no som un festival i per tant tampoc no podem pagar segons quins preus. Llavors, tenint en compte tots aquests elements, doncs confeccionar un cartell és difícil, són molts anys de feina, són molts mesos de feina, però hi ha la comissió de contractació, la gent que s'encarrega de la contractació, que fa una feinada brutal i espectacular, picar moltíssimes portes, doncs negociant i una mica doncs trobant aquest encaix, i la veritat és que estem molt orgulloses de com ha quedat. Crec que hi ha noms molt potents, noms molt interessants, propostes que si no coneixeu us sorprendran i la veritat és que jo a títol personal, però també com a assemblea, estem molt satisfets del cartell d'aquest any. Crec que pot ser una cosa molt xula i estic segura que ens ho passarem molt bé.
0: Doncs ja, mira, l'he clavat. Estava buscant la tornada i l'he clavat. Sant Domingo Forever és la cançó que va presentar al febrer Maria Jaume. Quan la vau agafar, sabia que trauria aquest tema? O...
1: Mira, estava allà la cosa.
0: És que us ha vingut, us ha fet el màrqueting, ja, no, una mica.
1: O sigui, nosaltres ens feia molta il·lusió portar Maria Jaume i, a més, ja ho teníem damunt la taula i estàvem pràcticament doncs, enllestint el cartell, i llavors va publicar la cançó Sant Domingo Forever i després també el disc que es diu Sant Domingo Forever, i quan vam escoltar aquesta cançó vam pensar, clar, és que no hem pogut encertar més i millor, i crec que pot ser un moment molt màgic doncs sentir Sant Domingo Forever a Sant Domingo, i a més crec que ella també li fa certa il·lusió doncs, això, que les festes del seu poble de Mallorca, el patró també és Sant Domingo, és una mica la festa amb la que ella ha crescut, i ara doncs el Sant Domingo poder portar-lo dalt de l'escenari, i a més el dia que el cantes al poble on també el patró és Sant Domingo, doncs crec que serà un moment molt especial, i no, òbviament no és aquest el motiu pel qual l'hem portat, no és, ha tret un disc que es diu Sant Domingo la portarem, és una cosa que venia d'abans i per això fa encara més il·lusió, perquè ens agrada molt Maria Jaume, tenim moltes ganes que vingui a Argentona, i a sobre hi ha hagut aquest element afegit que crec que és un match absolutament perfecte, i estem encantadíssims, vaja. És increïble.
0: Tinc la curiositat, si obrirà el concert amb Sant Domingo Forever o la guardarà pel final?
1: Mira, jo crec que pot obrir amb Sant Domingo Forever.
0: I acabar-la, no? Vinga, altres noms, Ignorantes, no? Que és l'aposta més local, poder o comarcal, liderat per Miquel Esquerra. Ja saben que és venir a Garrinada... Sí. Aposta segura, poder.
1: Aposta segura, amb gent també del poble, igual que Hip Horns, que també hi ha algun integrant argentoní, Ignorantes, ja s'ho coneixen bé. De fet, jo recordo una de les meves primeres caipirinyades populars que van ser precisament amb Ignorantes. El Garrivern han vingut també moltes vegades. Sí. Llavors, ens agrada molt poder comptar amb ells, de tant en tant fan moltíssima festa. L'encaix amb el públic argentoní és impecable, són molt divertits, és un concert on tu passes molt bé, els hem anat a veure moltíssimes vegades. Hi ha també doncs, no, aquest carinyo i aquesta estima personal i admiració. I sí, és veritat, i també hi ha molts integrants Grans de Mataró, que això sempre fa una mica de gràcia, aquest estira i arronsa, però en el fons bueno, és una història d'amor, és una declaració d'amor a la Llimona i també a Ignorantes. Llavors, sí, sí, creiem que aquest any era perfecte i, a més, en aquesta nit encaixa moltíssim i vaja, és que no, ningú té cap dubte que aquell dia ens ho passarem molt bé. Mm-hmm.
0: I més enllà dels escenaris, les tardes populars són l'ànima de la festa, amb el bàsquet, el sopar de porc a la brasa o la mítica caipirinyada últim dia. Pels veïns que ens puguin estar escoltant o que recuperin l'entrevista posteriori, hi ha alguna petita sorpresa o novetat en les activitats, en el programa en general?
1: Sí, la caipirinyada té un... Ens fa molta il·lusió això, perquè la caipirinyada, la gran caipirinyada popular aquest any serà amb les que faltaven, que ens les estimem moltíssim també, i que són aquest grup de dones que a més fan versions només de
0: dones. No van anunciar que deixaven la banda?
1: Jo crec que de moment... Vaja,
0: segueixen, no, sí, podem...
1: Continuen i seran el dia 6 i creiem que encaixen moltíssim amb el que busquem a la Gran Caipirinyada Popular, que vaja, que ja fa molts anys que fem la caipirinyada i jo crec que és l'acte, doncs, més estimat per la gent del poble i on no pots faltar. I una mica, doncs, estàvem molt contents de com aquests últims anys havia anat funcionant, també amb la mitjanit, però també creiem que era moment això de renovar una mica. Les que faltaven creiem que són ideals per aquest format, ens ho passarem molt bé i a més farem alguns petits canvis a nivell logístic perquè volem que tothom pugui passar-s'ho bé amb tranquil·litat. Hi ha molta caipirinha a servir, són moltíssimes hores, volem fer-ho amb calma, volem fer-ho bé i que sigui un moment on no t'hagis d'estressar per si caipirinha amunt, caipirinha avall, samarreta amunt, samarreta avall, poder gaudir també del concert, que no hagis d'estar tota l'estona allà esperant a la barra amb aquella angoixa de quanta gent hi ha aquí, sinó que intentarem fer uns petits canvis a nivell logístic, encara que tampoc no serà no hi haurà una nova caipirinyada, però sí que això, volem acabar de polir i perfeccionar.
0: Que sigui una mica més còmode també pel
1: bàsicament públic. Bàsicament la comoditat del públic és el més important per nosaltres, i sí, amb les que faltaven, que ens fa moltíssima il·lusió, i més enllà d'això, doncs òbviament el torneig de bàsquet 3x3 que no pot faltar. Aquest any, a més, estigueu atents perquè hi haurà categories masculines i femenines, que també és una cosa que ens havien demanat molt, sobretot això, perquè a vegades també amb les categories més grans a nivell físic, doncs, també es notava molt, i potser a vegades, doncs, són coses que volem polir al final per la comoditat i una mica, doncs, escoltant totes les propostes que ens va fent la gent del poble i la gent que participa de les activitats, doncs intentem escoltar-les i cada any anar perfeccionant i polint coses, i per tant estigueu també molt, molt pendents del 3x3. Ja sabeu que les inscripcions us avisarem a través de xarxes socials de quan s'obren, i sí, sí, molt contents òbviament de poder començar la garrinada amb el 3x3 de bàsquet, que és una activitat ja mitiquíssima, i per això estigueu atents també, perquè hem escoltat les propostes que ens havíeu anat fent en aquest sentit, i després el sopar popular, que no hi pot faltar, que seria una garrinada sense sopar popular. Jo crec que és dels primers actes que hi vaig anar quan tenia, clar. 7 anys, i ja hi anava amb la família, i continuarem, òbviament, com no pot ser d'una altra manera, i amb aquesta tarda popular i que també infantil, que això sí que és una cosa més recent, aquesta tarda popular, però que ja sabeu que ho munta gent del poble i que a més tenen la col·laboració com de molts comerços, i fan uns jocs que són increïbles. L'any passat vam al·lucinar amb la de gent que va venir, amb els premis que van repartir, i és aposta 100% de la garrinada. Confiem moltíssim en elles, estem molt agraïts de la feina que estem fent plegats amb la comissió que ens organitza la tarda popular, i per tant aquest any hi tornarà com no pot ser d'una altra manera. És una tarda que augurem que tindrà molts èxits durant molts anys i molt recorregut, i també amb aquesta tarda infantil, una mica, doncs, el que parlàvem del relleu, no?, que els garrins des de ben petits tinguin el seu espai, doncs aquest any amb l'espectacle de sardines al llauna, que en aquest cas, aquest espectacle concret, és una activitat que organitzem amb l'Ajuntament.
0: Vinga, per anar acabant, queda mes i mig aproximadament per garrinada, una mica els timings fins aleshores. No sé si anireu presentant cosetes, Ventes samarretes, no sé, alguna cosa així a destacar?
1: Sí, exacte, a través de les xarxes socials estigueu molt pendents, perquè ja sabeu que ara el que toca és comptar amb tots els voluntaris i voluntàries que ho fan possible, més de 100 persones, 120, que sense ells doncs tot això no es podria fer. Nosaltres treballem durant l'any, però ara és quan arriba el moment de fer-ho entre tot el poble i tothom qui tingui ganes de participar. Per tant, el formulari de voluntaris, que l'obrirem aviat, ho avisarem tot com sempre a través de les xarxes socials, i agraïm moltíssim, com sempre, la feina de tots aquests voluntaris i voluntàries que ens fan un cop de mà imprescindible, perquè bàsicament sense ells no hi hauria garrinada. Vull dir, nosaltres al final som gent del poble que fem aquesta festa per la gent del poble i amb la gent del poble. Per tant, voluntaris, voluntàries, un any més us necessitem, i entre tots doncs que fem la garrinada per molts anys més.
0: Havia preparat un test ràpid per la junta entrant, però te la faré a tu, és igual.
1: Ai.
0: Una mica un test, test de supervivència pels que entren, si més no. Què és pitjor, que es quedi el poble sense gel a mitja caipirinyada, que plogui el dia 5 just abans de la Ludwig Band, o haver de recollir gots de terra a les 6 del matí amb ressaca?
1: Home, la pluja és... Les altres coses, mira, més o menys es pots salvar. El gel és molt catastròfic. Recollir gots no és el pitjor. El pitjor és netejar-los. Per tant, jo el que diria és que plogui, que no plogui mai, sisplau, que no plogui. Això és l'únic que demanem.
0: Ara que tenim temps, farem un pacte amb Sant Pere, no?, per aquells 3 dies. I...
1: Que no plogui,
0: I enviarem un WhatsApp. Sabem que en Domingo el Gran és el rei de la festa, però si haguessis de triar una cançó d'aquest any per fer-lo ballar a sobre de l'escenari, seria un tema de la Maria Jaume, o el posaríem a fer, no sé, una mica allò, moviments amb Ruïnosa i les strippers de Rahola?
1: Sí, quan balla, balla, també pot ser un gran moment. Home, ha de ser, jo crec que el moment de l'any serà, sens dubte, el Sant Domingo Forever, però jo, a mi, ja a títol personal, Domingo el Gran amb balla, balla, jo ho gravaria per si de cas.
0: Vinga, i quants cafès i quantes hores de son hauran de calcular que els hi costarà 3 dies de festa?
1: L'any sencer. No, de la garrinada no et recuperes fins al 2 d'agost de l'any següent.
0: Hi ha un pla de rescat per l'endemà, el dia 7?
1: Home, hi ha el sushi, de final d'edició, que anem, anem tota l'assemblea a un sushi absolutament rebentats. Es demanen 100 ampolles d'aigua i que entri el sushi, anar fent, i aquí comences a carregar piles, però la garrinada mai surt de tu, eh?
0: Va, i l'última. Imagina que teniu pressupost il·limitat per l'edició de l'any vinent, la del 2027. A quin artista internacional impossible portaríeu a l'escenari d'Argentona? Val a dir noms a l'estil de Rosalia, Bruce Springsteen o Bad Bunny.
1: Mira, és que vaig anar l'altre dia al concert de Bad Bunny i m'ho vaig passar tan bé. És que no el podríem portar perquè respectem molt els veïns, no volem la massificació, però vaig anar a un concert de Bad Bunny. A títol personal, m'ho vaig passar també i vaig ballar tant que...
0: Sí, hi ha gent que ho diu, que sí, que...
1: A més, no? Aquesta cosa d'ajuntar un porc amb un conill podria sortir alguna cosa. Mira, alguna cosa curiosa.
0: Marina, moltes gràcies, que vagi molt bé la garrinada d'enguany.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Fins aviat.

0: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.
1: Ja comença a fer-se

0: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. 104.6. Som la teva ràdio.
1: Que sí, que fa molta calor, però nosaltres et portem el millor remei per passar el dia. Deixa de banda el ventall per un moment i para bé l'orella, perquè arriba l'entrevista del dia. Una conversa fresca, de quilòmetre zero i amb molta teca. Qui seu avui al nostre micròfon? Doncs puja el volum de la ràdio, que t'ho expliquem ara mateix a Ràdio Argentona.

0: El dissabte 18 de juliol tenim una cita imprescindible a Mataró amb les Dissantes. Aquesta gran festa omplirà la capital del Maresme de música, somriures i, sobretot, de valors com la inclusió i la diversitat. Com ja sabeu, aquest any la cantant Bet posa la veu a la banda sonora amb la cançó El jo sóc com tu. Però una de les coses que fa ballar a milers de persones cada any és la seva mítica flash mob. Per saber com es preparen aquests darrers dies i conèixer tots els detalls des de dins, avui ens acompanya en Sergi Galera, que és el gestor cultural de la Fundació Maresme. Bon dia, Sergi.
1: Bon dia, Miquel.
0: I també a l'altre costat del fil telefònic, l'Israel, que és un històric de l'equip de ball que fa moure a tota la comarca. Israel, bon dia.
2: Hola, bon dia, Miquel.
0: Què tal, com esteu tots dos?
1: Doncs bé, bé, força trafegats, perquè ja ens queda dues setmanes i mitja mal comptades, i per tant ja estem en la recta final. Ara el tren ja va cap a baix, ja no, i això ja no té aturador.
0: Ja fa baixada.
1: Ja fa baixada,
0: ja
1: tot,
0: fa,
1: sí.
0: Ja fa baixada. Sí, està sent un any molt intens per la Fundació Maresme. Esteu en plena celebració del 60è aniversari.
1: Correcte.
0: El 18 hi haurà aquestes dissantes, la Flash Mob, amb la Bet, que segurament doncs, vindrà.
1: Sí.
0: Però veniu d'un programa molt intens, moltes propostes. El més immediat crec que va ser ara fa un mes, escaig, allà al cafè.
1: Sí, vam fer la 60ada, el dia 6 de juny. Però és que, clar, des de la caminada, que va ser, si no m'equivoco, el 18 de maig, les activitats s'estan sent cada 15 dies. I realment és un programa força atapeït. Però és que, clar, quan un fa 60 anys s'ha de celebrar, Miquel, si no, què fas, no? I a nosaltres ens agrada molt celebrar i organitzar eventos i fer trobades, trobar-nos amb les famílies, amb les persones treballadores, amb les persones ateses, amb tothom. Ens agrada molt ajuntar-nos i fer festa i riure i passar-nos-ho bé. I és el que estem fent, és el que estem fent. I la nostra feina, la nostra tasca és organitzar i preveure que tot això estigui, totes aquestes activitats es facin de la millor manera possible. I per tant, aquí estem, amb ganes, amb moltes ganes de seguir endavant. A més, tenim un repte, com bé saps, tenim el repte del nou centre ocupacional, que estem treballant per poder recaptar els fons necessaris per poder tirar-lo endavant. És el projecte L'Error 404, aquest centre ocupacional no trobat, que és una de les capçaleres principals de la nostra activitat. Però no només això, sinó que, lògicament, continuem amb totes les activitats que anualment i recurrentment fem a la Fundació, que són moltes, moltes.
0: Com, deixa'm preguntar-te, i ara li preguntaré a l'Israel, una petita valoració de com va anar doncs, a la festa de la 60ada, no? Ple de reptes,
1: sí.
0: Campanya de donació de sang també,
1: sí.
0: La caminada, que també crec que vau assolir una mica l'objectiu,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Com una mica de petit balanç,
1: vale.
0: No? Com ho esteu valorant tot
1: plegat? Mira, si anem a la caminada, pensa que aquest any és el primer cop que l'hem organitzat des de la Fundació. Fins ara s'organitzava des de l'Associació de Pares de l'Escola Arbós. Aquest any ja ho hem assumit des de la Fundació, i era un repte important, perquè són coses que, has de cuidar, i moltes vegades, fins que no tens l'experiència de fer-ho diverses vegades, doncs et costa una mica. Va ser un èxit, ens va funcionar moltíssim, vam tenir molt de públic i tot ens va sortir molt rodonet, molt rodonet. Després vam fer la 60ada, vam assolir uns quants reptes dels que ens havíem proposat, el de la sang, per exemple, el vam assolir, el de juntar 60 persones de 60 anys també el vam assolir. Hi ha altres que no, que es van quedar sense assolir, però
0: poder el de les nacionalitats, no sé
1: aquest,
0: si...
1: Aquest era complicat, però el que és important també és entendre que nosaltres ens proposem reptes perquè volem créixer, volem cridar l'atenció de la gent, però el repte principal és aconseguir que tothom estigui a gust, que s'ho passi bé, que l'activitat funcioni, més enllà dels números finals que de vegades et poden fer dubtar, no?, de si has triomfat o no. Nosaltres considerem que el més important és que el resum final, que tothom o la gran majoria de persones que preguntis diguin, ostres, que bé m'ho he passat, que estava ben organitzat, estava tot a lloc i funcionava. I en aquest sentit creiem que sí, que estem fent uns esdeveniments no són gaire, no són senzills, tenen la seva complicació, però que ens estem en sortint molt bé. I ara ve el petardazo final, que són les dissantes, que és el gran dia de la Fundació, sens dubte.
0: Mm-hmm. Aneu superant pantalles, però en relació a l'error 404, per aconseguir l'objectiu encara es poden fer aportacions i tenen la informació a la web, no?
1: Sí, efectivament, a la web hi ha tota la informació del projecte. És necessari continuar, no et sabria dir exactament com estan els números, sé que anem bé, però lògicament són molts diners, necessitem molts diners per poder dur a terme aquesta campanya, i tenim de temps fins a finals d'any, és a dir que això encara no s'acaba aquí, sinó que durarà durant tot l'any fins que pensa que les celebracions del 60è aniversari van començar la nit de gala d'aquest any passat,
0: sí,
1: i acabaran la nit de gala d'aquest 2026.
0: Val, això et volia preguntar, que deies que el dissabte 18 és el gran petardazo, sí, però em sembla que la celebració dels 60 anys continuaran.
1: Correcte.
0: Fins a acabar l'any, no?
1: Correcte, sí, al setembre tenim la trobada empresarial, tenim la inauguració de la Llar Santa Maria, bueno, la inauguració no, la reinauguració, hi ha hagut tota una feina molt important de remodelació de la Llar Santa Maria, el que et deia, tenim aquesta trobada empresarial, llavors tenim diversos actes que aniran passant més petits, i ja ens anirem cap al 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, i si no m'equivoco és el 4, divendres 4 de desembre, que farem la nit de gala al Teatre Monumental, on donarem, bueno, conclourem una mica, serà la clausura dels actes del 60è aniversari. Mm. És a dir, que encara ens queda bastant de fato, eh? Encara tenim bastant de lío. Sí. Però bueno, abans farem una mica de pausa, eh? Farem una mica de vacances per recuperar forces
0: i
1: podrem continuar.
0: Israel, com estàs visquent tu aquests 60 anys de la Fundació Maresme?
2: Bueno, bé, és un repte, bueno, que tiri endavant. És que no sé com explicar-me, estic una mica nerviosa.
0: No pateixis, que no ens veu ningú.
1: No. L'Israel es posa nerviós ara parlant, però després canta, balla, no, vull dir que...
0: Ja ho veig.
1: Aquestes coses van com van.
0: Doncs escolta, tu que estàs a l'equip del ball des del primer dia, com recordes aquells inicis de la Flash Mob i com has viscut la seva evolució al llarg d'aquests anys?
2: Bueno, clar, he viscut des del principi, que va començar, porto pues, ballant des del principi, que va començar les dissantes, i bueno, la vaig visquent molt, bueno, bé, perquè cada vegada va evolucionant i hi ha molta gent que col·laboren, bueno, és un granet que la veritat que, i el ball, que jo sóc una persona que m'agrada molt ballar i cantar, com ha dit en Sergi, i és una experiència... Bueno, molt bona.
0: I com ha evolucionat al llarg dels anys? Suposo que tot inici és complicat, entenc, i costa poder engrescar la gent, no? Ara ja estem parlant d'una cita molt consolidada, que hi ha moltíssima gent, molta gent que hi vol participar, però els inicis costen, no? Éreu la mateixa gent el primer dia que ara o no?
2: No, jo quan vaig començar érem, jo crec que 4 o 6 ballarins.
1: I ara estem parlant de 15 ballarins, imagina't. Sí. Sí que és cert que el va sorprendre, jo no hi era en aquell moment a la Fundació, però sí que em comenten que va sorprendre molt la primera flash mob que es va fer. Es pensava, bé, hi havia qui era més incrèdul, deia, bueno, no sé si funcionarà això, i va ser un èxit abrumador des del primer dia. Jo crec que és un dels grans bombonets de la casa, saps? Al moment de la flash mob ens ajuntem molta gent, i això és magnífic. I a més, aquest any tenim... aquests últims 2-3 anys hem coincidit amb altres activitats, amb altres espectacles, esdeveniments de les Santes, però aquest any, com que nosaltres anem el dia 18, diguem-ne que som una mica... esdeveniment central, no? d'aquell dia. Mm-hmm. Per tant, esperem que tinguem una afluència de públic molt important. A més a més, ja et faig una mica d'introducció, just abans del ball de la Flash Mob tindrem l'espectacle Bon Vent dels Every Night,
0: sí.
1: Que ho farem a l'escenari principal, com a activitat de tarda infantil, familiar. Per tant, ja esperem tenir un bon gruix de públic i animarem a tothom que es pugui quedar, perquè tal i com acabin els Bon Vent, tenim la gent d'Estrèpits, de la batucada
0: de Vilassar,
1: batucada inclusiva, que participen des de fa uns anys també amb nosaltres. Estrèpits estaran a les, al recinte firal fent, amenitzant aquell espai, i cap a quarts de nou, tres quarts de nou, arribaran des del pati del Cafè Nou la boetocada, la batucada del Pla d'en Boet, que pugen des del pati del Cafè Nou, que han acabat, on haurà acabat el Tardeo, el bingo musical que ens fa PD Bingos, hauran acabat, pujaran cap al pati del Cafè Nou, es trobaran les dues colles al Parc Central, faran una petita intervenció totes dues juntes, i això serà l'entrada a la Flash Mob. És a dir, que anirem allò... amb el temps allò ben quadrat perquè vagi tot rodó, de manera que ens trobem a les 9 amb el Parc Central tan ple com sigui possible. Convidem a tothom que vulgui venir. A més...
0: Serà un acte que anirà increixendo.
1: Correcte.
0: No? Allò pam, pam, pam,
1: correcte.
0: Fins a acabar-ho de...
1: Correcte, correcte. A més, com ja heu sentit, i espero que tothom ho hagi sentit, la cançó de la Bet és una meravella, és una joia la que ens ha fet. És una cançó molt emotiva, molt bonica, que quan sona cada cop que l'hem ballat multitudinàriament és espectacular, i serà un moment molt emotiu. I a més, les companyes de Dance in Vitro, que cada any ens fan, ens dissenyen, ens preparen la coreografia d'aquesta cançó, junt amb la Natàlia Corrales, que és una col·laboradora de la casa, que fa llengua de signes i que treballa també amb la creació d'aquesta coreografia, doncs ens han fet una coreografia molt emotiva, senzilla, no gaire complicada, amb moments que quedaran molt bé en les imatges, en les fotos que es faran, seran espectaculars, i ara l'únic que ens falta és que siguem molta gent, que tinguem molt de públic per
0: segur que sí. Que hi haurà moltíssima gent.
1: Correcte.
0: Israel, recordes la coreografia, la primera? Si ara tingués aquí, l'haguessis de ballar, te'n recordaries o no?
2: Uf, potser primer tinc que escoltar la música i llavors potser sí. Però
0: qui era? Quina era la primera cançó? Uf. Ara potser pregunto allò...
1: Ostres, jo no sé si era de Callaos, potser... No t'ho sabria dir de memòria.
2: És que com no, tant,
1: pensa que són 13 edicions.
0: És que són moltes edicions.
1: Són 13 edicions.
0: Edicions, cadascú sí. ha posat el seu gra de sorra, i ara doncs, teníem a la Bet amb el Jo Soc Com Tu.
1: Sí.
0: A l'hora d'assajar Israel i preparar el ball, què és el que resulta més difícil?
2: Bueno, primer aprendre'l, sobretot, però bueno, jo sempre m'adapto i intento aprendre'l el més ràpid possible. Però quan una cosa t'agrada, sobretot per col·laborar amb la Fundació, sobretot, i amb els companys, i passar-ho bé, sobretot.
0: Mm-hmm. No sé si ens pots donar detalls de com serà la coreografia. El vídeo està publicat ja?
1: Sí, el vídeo està penjat a YouTube i a les xarxes també. A veure, com sempre busquem moviments que siguin molt, molt corals, que permetin... bé, braços amunt, girs, moviments laterals, i repetim moviments de manera que hi hagi, que no sigui massa complicat seguir tot el moviment. He de dir que en aquests anys que porto jo a la Fundació, la coreografia, el primer any que jo vaig estar, no sé, igual vam tardar un parell de dies o tres, potser, en memoritzar-la, però és que a hores d'ara, el mateix dia que venen les companyes d'In Vitro a ensenyar-nos la coreografia, els ballarins i ballarines ja l'assumeixen. Vull dir que es nota també que la pràctica, l'experiència de les persones fa que cada vegada sigui com més fàcil, i hi ha molt de compromís. Pensa que estem, des de que presentem la coreografia, que és a mitjans de maig, nosaltres comencem a assajar-la a mitjans d'abril, finals d'abril, i des de mitjans de maig, que fem la presentació de la coreografia, fins a les dissantes, estem sortint, jo diria que un cop per setmana tranquil·lament, a fer activitat a esplais, a escoles, a festes majors, allà on ens criden i podem, anem a presentar la Flash Mob. Això vol dir que hi ha molt de compromís per part dels ballarins i ballarines, perquè això vol dir que han de deixar de fer les seves activitats habituals. Ells estan, la majoria d'ells estan en centres ocupacionals, o bé, com el cas de l'Israel, està treballant a la mateixa fundació, a les oficines de la fundació, i en molts casos han de deixar les seves el seu dia a dia per fer aquesta activitat, i ho fan a més amb un somriure, amb unes ganes que pues, és meravellós per tot nosaltres. Sí.
0: La coreografia compta amb la col·laboració de l'entitat
1: Dance in Vitro. In Vitro. Sí, la companyia de dansa.
0: La primera edició també hi havia una entitat que...
1: Sí, sí, sí, les 13 edicions hem estat acompanyats de Dance in Vitro. Sí, sí, sí, sí. És una relació ja molt, molt, molt, molt estreta de fa molts anys. Uh-huh. Sí, sí.
0: Israel, com s'adapta el ritme de la cançó de la Beta a la coreografia?
2: És molt maca, és molt sentimental. Jo la trobo molt maca. Bueno, aquest any no és tan moguda com han sigut uns altres anys, però clar, és molt maca, molt maca.
0: Mm-hmm. Sí. Què vas sentir quan vas escoltar per primera vegada el Jo sóc com tu a través de la veu de la Bet?
2: Uf, emocionant. És que t'emociona. Jo és d'acord, aquesta cançó és d'acord.
1: Mm. Sí, però jo crec que la Bet
0: té màgia, no?
1: Sí, ha agafat molt bé l'essència de la Fundació, saps? Aquest esperit de trobar-nos, de reconèixer-nos, de fer coses plegats, de no preocupar-nos per si, per, tant pels resultats com pel procés. Crec que, bueno, també és cert que fa uns anys ja que el que intentem amb tots els artistes és que fer trobades prèvies amb les persones ateses en els centres ocupacionals, i això els permet desenvolupar millor el missatge de la cançó. Saps?
0: Mm-hmm. Mm. Israel, posa més nerviós fer la coreografia sense tenir la Bet davant? O el dia que tinguis la Bet davant, que suposo que vindrà el dia 18... Quan tenim a l'artista dalt de l'escenari, impressiona més o no?
2: Bueno, sí que... La veritat que sí. Bueno, si ja la coneixes així ja a part, bueno, sí que impacta una mica, però sempre els nervis els tens quan surts també a un escenari i amb la persona. Però ja després ja tot és com... Ja està.
0: Ja ha passat. Ja és divertimento ja després, no? Mm.
2: Sí, sí, sí. I més quan ja fas una cosa que t'agrada, ja és com... Sí, sí. Justament, jo em vaig presentar al càsting d'Operació Triunfo...
0: Què dius ara?
2: Amb que estava la Bet.
0: Què dius ara? El mateix any que la Bet participava en el concurs, tu t'hi vas presentar?
2: Sí, jo m'hi vaig presentar. Però amb ella no la vaig conèixer, l'havia tanta gent. Però mira, m'hauria agradat conèixer-la.
0: Mira, aquelles curiositats de... De la vida.
1: Veus, ara tens l'oportunitat.
0: Ara tindràs... Digue-li l'anècdota el dia que la vegis.
2: Sí, sí, sí. I tant, però com hi havia tanta gent en aquest càsting... Pues,
0: molt bé. O sigui que ja veig que a part de ballar també t'agrada cantar, no?
2: Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé.
2: Jo ja cantava també en un grup de gospel. Gospel Sons, de Mataró.
0: Sí, sí, sí.
2: La veritat que estava molt acollit també cantant, i la veritat que... Sí que ho vaig deixar, perquè portava anys, però ja va començar la pandèmia i llavors va ser...
0: Ui, la pandèmia. Va trastocar molta cosa. Israel, Sergi, no sé si voleu afegir alguna cosa més en relació a les dissantes, un dia de molta festa, i animar tothom a gaudir de la jornada sencera.
1: Sí, jo simplement fer un petit recordatori dels horaris, que començarem a les 11 del matí amb els Jocs d'en Santi, al Parc Central, al recinte firal del Parc Central. 11 del matí, comencem amb els Jocs d'en Santi. A les 12 farem el Conte d'en Santi. Aquest any, el Conte d'en Santi normalment el fèiem a la tarda, però aquest any, com fem l'activitat del Bon Vent, hem pensat que podíem fer també una mica per recolzar l'activitat del matí. Doncs fem el Conte d'en Santi al matí, fem una matinal a les 12. Després farem el Vermut Popular, gràcies també a la col·laboració d'Espinaler. Després fem una petita pausa per carregar piles, per posar-ho tot a lloc, perquè a la tarda, a les 5:15, comencem de nou amb els Jocs d'en Santi, comencem amb les activitats d'estrèpits, de les sortides de la batucada. A les 7 tenim l'actuació de Bon Vent, dels Every Night. Després, a les 9, la Flashmob, sopar popular, i ja comencem amb els concerts a partir de les 10. Primer tenim a la Bet, després Hotel Cochambre, que repeteixen, després de l'èxit de l'any passat.
0: Sí, veig accent mataroní, no?, que el cantant és
1: totalment,
0: Mataró.
1: Totalment, i acabem amb un DJ mataroní, el DJ Axis.
0: Bueno, aquí deixa'm que rectifiqui, és més argentoní,
1: És argentoní?
0: Sí,
1: ah, sí?
0: Sí,
1: ah, doncs
0: sí.
1: No ho sabia,
0: sí,
1: veus?
0: Sí.
1: Ostres...
0: Pot ser teu i tot.
1: Moques, imagina't. I jo sense saber-ho. Vale,
0: tenim
1: doncs,
0: a...
1: l'Argentoní. L'Argentoní DJ Axis. Que bo.
0: Amb l'Eugeni, que també estarà a la festa major d'aquí a Argentona.
1: Estupendo, sí. Té un projecte molt interessant,
0: molt interessant.
1: I, a més, com col·labora amb músics que han estat també a les dissantes, doncs podrem fer un fi de festa ben xulo. Mm-hmm.
0: Israel, que vagi molt bé. No sé si estàs nerviós ja dues setmanes per la Flash Mob.
2: Sí, ja m'ho.
0: Tens ganes de que arribi ja, no?
2: Sí.
0: Bueno, jo crec que tots tenim ganes de que arribi
1: sí.
0: El dia 18, no?
1: Sí. Jo ja fa dies que penso, va, que arribi el dia i posem-nos, perquè arriba un moment quan penses tant les coses que el que necessites és que passin, no? Per cert, que m'he oblidat de dir-ho també, a la tarda tenim al pati del Cafè Nou els PD Bingos amb el bingo musical i acompanyats de la Boetucada. O sigui que tenim un dia molt complet d'activitats.
0: D'aquells de reservar-te.
1: Correcte.
0: Jo t'haig de dir que... el tinc reservat per una altra cosa, que el 18 de juliol és el meu aniversari.
1: Hombre, Miquel, doncs...
0: Però intentaré escapar-me, va.
1: Bueno, jo t'asseguro que si t'escapes, alguna sorpresa tindràs.
0: Sí.
1: Soc molt donat a les sorpreses d'última hora.
0: Vinga, va, pues, hi anirem.
1: Perfecte.
0: Sergi, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies,
0: Israel,
1: Miquel.
0: Gràcies per venir, que vagi molt bé la Flash Mob.
2: Gràcies, igualment.
0: Vinga, marxem amb la Bet.
1: Adéu-siau.
0: Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

cap. Tu la protagonitzes i estàs genial. Posa teva estatueta i t'està esperant. Només has de veure que ets un diamant. Tothom té amor, tothom vol ser fort. Planta una llavor i canta una cançó. Jo admiro els ulls i ja no tenim por. El que estem buscant es diu amor. Tothom té amor.

Ràdio Argentona t'acompanya. Cent quatre punt sis.

La teva ràdio. La teva música. Els teus moments. Només a Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina sinó?

0: Accident molt greu a Lleida. Un autocar de passatgers s'encasta a la façana de la Diputació. Hi ha una quarantena de ferits, 5 d'ells en estat crític. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: L'autocar accidentat feia el trajecte entre Lleida i diverses poblacions del Baix Segre. Duia principalment treballadors de la fruita que anaven a Soses, a Aitona, a Serós o a la Granja d'Escarp. Entre els ferits més greus s'hi compta el conductor veterà que acompanyava la conductora novella que conduïa el bus i que feia poc que s'havia incorporat a la feina, Natàlia Ramon.
2: El vehicle ha impactat lateralment contra la façana de l'edifici de la Diputació, a la Rambla de Ferran, això és el centre de la ciutat. Es tracta d'un autobús interurbà en el que viatjaven 45 persones. Ara ja han retirat el vehicle del lloc de l'accident.
0: Anem a Lleida per a Joan Álvarez.
3: 5 dels ferits han requerit una operació quirúrgica urgent i precisaran posteriorment l'ingrés a l'UCI. En total, 21 persones han estat derivades al servei d'urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'accident ha passat a 8:15 del matí per causes que s'estan investigant. La conductora, que feia poc que treballava a l'empresa, hauria perdut el control del vehicle que s'ha encastat a la façana de la Diputació.
0: Mentrestant, de seguida tornarem a Lleida, la calor ha estat molt intensa aquest mes de juny i ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta des que es fa aquest recompte. És una xifra 4 vegades més alta que la de l'any passat, per exemple, que va ser el mes de juny més càlid del qual tenim constància.
2: Aquest no ha estat un juny de rècords, però les temperatures han estat per sobre de la mitjana i pràcticament no hi ha hagut pluges. I la calor tot just acaba de començar. Aleix Serra és tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Seria molt difícil que ara cap a finals d'any giréssim la truita i comencéssim a encadenar episodis prou freds com perquè l'any no acabés sent càlid.
0: Per cert, igual ja ho heu notat. Avui, 1 de juliol, la gasolina ha pujat de mitjana 8 cèntims per litre. És el primer dia en què ja s'han retirat bona part de les ajudes del govern espanyol als carburants.
2: Avui ja es torna a pagar l'IVA al 21% i només es conserven els descomptes fiscals als combustibles. Avui un litre de gasolina es paga de mitjana a Catalunya a 1,48 euros i el gasoil a 1,51 euros. 5 cèntims més que no pas ahir.
0: 7 dies després dels terratrèmols a Veneçuela, l'emergència entra en una nova etapa. No es deixen les tasques de rescat per si encara hi hagués algú en vida, però l'atenció se centra ara en l'ajuda als supervivents. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
5: Sí, comença ara aquí a Veneçuela la fase de més logística humanitària amb la instal·lació d'hospitals de campanya i plantes potabilitzadores. Diversos països envien cap aquí, cap al país sud-americà, més avions amb metges i material de campanya mentre es busquen a la zona zero els coneguts com a supervivents miracle, aquells que poden aconseguir aguantar sota les runes més de 5 dies.
0: I a Mataró s'inaugura l'exposició que commemora l'any Gaudí i que mostra les maquetes de les primeres cases que va construir l'arquitecte.
2: Una recerca per més documentar que la capital del Maresme és on Antoni Gaudí va començar la seva trajectòria professional, urbanitzant els terrenys de la cooperativa.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
6: Bon dia.
0: Comença un nou mandat de Joan Laporta com a president del Barça.
6: 5 mesos després de guanyar les eleccions, avui s'ha fet oficial el nomenament com a president del Barça fins al 2031. Joan Laporta s'ha mostrat molt agraït i lleial a Javier Tebas, president de la Lliga, present a l'acte, i ha aprofitat també per respondre a totes les crítiques de Florentino Pérez cap al Barça. Les sentirem al Catalunya migdia i també parlem del Mundial de Futbol. França, Noruega i Mèxic ja s'han classificat per als vuitens de final i avui nova jornada amb 3 eliminatòries més.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. A aquesta hora destaca un accident amb un camió implicat a l'AP7 a Vilafranca del Penedès, que talla un carril en sentit sud. Hi ha retencions en aquest punt i dues carreteres secundàries tallades en tots dos sentits. La BB-2244 sense adornir d'Anoia per un accident frontal entre un camió i un turisme i la JB-6103 a Palau-Saverdera per un incendi forestal.
0: I ens falta el temps.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
9: Bon dia.
0: Diu que avui fa una mica menys de calor?
9: Sí. Avui
0: no sé si és una gaire, eh?
9: No, ja, aquest és el problema. Clar, el problema és que venim de molt amunt i ara passem avui a una calor, podríem dir, propera a la normal i també demà. Però també depèn de les comarques. Avui les més altes, 34-35, ahir a aquesta hora 38. Estem entre 1 i 3 graus més avall que ahir. Continua la calor, podríem dir que avui corretja curta de temperatures, tot i que la calor continua, i aquesta tarda alguna tempesta al Pirineu més oriental, Guilleries, Collsacabra. És el darrer dia que veurem núvols. Els propers dies, 4 o 5 dies pel cap baix, domini del sol contundent, i a partir de dissabte tornarem a ensumar els 40 graus al Pla de Lleida.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
9: Bon dia.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. L'accident d'un autocar aquest matí al centre de la ciutat de Lleida ha deixat un balanç de 44 persones ferides de diversa consideració, 5 de les quals han precisat d'operacions urgents. Per causes que encara s'estan investigant, la conductora de l'autobús, que feia poc que treballava a l'empresa, hauria perdut el control del vehicle que s'ha encastat a la façana de la Diputació de Lleida. Anem cap a la capital del Segrià, però Joan Álvarez, bon dia.
3: Hola, bon dia. 5 dels ferits han requerit una intervenció quirúrgica urgent, ingressaran a l'UCI. A més, n'hi ha 9 de menys greus i 31 de lleus, dels quals dues persones han estat donades d'alta in situ. En total, una vintena de persones han estat derivades a l'Hospital Arnau de Vilanova. El vehicle, que feia el trajecte entre Lleida i diverses poblacions del Baix Ebre, hi viatjaven 45 persones, inclosos els dos conductors. La majoria eren treballadors de la campanya de la fruita, ho confirmava l'alcalde Fèlix Larrosa.
10: És un autobús interurbà que feia el servei Lleida de la Granja d'Escarp. Majoritàriament les persones que hi anaven eren persones que anaven a treballar, majoritàriament amb la campanya de la fruita, temporers i temporeres. És veritat que també hem tingut la sort que no ha afectat a cap dels vianants que en aquells moments s'autracitaven per la Rambla.
3: Els fets han passat cap a 7:45 del matí, just uns minuts després que l'autocar hagués arrencat des de l'estació de Lleida. Un dels passatgers ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la conductora era novella. Hi havia un segon conductor que la supervisava i ha estat un dels ferits crítics en aquest accident.
11: Les més ferides estan al davant, a la part de la dreta, que és on ha tingut el xoc. L'instructor d'aquesta conductora ha acabat amb molt greu i, bueno, això era amb contusions, amb sang als ulls i demés.
3: Ara, com dèieu, falta per determinar per què la conductora ha perdut de sobte el control de l'autocar, que primer hauria xocat contra una pilona i després s'ha encastat contra la façana de l'edifici de la Diputació de Lleida. El SEM ha activat 11 ambulàncies, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
0: Per cert, com a mínim hi ha 6 morts i diversos ferits de gravetat per un incendi en un edifici d'apartaments a la ciutat belga d'Anvers, Marriera.
2: El foc de gran intensitat s'ha declarat al 8è pis de l'edifici de 10 plantes per causes que ara s'investiguen, segons informen les autoritats. Els ferits més greus han estat traslladats a centres hospitalaris i els més lleus se'ls ha atès in situ. Els bombers continuen treballant a l'edifici per si queden persones dins. En el bloc hi viuen unes 200 persones i moltes les han hagut d'evacuar.
0: Ara que s'ha acabat el mes de juny, ja podem dir que la calor del juny ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya. És la xifra més alta d'un mes de juny des que es fa aquest recompte. No ha estat un mes de rècord, perquè el juny més calent, des que en tenim registres, encara és el de l'any passat. Però els meteoròlegs el consideren un exemple més dels canvis que comporta l'escalfament global, Montse Poblet.
12: A Catalunya aquest ha estat un juny amb temperatures i precipitacions dels juliols d'abans, un mes de ple estiu abans d'hora. Els termòmetres han estat per sobre de la mitjana i, a diferència del que acostumava a passar el juny, pràcticament no ha plogut. Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic, ens posa en context.
13: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de la teoria de Mencari, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dins del que seria la canícula.
12: Però no només s'ha escalfat l'atmosfera. Aquest juny la temperatura global de la superfície del mar ha batut rècords. La mitjana s'ha situat als 21 graus, 0,1 per sobre de les més altes registrades fins ara en un mes de juny. Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar.
14: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant, perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. La direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
12: Darrere l'escalfament, tant de l'aire com del mar, i a les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que continuem sense retallar el ritme que caldria.
0: Passant 10 minuts de les dues, avui omplir el dipòsit del cotxe ja és més car. Tot i que el govern espanyol hagi allargat els descomptes fiscals als combustibles, els canvis que hi ha introduït i que han entrat en vigor avui mateix han provocat una pujada dels preus, Laia Ortega.
15: Sí, un fet que ja estan notant els conductors de les benzineres.
16: Les sorpreses quan vens a la benzinera són contínues i no massa positives, no? Des del conflicte entre Estats Units i Iran ja va haver una pujada brutal, semblava que havia baixat, ara canviem de mes i tornen a haver les sorpreses negatives en forma de més despeses, no? I els que utilitzem el cotxe dia a dia, doncs ho notem, però no tenim més que acceptar-ho o buscar a vegades benzines low cost.
15: La gasolina costa avui a Catalunya 1,48 euros de mitjana, 8 més que ahir, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims fins l'€1,51. Això segons el portal del Ministeri per la Transició Ecològica. L'encariment s'explica d'una banda perquè l'IVA de les gasolines ha tornat al 21% i perquè les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'estan reduint. Aquest mes el descompte és de 15 cèntims, el que ve de 10, i el setembre de 5 fins a eliminar-se completament a l'octubre.
0: I fins que arribi aquest moment en què desaparegui completament, el govern espanyol farà alguna cosa per evitar picaresca i que les benzineres s'acabin quedant amb els marges de benefici?
15: Doncs sí, el govern espanyol ha anunciat que la Comissió del Mercat de la Competència publicarà la llista d'aquelles que no traslladin correctament els preus als consumidors. Pablo Bustinduy, ministre de Consum.
17: Si se demuestra que el esfuerzo fiscal que estamos haciendo entre todos no va a los consumidores, sino que va a que se lo quede alguna empresa, pues se publicará esa información en una lista y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
15: I en el preu de la gasolina no oblidem, però, que també influirà els pròxims mesos com evolucioni la guerra dels Estats Units i Israel amb l'Iran i de si el preu del petroli es manté estable entre els 72 i 74 dòlars actuals.
0: Però el de la benzina no és l'únic preu que ha pujat avui. A partir d'avui pot sortir una mica més car també comprar en plataformes xineses de baix cost com ara Shein, Temu o AliExpress. La Unió Europea comença a cobrar una taxa de 3 euros per producte per frenar l'allau de paquets petits que col·lapsen les duanes comunitàries. El recàrrec es pagarà en funció del tipus de producte, sense importar-ne la quantitat. Si compreu 10 samarretes, la taxa serà de 3 euros, però si en compreu només una samarreta i un pantaló, ja seran 6 euros, perquè són dos articles diferents. Brussel·les, Bruno Fortea Mires, bon dia.
18: Hola, bon dia. La Comissió Europea remarca que aquesta nova taxa l'han de pagar les empreses que venen el producte o les plataformes d'internet que fan d'intermediàries. Però la portaveu del govern comunitari, Ariadna Podesta, admet que aquestes companyies poden acabar pujant el preu final dels articles per traslladar el tribut als consumidors.
19: Evidentment, no podem parlar en nom dels venedors o de les plataformes per dir si augmentaran els preus, però la responsabilitat de la taxa de 3 euros no és dels consumidors.
18: La nova taxa es cobrarà a tots els paquets barats de menys de 150 euros que fins ara estaven exempts de pagar aranzels. El tribut s'aplicarà sense importar el país d'on vinguin els productes, però és evident que la mesura està dissenyada pensant sobretot en la Xina. Del gegant asiàtic provenen el 90% d'aquests paquets barats que inunden les duanes europees. Al dia, al club comunitari arriben 16 milions de paquets petits i la xifra creix cada any de forma exponencial. Els productes comprats per internet aporten poc valor a l'economia europea, però n'hi ha molts, i això complica les inspeccions. Segons Brussel·les, 6 de cada 10 productes barats, com joguines o roba, vingudes de fora de la Unió Europea, incompleixen els estàndards comunitaris de qualitat o seguretat.
0: Des d'aquesta matinada, la plataforma d'intercanvi de criptomonedes més gran del món, Binance, ha deixat d'operar a la Unió Europea perquè no ha obtingut la llicència necessària per fer-ho, cosa que obliga els usuaris a vendre les seves criptos o bé a transferir-les a una altra plataforma, Mireia Sala.
19: El Reglament Europeu de Criptoactius obliga els gestors d'aquests productes a tenir l'autorització d'algun dels països de la Unió Europea per poder-hi operar. Amb aquesta normativa, Brussel·les vol protegir els inversors, prevenir el blanqueig de capitals i garantir l'estabilitat financera. Binance ha tingut 18 mesos per obtenir aquest permís, però no se n'ha sortit. Ho va intentar sense èxit a Grècia i ara diu que ho està provant en un altre país sense especificar quin. La companyia diu que facilita una sortida ordenada als usuaris que prefereixin recuperar els diners i operar en plataformes autoritzades. L'expert en gestió financera, Luz Parrondo, creu que no hi ha d'haver problemes.
20: Una sortida lenta, pausada, planificada dels clients europeus, crec que és perfectament possible sense que els afecti gaire. N'hi ha altres opcions que no és Binance, que és Coinbase i Kraken, etc. N'hi ha més bancs, criptobancs, per dir una manera, que poden donar els serveis perfectament.
19: Es calcula que a l'estat espanyol hi ha mig milió de comptes de Binance, tot i que la plataforma no dona nombre d'usuaris per països.
0: I per cert, ja que parlem de criptomonedes, qui s'està fent d'or amb això, amb les criptomonedes, és Donald Trump, la qual cosa ha despertat tota mena de suspicàcia sobre un possible conflicte d'interessos entre el seu enriquiment i el càrrec que ocupa el de president dels Estats Units, Xavier Vilà.
21: La Casa Blanca s'ha afanyat a negar cap relació entre la posició que Trump ocupa com a president i els més de 1.000 milions de dòlars en ingressos que ha declarat l'últim any relacionats amb les criptomonedes. D'acord amb el document que Trump ha presentat davant l'Oficina d'Ètica Governamental, bona part d'aquests ingressos provenen de World Liberty Financial, una iniciativa fundada pels fills del magnat i l'emissari nord-americà pel Pròxim Orient, Steve Witkoff. L'informe també atribueix centenars de milions de dòlars a operacions relacionades amb el token digital anomenat Trump. Els ingressos en criptomoneda admesos ara pel president dupliquen els que va tenir l'any passat. La revista Forbes estima el seu patrimoni en 6.000 milions de dòlars, gairebé tres cops més que fa dos anys.
0: Passant un minut d'un quart de tres de la tarda, fem una pausa i de seguida anem cap a Veneçuela per saber l'última hora després dels terratrèmols de fa gairebé una setmana.
1: Catalunya migdia.
22: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
23: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
24: Energia per recórrer carreteres infinites.
25: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del fanpark i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
26: Si vols fer la compra bé, has d'anar al carrer.
27: Cada partit, juguem tots amb el 3x2 en l'esnac de patata Pringles de 185 grams. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 13 de juliol.
28: Aquest estiu, la gran pregunta és...
29: híbrid o elèctric?
28: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
30: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
31: Catalunya migdia.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Una setmana després dels terratrèmols a Veneçuela, l'emergència entra ara en una nova etapa. Sense aturar les tasques de rescat, els esforços se centren cada vegada més en l'assistència als supervivents i en el restabliment dels serveis essencials. La Guaira, Veneçuela, Joan Biosca.
32: Hola, bon dia. Setè dia des dels dos sismes aquí a Veneçuela i d'alguna manera comença ara una nova fase, una fase més aviat logística i d'assistència humanitària a les persones que sí que han salvat la vida, però que ho han perdut tot. I és que va més, per exemple, l'arribada de material d'assistència mèdica, metges i personal sanitari per instal·lar hospitals de campanya i també plantes potabilitzadores. En paral·lel, es segueixen buscant persones en vida, ho fan els voluntaris veneçolans en zones per on ja han passat els equips de rescat internacionals. Es busca aquells supervivents miracle, persones que podrien haver aguantat més de 5 dies sota les runes d'edificis. Com en Carlos, que està buscant a la seva germana precisament al peu dels apartaments que ella ocupava a la zona 0 de la Guaira.
2: Llegan los muchachos de aquí que se meten y ellos dicen que sí, que ellos escuchan bulla, que han escuchado. Entonces uno no sabe a quién creer, si son a estos o son a los expertos. Entonces, porque el corazón pega y uno quiere que su familiar esté vivo, ¿me entiendes?
32: Mentrestant, la capital veneçolana, Caracas, també afectada pels dos terratrèmols, mira de recuperar la seva normalitat, torna a funcionar el seu metro, però l'Ajuntament de la ciutat ha prohibit la utilització dels ascensors fins que siguin revisats per por a rèpliques.
3: Els comandaments de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern per la vacunació contra la Covid dels agents va ser bona i fluida. La segona jornada del judici contra la cúpula del Departament de Salut durant la pandèmia per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals ha desinflat bona part de les tesis de l'acusació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
4: Els testimonis que han declarat avui han reconegut que el procés de vacunació de policies nacionals i guàrdies civils es va endarrerir per motius administratius referents a la revelació de dades personals i perquè els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat el Departament de Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
5: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien, porque es algo diferente.
4: Rapado també ha reconegut que alguns agents van canviar d'opinió respecte a vacunar-se o no i que això també va demorar l'enviament dels censos que requerien des de Salut.
5: Recuerdo que esa incidencia surgió porque hubo varios policías que no tenían muy claro si se querían vacunar o si no se querían vacunar y un día se incluían en la lista y al día siguiente nos llamaban para decirnos que no querían. Eso ocurrió.
4: El judici contra els 5 exalts càrrecs de Salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent amb la declaració com a testimonis de l'exsecretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.
0: A la pàgina política, el Parlament de Catalunya, Junts per Catalunya i el Partit Popular fan pinça per reclamar al president de la Generalitat, Salvador Illa, més explicacions sobre els casos de corrupció a l'entorn de Pedro Sánchez el dia abans que la cambra doni llum verda als primers pressupostos de la legislatura. A les portes de la votació definitiva, Esquerra i els comuns han posat més deures al govern. Parlament, Albert Prat, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Junts ha obert foc amb la corrupció i la diputada Mònica Sales ha protagonitzat un tens cara a cara amb el president, farta que li esquivi les preguntes.
7: Potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
8: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si m'amago que estem a menys de 2 metres de distància.
6: Juan Fernández, del PP, també s'ha enfrontat al president Illa, que s'ha convertit en el principal baró socialista que dona suport incondicional a Sánchez.
9: A mí me daría vergüenza estar doblado y callado como usted ante tanta corrupción.
8: La mesura de l'actitud d'una formació política contra la corrupció és com respon quan té casos a la seva pròpia formació política. I en aquí el seu test i la seva nota és baixa, baixa, baixa, baixa, molt deficient.
6: I abans que el govern es pengi la medalla dels pressupostos, demà al migdia el líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, ha reivindicat el seu paper.
10: S'acabaran aprovant perquè una vegada més nosaltres hem posat la responsabilitat i l'exigència que a vostès sempre els manca.
6: El portaveu republicà ha exigit al president que faci el que calgui perquè el nou finançament autonòmic no s'encalli a Madrid i que desbloquegi l'acord perquè els Mossos tinguin un paper en els controls d'aeroports i ports catalans.
0: I a la política espanyola, els intents d'acostament del Partit Popular de Feijóo cap a Junts per Catalunya han topat de ple amb la negativa de José María Aznar. L'expresident del Partit Popular alerta que no es pot mirar cap a Junts per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional, diu ell, per abatre l'actual govern espanyol. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
11: Bon dia. El PP de Feijóo ha fet en les darreres hores gestos cap a Junts per intentar seduir-los per construir una majoria que aconsegueixi fer fora via moció de censura al govern de Pedro Sánchez.
12: También queremos pasar página. El cambio no se puede hacer sin Cataluña y mucho menos contra Cataluña.
11: Això deia Feijóo que cap de setmana des de Catalunya, precisament, que calia girar full del procés, però avui li ha esmenat la plana a José María Aznar marcant com a línia vermella els pactes amb els de Puigdemont de qui no es refia.
13: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía.
11: En un esmorzar informatiu, Aznar ha deixat clar que aquesta no és la via.
13: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
11: Aquesta majoria nacional, que diu Aznar, significa que el PP traci suports a Esquerra amb els crítics del PSOE i a dreta, amb Vox, i situa les properes eleccions com les més importants de la història recent de la democràcia, perquè adverteix Aznar, està en joc un canvi de sistema i no només un canvi de govern.
0: Tornem cap aquí perquè Catalunya tindrà un organisme públic pioner a nivell internacional que vetllarà perquè les empreses catalanes no vulnerin els drets humans ni ambientals en tots els països on tinguin activitat. Després de 6 anys d'espera i de diversos intents fallits, finalment el Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
1: Hola, bon dia. Aquest nou organisme públic investigarà aquelles empreses amb indicis d'estar vulnerant els drets humans o ambientals. Per exemple, les que facin negoci amb l'explotació laboral infantil en països estrangers o les que no respectin el medi ambient amb abocaments de residus o contaminació d'aigües. El nou Centre Català d'Empresa, però, no tindrà potestat per sancionar econòmicament les empreses que no col·laborin amb les investigacions. Tot i que inicialment s'havia previst un règim de multes, el Consell de Garanties Estatutàries va dictaminar que aquest òrgan no tenia competències per fer-ho. La Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global, que ha promogut la llei, n'ha celebrat la seva aprovació. Júlia Martí n'és una de les portaveus.
14: Per fi hi haurà un centre públic independent que podrà fer aquestes investigacions que fins ara no hi havia mecanismes internacionals que poguessin assumir aquest tipus d'investigacions i per tant seguim pensant que és una bona llei i que aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
1: Els partits que hi han votat en contra han posat el crit al cel perquè temen que la nova normativa posi en risc el teixit empresarial català, especialment les petites i mitjanes empreses.
0: I no ens movem del Parlament perquè s'ha aprovat per unanimitat modificar la llei espanyola de l'ELA. L'objectiu és que aquests malalts puguin tenir 24 hores de cures sense que això comporti renunciar a altres ajudes que ja tenen i evitar així el copagament en funció de la renda, Mònica Mas.
15: Sí, aquesta proposició de llei proposada per Esquerra anirà ara al Congrés dels Diputats perquè es pugui modificar aquesta llei ELA espanyola i millori la qualitat de vida dels malalts. El diputat d'Esquerra, Juli Fernández, explica al ple del Parlament algunes de les modificacions que volen fer a la llei ELA espanyola.
16: Grau 3 Plus el que serveix és per pagar les cures, però per cap altra qüestió. Creiem que és important que, sobretot, prestació per gran invalidesa doncs pugui ser compatible quan tens el grau 3 Plus. D'altra banda, també fem una modificació en el sentit de que les tramitacions dels graus de dependència no siguin un problema, no dilatin encara més la situació.
15: Vox ha presentat una esmena a aquesta modificació de la llei ELA que s'ha rebutjat per unanimitat.
0: Tornem a la informació internacional perquè les Nacions Unides alerten que els avenços en la intel·ligència artificial que no es controlin poden provocar danys catastròfics, ja sigui per si sols o per usuaris que en facin un mal ús. El primer informe d'un grup d'experts independents publicat avui per l'ONU indica que sovint tant científics com governs es veuen superats pels progressos en aquesta tecnologia, la intel·ligència artificial, Sergi Roca.
17: Sí, a nivell polític el dilema és que els estats necessiten proves sòlides per regular la IA de manera efectiva, però la ràpida evolució de la tecnologia dificulta tant la seva adaptació com també la comprensió científica. Segons l'informe, la intel·ligència artificial avança cap a sistemes autònoms que poden tenir un impacte més profund en l'economia, en la seguretat o els drets humans. Adverteix que aquesta tecnologia ha passat de sistemes centrats en la predicció de patrons a altres capaços de raonar, de planificar o d'actuar en diferents contextos. Això indica obre la porta a una nova generació d'agents digitals amb autonomia operativa que pot ser molt bona per a temes sanitaris d'agricultura o de gestió econòmica, per exemple, però que també pot tenir riscos importants sobre la privacitat o la discriminació a col·lectius vulnerables, com ara nens o minories ètniques o lingüístiques.
0: I a la Xina, el president del país promet el reforç de l'exèrcit i reivindica la reunificació amb Taiwan com a missió històrica. Xi Jinping ha fet avui un discurs per commemorar els 105 anys de la fundació del Partit Comunista Xinès i ha tornat a reclamar la sobirania sobre l'illa de facto independent i a la qual els Estats Units donen suport militar. El líder xinès també ha apostat per reforçar l'exèrcit del país i continuar la batalla contra la corrupció. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
18: Bon dia. Al Gran Palau del Poble, com a les grans ocasions, el secretari general Xi Jinping ha pronunciat un discurs de reivindicació del lideratge del partit en la transformació de Xina en superpotència. Davant d'un entorn imprevisible, ha dit, la ingerència de forces estrangeres i els desafiaments als quals la formació s'ha d'adaptar, Xi Jinping ha exigit als més de 101 milions de membres del partit que en mantinguin la puresa. El sentim.
19: Hem de lluitar amb decisió en la dura, prolongada i completa batalla contra la corrupció.
18: Una batalla contra la corrupció que per a alguns analistes ha estat sovint una excusa per a Xi Jinping per purgar l'aparell, ha reiterat l'objectiu de resoldre la qüestió de Taiwan. La Xina no ha renunciat a la reunificació per la força, si cal. Referència també a les capacitats militars.
19: Un país fort ha de tenir un exèrcit fort, i només un exèrcit fort pot garantir la seguretat nacional. En aquest nou viatge hem d'implementar el pensament del Partit Comunista Xinès sobre l'enfortiment de l'exèrcit a la nova era.
18: Igualment amb l'argument de la corrupció, la purga de la cúpula militar els últims mesos i anys ho demostra. Xi Jinping també ha parlat d'unitat ètnica, una llei que entra en vigor avui i que grups pro-drets humans consideren una assimilació a la majoria Han, que permet, a més, perseguir els líders de les minories fins i tot en el seu exili.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda, ara passen 30 segons, fem una pausa, res, una mica més d'un minut, i de seguida la cultura.
20: Catalunya migdia. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.
23: La nit dels ignorants s'hereda.
24: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
23: Pot arribar a travessar oceans.
25: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
23: Veu com creixen els seus oients màgics.
26: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
23: I posa la pell de gallina.
27: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
21: La diumenge dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
27: És que m'heu posat la pell de gallina.
22: Catalunya migdia.
0: Passen 2 minuts de 2:15 de la tarda, com dèiem, passem per la cultura, començant per una troballa històrica. Al jaciment paleontològic dels Casots, a Subirats, han trobat un crani d'un exemplar d'animal prehistòric únic al món. Es tracta del gos os, al qual li han posat el nom d'un paleontòleg català. La troballa s'ha publicat a nivell internacional i confirma un cop més la importància d'aquest jaciment, que fa 16 milions d'anys era una zona humida, tropical, amb gran biodiversitat. Corresponsal del Penedès, Montse Gené Riba.
28: Avui el crani d'aquest mamífer de la mida d'un llop i emparentat amb la família dels gossos i dels ossos, però que no s'assembla gens, ha tornat als Casots des de Sabadell, on el tenen ben protegit a l'Institut Català de Paleontologia. És un crani aixafat, però una espècie nova que primer es creia que podia ser la mateixa que la d'unes dents trobades a Alemanya i a Txèquia, però que després d'una investigació s'ha comprovat que és diferent i, per tant, única al món. Per tant, se li ha posat nom, Paludocion Moyasolai, en honor al prestigiós paleontòleg Salvador Moyasolà. El director dels Casots, Isaac Casanovas, explica què representa identificar una nova espècie del passat, un animal d'uns 60 quilos que caçava petits herbívors.
29: És que aquesta espècie només es coneix d'aquest jaciment. Potser ara algú que l'hem publicat mirarà el seu paludocion del seu jaciment que no podia identificar i dirà, ai, és el dels Casots, doncs serà un paludocion Moyasolai. Les espècies, quan tenen nom i cognom, és perquè hi ha un exemplar que se'n diu l'exemplar tipus.
28: Els Casots fa 16 milions d'anys era una zona d'aiguamolls molt càlida amb elefants, rinocerons, cocodrils i moltes altres espècies.
0: I de la prehistòria a la història, una mica més a prop nostra. Mataró obre l'exposició de l'any Gaudí amb plànols i amb maquetes de les primeres cases de l'arquitecte. Una recerca que reescriu, de fet, la biografia i que documenta que és a la capital del Maresme, a Mataró, on Gaudí comença la seva trajectòria professional. Mataró, Marta Vallès.
2: L'exposició que obre demà al públic es titula Gaudí, pagès i l'obrera. És així perquè la figura de Salvador Pagès és clau perquè un jove Gaudí faci els primers treballs d'arquitectura a la capital del Maresme. Pagès va fundar la primera cooperativa de producció a tot l'estat i encarrega a Antoni Gaudí tot el projecte, la fàbrica i les cases per als treballadors. Darrere la mostra hi ha un any de recerca documental, una investigació que han fet els comissaris de l'exposició, la directora del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Núria Poch, i l'arquitecte Ignasi Riera.
3: La primera casa que construeix Antoni Gaudí és aquí, a Mataró. El segon edifici són precisament les latrines. És un edifici singular, molt interessant. I el tercer edifici que construeix doncs, és la nau de blanqueig de cotó.
4: Tan simple com llegir els plànols per poder entendre què és el que volia fer. Volumetritzar-ho i convertir-ho en models que es puguin explicar i que es puguin ensenyar.
2: L'exposició, amb entrada gratuïta, es pot visitar a l'emblemàtica Nau Gaudí de Mataró fins al 8 de novembre.
0: Passant 5 minuts de 2:45 de la tarda. Atenció als amants del manga i de l'anime. Agafeu bolígraf i agenda. Heu d'apuntar. Queda molt, però potser ja voleu saber que el pròxim Manga Barcelona es farà del 5 al 8 de desembre, de dissabte a dimarts, i el visitarà una de les figures més influents del manga de terror, Junji Ito. Barcelona, Valeria Obereda.
28: Un mangaka que aquest any és l'autor del cartell, ens el descriu la directora del Saló, Meritxell Puig.
5: Veiem el Parkway amb la Ona-chan com a guia a tots els personatges de Junji Ito que se reuneixen a Barcelona. Ens va sorprendre molt, sobretot els colors, ha sigut meravellós.
28: I l'assessor de continguts del Manga Barcelona, Oriol Estrada, ens presenta Junji Ito.
6: Un dels grans mestres del terror en el manga, probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat exponencialment al llarg d'aquests anys. I algú amb molt de sentit de l'humor.
28: Altres autors que ja se sap que vindran són els japonesos Soshi Kawamori i Risa Ebata, autors de la pel·lícula Labyrinth, una reflexió sobre la identitat, la fama i el preu de la popularitat en l'era de les xarxes socials. I del Brasil vindrà el mangaka Osvaldo Cato, que ha participat en el joc de cartes de Pokémon, i també es podrà veure la mangaka catalana Konata després de triomfar al Japó.
0: Doncs ja teniu el menú pel mes de desembre, si és que sou amants del manga. I si voleu alguna cosa més pròxima, apunteu també. Àlex Rigola situa el clàssic de Shakespeare, Somni d'una nit d'estiu, en una de les famoses festes d'Andy Warhol. És una de les grans apostes del Festival Grec de Barcelona que es pot veure a la sala Heartbreak Hotel, al barri de Baral. Marta Vives.
7: Rigola ja va portar aquesta peça a Düsseldorf, a Alemanya, el 2014. Aleshores va ser en un gran teatre i amb un gran pressupost, però tenia ganes de portar-la a la seva sala de 72 butaques i encabia aquesta història, interpretada per 12 actors i que barreja el clàssic de Shakespeare amb l'univers underground de la Factory d'Andy Warhol. Respecte a l'original, ha fet un gran canvi.
8: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets, no?
7: Un amor, en aquest cas, el d'avis i àvies que han escapat de la residència per lluitar pel que senten i que es veuran immersos en un particular bosc amb personatges fora dels marges i drogues. El repartiment compta amb noms com els de Montsal Canyet, Francesc Pinyon, Oriol Genís, Toni Sevilla, Elisabet Casanovas o Lluís Villanueva. Una peça única i especial, que és, sens dubte, una de les perles d'aquest grec.
0: I ara, una altra cita per aquest estiu. I aquesta ben pròxima al temps, perquè aquesta mateixa nit comença la 34a edició del concurs internacional de focs artificials de Tarragona. Manel Sastre.
9: Serà la històrica pirotècnia napolitana, Lieto Carmine, l'encarregada d'encendre la primera metxa dels 700 quilos de pólvora que estan preparant, que ja han instal·lat a la punta del Miracle, a la costa tarragonina. Ahir a la nit La prèvia del concurs va ser l'espectacle de drons amb més de 500 aparells que van dibuixar figures lluminoses relacionades amb les bicicletes en homenatge a la sortida de l'etapa del Tour de diumenge a la ciutat. A més de l'empresa italiana d'avui, demà dispararà el seu castell de focs la valenciana Pirotècnia de Alto Palància. Divendres la gallega Hosman i dissabte tanca el concurs la neerlandesa Cafero Fireworks. L'Ajuntament ja avisa que les restriccions de mobilitat dels preparatius del Tour poden comportar més problemes dels habituals per accedir a les zones de costa el divendres i sobretot dissabte. L'empresa que guanyi el concurs s'encarregarà de proveir la pirotècnia de Santa Tecla valorada en 26.000 euros.
0: I abans dels esports, una última cosa. TV3 manté el lideratge al mes de juny. Ha obtingut gairebé un 13% de quota de pantalla, tot i que la disputa per les audiències arran del Mundial de Futbol que es transmet en diferents canals ha estat més aferrissada que mai. D'aquesta manera, TV3 és líder per 23è mes consecutiu. Encapçala tant la programació de dia com el prime time. En aquesta franja són líders estrenes destacades com La Casa Nostra o Cita Bestial i altres continguts com Pubertat o Quanta Guerra. També destaca la cobertura de la visita del Papa a Catalunya, sobretot l'especial La Torre del Cel. S'hi van connectar prop de 1.200.000 persones. Pel que fa a la plataforma 3CAT i a la resta de l'entorn digital, s'han registrat més de 25 milions i mig de reproduccions de vídeo i d'àudio. És rècord en un mes de juny. Doncs amb aquesta bona notícia pel que fa a les audiències dels companys de TV3, arribem a 20 minuts per arribar a les 3. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Amb la presa de possessió de Joan Laporta.
1: Que des d'avui ja torna a ser oficialment el president del Barça i ho serà fins al 2031.

0: Joan Laporta ja torna a presidir el Barça, va guanyar les eleccions fa 4 mesos i fins avui, 1 de juliol, no podia ser nomenat president de forma oficial. Al matí s'ha constituït la nova junta del Barça i al migdia Joan Laporta ha quedat nomenat com a nou president del club davant un auditori ple de convidats. Entre ells hi havia l'entrenador Hansi Flick, també el president de la Lliga, Javier Tebas, i tenim el Ramon Salmurri encara a les instal·lacions del Barça i a més en una sala a París. Salmo, que crec que, no sé si fins i tot tens ara el president sortint, diríem, Rafa Just, o fins i tot podria parlar, sí, Joan Laporta.
1: Mira, de fet, ara mateix parla Joan Laporta a la sala París després de sortir de l'auditori i ser investit com a nou president del Barça. Suposo que el podem escoltar, Laia.
2: I agrair també públicament, perquè doncs, ja els hi vaig dir que no calia que vinguessin, però doncs, han volgut venir, perquè és cert que la presa de possessió del càrrec de president i junta directiva doncs es fa cada 5 anys i és un acte solemne i important pel club. La veritat és que les intervencions que s'han fet em remeto a tot el que s'ha dit, suposo que aquí les heu seguit, no? I no ens ha quedat gran cosa per dir, sempre hi ha coses que penses que les hauries d'haver dit, però jo sí que quan he parlat de que continuarem doncs, sent el millor club esportiu del món, que continuarem doncs, construint el millor estadi del món, que continuarem doncs, sent un equip de referència amb el Hansi Flick a la banqueta i el Deco als despatxos, que continuarem doncs, tenint una fundació que està doncs, contribuint a que el món sigui millor, o que continuarem sent més que un club també, m'he oblidat de dir que continuarem inspirats pel Johan Cruyff. Això també doncs, volia remarcar-ho, perquè a vegades et queden coses que vols dir i no surten en aquell moment. I sí, també us he de dir que jo m'he trobat molt còmode amb l'acte perquè tot eren amics. No? Sé que no tot el món és amic meu, però procuro tenir els màxims amics possibles i avui doncs, era una reunió de persones que sí que ens han donat suport i que estaven doncs, contentes i de ser avui en aquest acte. Si voleu fer alguna pregunta sobre l'acte, la contestaré. Si feu preguntes sobre coses que no són de l'acte, si em permeteu avui, desviaré la pregunta.
0: A veure...
2: Agrair, per acabar, només deixem-me dir una cosa, que vull reiterar el meu agraïment al president Juste i els 6 directius que l'han acompanyat. Han estat doncs, un període...
0: Salmurri, no sé si podem parlar amb tu.
2: Molt important.
1: Sí, aquí estic. Si només un segon, ara preguntarem a Joan Laporta.
0: D'acord, això és una pregunta.
2: No s'han desviat ni una mica de tot el que estava previst. Al revés, jo crec que han aconseguit més del que tenien previst i vull agrair això, que ha estat un gran president del Barça a l'alçada de la institució i doncs un president del Barça que ha mostrat el seu sentiment barcelonista, que jo ja li conec des que érem doncs, molt petits, però que ja l'ha posat al servei de tots els i les culers.
1: Què tal, senyor Laporta? Aquí Ramon Salmurri en directe a Catalunya Ràdio. Ha parlat molt de les línies mestres d'aquest mandat que encapçala ara i ha posat molt l'accent en el rendiment del primer equip. En aquest sentit, jo li volia preguntar per on passa aquest rendiment del primer equip, tenint en compte que Julián Álvarez, davant de l'Atlético, va fer un gest que avui Enrique Cerezo, amb qui vostè manté contacte, ha dit que no pensa en vendre. No sé si fitxar Julián Álvarez és un dels primers objectius de Joan Laporta com a
2: president. Quan em refereixo, he marcat les línies del que ha de ser per on ha d'anar el primer equip i hem de continuar guanyant lligues, intentar seguir guanyant copes del rei en aquest cas, intentar seguir guanyant supercopes i treballar per guanyar la Champions. És aquesta la línia. I estic convençut que amb aquesta línia ho aconseguirem, perquè tenim doncs, l'equip adequat per fer-ho, amb un entrenador que dirigeix aquest equip de manera magistral i que a més també el departament del Deco fa la feina que ha de fer. Estic convençut que seguirem guanyant lligues i que guanyarem Champions, amb independència de mercat de fitxatges d'aquest estiu, que ja veurem com va. Jo estic molt satisfet de l'equip que tenim. Crec que el que hem de preservar per damunt de tot és l'equip que tenim, que si no retoquéssim res més, no passa res. Ho veig bé, veig que serem igual de competitius. Evidentment, si el reforcem una mica més, doncs pot ser que a l'atzar del que és una competició l'acotem una mica més, però amb el fitxatge del Gordon hem cobert molt del que volíem. És cert que hem marxat el Lewandowski, que és un davanter, doncs, el clàssic davanter centre. Aquesta figura, doncs, de clàssica davanter centre, perquè tots els jugadors que tenim són més polivalents, no són uns especialistes en aquesta posició. Potser sí, doncs, que l'hauríem de reforçar, però jo crec que amb el nostre estil de jugar a futbol que tenim, que juguem amb un fals davanter centre gairebé sempre, aquesta passada temporada hem jugat així, no necessitem gran cosa més. Per tant, que el Deco faci la seva feina amb tranquil·litat, si vol reforçar l'equip, doncs ja ens ho anirà dient, i nosaltres estem en disposició de fer les operacions que, dintre de la lògica esportiva i també que tingui lògica econòmica, doncs puguem afrontar. Avui per avui el Barça pot afrontar qualsevol operació, però tingui una lògica esportiva i econòmica. Fitxar per fitxar i

0: parlo des d'allà fa temps, des d'abans que estigués en el City, i bé, en aquest sentit vam fer aquesta oferta amb tot el respecte per a l'Atlètic de Madrid, que té tot el meu respecte, tant al Cerezo com al Miguel Ángel Gil. Vaig estar parlant amb ell, vam quedar que aquí tenien l'oferta, ell em va dir que en principi no tenia previst vendre, perquè no tenien alternativa, jo li vaig dir, si tens, quan tinguis alternativa, l'oferta és ferma. Aquesta oferta la mantindrem ferma el temps que nosaltres considerem i ja ho farem saber en el seu moment, però el que no estarem és a expenses del que ens pugui dir l'Atlètic de Madrid en aquesta qüestió. L'Atlètic de Madrid ja sap quina és la nostra voluntat, si ho vol fer estarem encantats, si ho fem, ja et dic, amb tot el respecte per un club que ens mereix tot el respecte i que tenim doncs, unes bones relacions a nivell doncs, institucional des de fa molt temps, a nivell personal també. Per tant, hi ha algunes reaccions que bé, encara estic recient arribat un altre cop i vull valorar-los amb tranquil·litat, però el tema està així. Hi ha una oferta, ells la tenen, si la consideren en un moment determinat, doncs si encara nosaltres estem en disposició de fer-la, de mantenir-la vigent, aleshores doncs, es podria fer. De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps. No és il·limitada en el temps. I en aquest sentit, doncs, ja anirem donant a conèixer la nostra posició en aquest tema.
1: Bé, doncs Joan Laporta, que només volia parlar de l'acte, el Ramon Salmurri ha aconseguit que parlés d'una de les qüestions més interessants i més pendents que té l'aficionat del Barça, que és saber què passa amb Julián Álvarez, que confirma aquesta oferta, però que, ha dit a Joan Laporta, que no perdran el cap. Farem una cosa, perquè no estava prevista aquesta compareixença de Joan Laporta, farem ara una pausa, tenim el Ramon Salmurri pendent d'aquesta roda de premsa, avancem el programa i de seguida tornem amb Salmurri per qualsevol altra cosa destacada que digui Joan Laporta.
2: Catalunya migdia. Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5, entre Tarragona i Barcelona, amb restriccions i desviaments al litoral, i el 6, de Granollers als Pirineus, amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gem.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour.
3: Ja han arribat les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés. Descarrega't l'app i gaudeix des de la teva mà de grans descomptes en moda home, dona, nen, esports, llar, accessoris i en una gran varietat de marques. Les rebaixes del Corte Inglés, fins al 31 d'agost a la botiga web i app.
4: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
5: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
4: Per què?
6: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
4: Sort del RAC.
6: RAC. I som per ajudar.
7: Òscar, no vens a adoptar un gos per tu, vens a adoptar un gos per una altra persona.
8: Sí, la Ruth és una noia que fa una malaltia ha perdut l'audició de manera sobtada.
9: Està molt atenta tot el que li envolta. En algun moment haurà de fer les meves orelles.
10: El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
11: Cita bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
12: Benvinguts a la millora del dia.
13: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
12: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
14: Hola.
12: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
14: Suposo que ve mare. Hola, mami.
15: Que jo la volia donar les gràcies per tot el que has fet per aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
14: Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc, per gràcies a tu.
2: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
12: Anem a repartir berenar.
2: A la tarda de Catalunya Ràdio.
16: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
17: Catalunya migdia.
1: Doncs bé, seguim aquí al Catalunya migdia. Pendents d'aquesta roda de premsa de Joan Laporta, tenim el Ramon Salmurri. Hem sentit

0: I la primera resposta més destacada parlant de Julián Álvarez. Anirem tornant amb el Salmurri ara, però parlem del Mundial. Perquè França compleix els pronòstics i torna a mostrar el cartell de favorita en aquest Mundial. Els francesos no han tingut gaire problemes per superar Suècia en un partit que ha acabat amb 3-0 al marcador, amb 2 gols d'Mbappé, i França, per tant, que ja és als vuitens de final i que avança en pas ferm. Roger Bosà.
1: Sí, i que potser és la candidata més clara al títol ara mateix en aquests moments. És superior per potenciar l'ofensiu almenys a pràcticament totes les seleccions. Ahir amb 2 gols d'Mbappé, 1 de Barcolà, i un estel·lar Olisser, que va fer 2 assistències i que fins i tot va estavellar una pilota al pal després d'una tisora. Mbappé, que empata amb Messi ara com a màxim golejador del Mundial, tots dos amb 6 gols, i per cert, ahir el primer d'Mbappé li va dedicar al seu seleccionador, a Didier Deschamps, que aquests dies va perdre la seva mare i que agraïa el gest que va tenir el jugador del Real Madrid.
2: A títol personal, el gest de Kylian m'ha emocionat molt. És el nostre capità, ha estat exemplar des del primer dia. Quan jo no hi era, el grup ha fet el que havia de fer. Des que vaig tornar, saben que estic amb ells i això és molt bo. L'estat d'ànim d'un grup no guanya partits, però sé molt bé que en pot fer perdre. La força col·lectiva està per sobre de tot i Kylian, com a capità, és el millor exemple.
3: Kylian, en tant que capità, n'és el... Le meilleur exemple.
1: França, que jugarà ara contra el Paraguai, que és la selecció, recordem-ho, que va eliminar la selecció alemanya.
0: Doncs França, per tant, que ja està classificada per als vuitens de final, i aquesta nit i matinada 2 seleccions més han aconseguit també aquesta classificació. Un d'aquests combinats és Roger, una de les anfitriones.
1: Victòria també de Mèxic, que no va fallar un altre cop a casa com a anfitriona i que va ser molt superior a l'Equador. Va guanyar per 2-0, resolent el partit a la primera part amb gols de Quiñones i de Raúl Jiménez, i ara a vuitens jugarà contra el guanyador de l'Anglaterra, República Democràtica del Congo. L'objectiu de la selecció mexicana és trencar la barrera del 5è partit, però de moment, ahir, dia gran a Mèxic, com deia el seu seleccionador, Javier Aguirre.
4: Esta comunión que encontramos con la gente es un impulso, un impulso extra. Jorge hizo unos números, Sánchez, espectaculares, no podía más y seguía corriendo. Hicimos los cambios por fatiga. Quiñones tenía una molestia, el Piojo estaba liquidado, Gilberto Mora también. Un partido muy exigente, Ecuador, un equipo que te lleva al límite, y bueno, creo que fue una bonita noche para los mexicanos, creo que sí.
1: I també és a vuitens Noruega, gràcies a Haaland, que va fer el seu 5è gol en aquest Mundial, va fer l'1-2 contra Costa d'Ivori al minut 86, i tot això vol dir que tindrem un Brasil-Noruega als vuitens de final.
0: Doncs tot això va passar ahir. Avui hi ha 3 partits més en aquest Mundial. Es juga a les 6 de la tarda Anglaterra, República Democràtica del Congo, a les 10 de la nit Bèlgica, Senegal, i a les 2 de la matinada Estats Units, Bòsnia i Herzegovina. I mentrestant, la selecció espanyola, que ja ha arribat a Los Angeles, on demà jugarà el partit de 16 de final contra Àustria, en aquestes últimes hores, Arbu, hem pogut sentir Lamine Yamal.
1: Sí, encara des de Chattanooga ha parlat amb els companys de la cadena SER, que li han preguntat per la possible arribada de Julián Álvarez al Barça. Diu Lamine que si fos per ell ho tindria clar.
5: No pienso mucho, pero ojalá que sea un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
1: Com deies, la selecció espanyola ja és aquí a Los Angeles, la seu del partit dels 16ens de final, demà contra Àustria a partir de les 9 de la nit.
0: I abans de tornar amb el Ramon Salmuri i la roda de premsa de Joan Laporta, queden només 3 dies per l'inici del Tour de França a Barcelona i els grans noms propis ja són els protagonistes. Isaac Vilalta, avui ha arribat a Tadej Pogacar a Catalunya, és l'últim dels favorits a fer-ho.
6: Doncs sí, aquesta hora ja pràcticament tots els equips participants al Tour es troben per Catalunya. Avui arriba l'UAE en bloc, amb Pogacar, per instal·lar-se en un hotel a Castelldefels. Jonas Vingegaard, a qui li agrada molt Catalunya, ja hi és des del cap de setmana, reconeixent la zona de Begues amb tranquil·litat. I ahir el Decathlon, amb Pol Seixas al capdavant, es va instal·lar en una masia de Santa Maria de Merlès, al Berguedà, a la Serra, on van gaudir d'un dia de convivència de grup abans de traslladar-se avui a l'hotel de concentració. De fet, avui diversos equips, com el Visma o el Lidl Trek, s'entrenen al circuit de Catalunya per preparar la contrarrellotge per equips del primer dia.
0: I tornem a la sala París, a les instal·lacions del Camp Nou. Ramon Salmurri, com està en aquesta roda de premsa Joan Laporta?
7: Mira, ara Joan Laporta li fa l'última pregunta, també sobre el futur de Julián, si et sembla. Mentrestant, l'ahir el que podem fer és recuperar un document de Joan Laporta carregant contra el Real Madrid i contra Florentino Pérez, la tomba de la roda de premsa del president del Real Madrid, on va assenyalar el Barça pel cas Negreira.
8: I et dic que no se'n sortiran perquè UEFA també els ha calat, no? Els ha calat del que volen és fer mullader per tal de desviar l'atenció d'altres temes que els hi preocupen més. Com aquesta obsessió que tenen en transformar-se en societat anònima i altres temes, doncs, que sembla ser que no els hi acaben de sortir bé, com el tema de que no hi haurà música i encara no sabran, no saben on hauran d'aparcar.
7: I mentrestant Laporta respon sobre Julián Álvarez i explica la situació del futbolista i la relació amb el Barça. L'escoltem.
8: Siempre estaba en nuestra órbita. En ese momento no podíamos hacer frente a la operación y después de cuando estaba en el City, que pasó al Atlético de Madrid, pues nosotros estábamos por otras historias. Lo que hemos hecho ha sido hacer una oferta de club a club. La hemos hecho pues con luz y taquígrafos. El Atlético de Madrid sabe de esta oferta.
0: Està responent el mateix que havia respost a la pregunta del Salmurri, ara en castellà. Aquesta roda de premsa Joan Laporta, com deia el Salmurri, ja entenem que acaba aquí, amb aquesta pregunta sobre Julián Álvarez. Doncs bé, hem pogut sentir el més destacat a Catalunya Migdia. Després ampliarem també al Tot Costa a partir de les 7 el que ha donat de si, doncs, aquesta roda de premsa i sobretot també l'acte de presa de possessió de Joan Laporta com a nou president del Barça, que ha estat seguint tot el matí el Ramon Salmurri. I ara els últims segons per la Marta García.
9: Doncs mira, parlàvem de l'Atlètic de Madrid i Julián Álvarez. Un jugador que segur que se queda en l'Atlètic de Madrid és el seu capità Coque, renova una temporada més i ara firmarà fins al 2027.
0: Doncs amb aquest apunt acabem el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7 al Tot Costa, a les 11 al Club de la Mitjanit Especial Mundial, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
10: Són les 3.
11: Viu la ràdio.
12: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 0624, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
11: Viu la ràdio.
12: Els teus moments a Ràdio Argentona.

he estat comptant les faves i em surt un nombre molt més petit. Que ets gelós? Un gelat. Que ets fogós? Doncs ara m'he fugat. Possessiu? Potser nou. Abusiu? Avui

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.

0: Viu la ràdio.
1: Viu Ràdio Argentona.
2: Tant de bo que m'esperis a Escorial.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.
2: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
3: Estigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez, acompanyat pel Ramon Franch, el tècnic de la casa. Ramon, com estàs?
4: Hola, molt bé.
3: Avui tenim un programa especial.
4: Avui tenim un programa molt especial.
3: Cerraremos por todo lo alto.
4: Avui farem un gran tancament, espero.
3: Què farem?
4: Mira, avui tenim un mosaic de peces musicals en fondària, un gaspatxo així fresquet, bona barreja per acabar la temporada amb bon peu.
3: Pinta bé. I per aquest mosaic, per aquest gaspatxo, tenim a l'estudi el Joan Casas. Benvingut, Joan.
5: Hola, Sergi, què tal?
3: Pues col·laborador, ja el coneixeu, el Joan, col·laborador del programa, amb la seva secció L'Harmonia que ressona, músic, compositor, i amb ganes avui de veure què surt d'aquesta experiència, que és completament novedosa, almenys aquí al Dial Interior.
4: Sí.
3: I la idea és com posar cadascú de nosaltres tres, ha seleccionat unes quantes peces musicals, uns fragments de peces musicals, no els passarem totes, i un cop haguem passat el fragment, llavors aquí ho comentarem, intentarem trobar la profunditat, la fondària de la peça, i a veure on ens porta.
5: A veure aquest gaspatxo cap on va.
3: A veure aquest gaspatxo cap on va. Doncs som-hi. Ramon, tu ara per tant ets el mestre de cerimònies. La primera peça crec que serà una peça seleccionada pel Joan.
4: Sí, si la vols presentar tu mateix, Joan.
5: És una peça tradicional, no sé ben bé si irlandesa, anglesa, que es diu What Will We Do, i de la que n'hi ha diverses versions, i sentirem un fragment de la versió de l'Ancum, que és un grup irlandès, si no m'equivoco, que sobretot fan peces populars, però amb un punt un punt una mica punky, un punt una mica underground que m'agrada especialment.
4: Som-hi.

0: És una llàstima que sigui ràdio i no imatge, perquè literalment pell de gallina cada cop que escolto aquesta cançó, la trobo preciosa. Hi ha una part d'interpretació que m'encanta, que és, o sigui, lo directe, lo potent, lo dirigida que és aquesta veu, és pura, descarnada, endavant, o sigui, és una veu preciosa, i té aquesta força, té aquesta puresa de tal qual, aquesta és la nota, aquesta és la interpretació, és això, té com molta vida, una vida molt, molt real, és molt simple, però alhora explica moltíssimes coses. I a nivell de lletra, la interpretació que em faig no segueix exactament o totalment la traducció, però també penso que és part de la màgia, no? Al final, una mica les cançons és el que diuen, però sobretot el que ens diuen a nosaltres. La lletra parla de... O sigui, va, aquesta és una estrofa i va repetint estrofes, en les que sempre va dient què farem si, per exemple, en aquest cas, si no tenim diners, no? L'estrofa diu això, no? Què farem si no tenim diners? Doncs aniré, correré pel poble i com a captaire, captaré i ja està, i anirem fent i tornarem a fer igual. I això va plantejant-hi tot, i què farem si tal qual? Bueno, doncs farem això i tirarem endavant. I m'agrada molt la interpretació d'aquest punt de resiliència, de la catàstrofe, o no, què farem si d'allò? Bueno, farem, i ja està, i tirarem. I quan trobem una altra cosa, doncs la solucionarem com bonament puguem, i la solucionarem segur, d'una manera o altra, i seguirem tirant endavant. I ja dic que la interpretació que li faig també és com una mica pròpia, no?, el que em diuen a mi la cançó al llarg de tot això. Aprofito ara comentant això, que m'ha vingut al cap una frase molt bonica, no té res a veure amb aquesta cançó, és d'un llibre de Italo Calvino, Les ciutats invisibles. Si no m'equivoco, crec que és d'aquell llibre, potser estic citant... Sí, és d'aquell llibre. Que vindria a dir, parafrasejo perquè no la recordo, però vindria a dir, no és la veu la que explica la història, és l'orella. El sentit d'això, no? La interpretació que fem és nostra, és pròpia i amb la música això passa sobretot, no? Més enllà del que diu la lletra, és què ens diu per nosaltres, amb quin sentiment o amb quina idea ens connecta amb nosaltres. I això, doncs, en aquest cas, aquesta cançó per mi em connecta molt amb aquesta idea potent de vingui el que vingui, què farem? Doncs tirar endavant. The only way out is through, que diuen en anglès, no? L'única manera de passar és doncs, passar, tirar endavant i ja està. I anar fent, i a la següent, doncs, endavant.
1: Mm-hmm. De fet, fixeu-vos que ens passem molta part de la vida intentant controlar situacions que la majoria de vegades són incontrolables, i dediquem poc temps moltes vegades a desenvolupar una màxima flexibilitat, adaptabilitat, com proposa la cançó, per adaptar-nos als possibles canvis que vinguin. És a dir, si realment tinguéssim confiança en la nostra pròpia capacitat d'adaptació, tota aquesta por de ai, si ve i si passa i si em quedo sense diners, segurament s'esvairia, i apareixeria una confiança simplement en l'experiència, en que passi el que passi, ens en sortirem. I la prova és que estem aquí. Uh-huh. Ens n'hem sortit.
0: Totalment.
2: A més, té uns dibuixos, la cançó, que em porten directament com si estigués fa 1000 anys a Irlanda, uh-huh, amb un parat d'aquells... Vull dir que t'hi porta, et connecta amb l'ancestral màxim.
0: Molt, absolut.
2: Preciosa. Són problemes que probablement ja tenien. No?
1: Aquesta peça podria estar penjada, aquesta gran llista que tenim de l'harmonia que ressona a Spotify, les que fem avui?
0: Sí. De fet, he creat una, per les peces d'avui, he fet una llista per passar-li a en Ramon. Podria afegir les cançons que sentim avui a la llista de l'harmonia que ressona.
1: Estaria molt bé.
0: I així les tindrem totes allà. Sí, totalment.
2: Podem fer una llista amb totes les cançons d'avui, de fet.
1: També. Mm-hmm. Fantàstic. Doncs anem per la segona?
2: Doncs sí, seguim amb una teva, Sergi.
1: Una meva, va, vinga. La primera que he triat és una peça de la Deva Premal i del Mitten, que crec que són parella, a més, i que em sembla que venen a Barcelona ara d'aquí poc, i es titula So Much Magnificence. I escoltem-la i després, si vols, comentem una mica

0: És una peça, de fet hem ficat una de les parts finals ja de la peça, però va repetint tota l'estona el mateix. A mi la veu de la Deva Premal m'arriba moltíssim. I a la lletra és molt simple, va repetint: hi ha tanta magnificència prop de l'oceà, les ones van venint, les ones van venint, aleluia, aleluia, i repeteix: hi ha tanta magnificència prop de l'oceà, etc, etc. No? No us ha passat que davant d'espectacles de la naturalesa, de cop i volta quedes com superat, completament transcendit per ja no només el paisatge, sinó tota la mística de sentir-te una part petitona d'un espectacle tan immens, com si hi hagués una sinfonia extraordinària davant teu i tu fossis només un petit instrument que està allà tocant, no? De fet, crec que moltes vegades ens passa desapercebuda la magnificència, no només d'aquests espectacles naturals tan evidents, com pot ser el cas de l'oceà, no? Sinó de la nostra vida quotidiana. En realitat, tenim una mirada molt normalitzada, tinc la impressió, de la vida, del que tenim a davant, quan en realitat és un espectacle. I, de fet, tinc la impressió que és molt estranya aquesta experiència de vida. Tremendament estranya. L'únic que, com que la veiem cada dia, ens hi hem acostumat, ens hem adaptat, l'hem normalitzat i no ens sembla extraordinari. Però realment és estrany. Una vegada, ara em ve al cap una anècdota d'un taller que vaig fer una vegada al Museu Episcopal de Vic amb un grup de 20 persones, i el taller estava preparat perquè, bueno, els que heu estat al museu sabeu que hi ha 4 pisos al Museu Episcopal, no? Llavors estava preparat perquè començàvem el pis 1, allà proposàvem una sèrie d'experiències relacionades amb les obres d'art, però sobretot amb la nostra presència, amb el nostre estar presents allà, contemplant l'obra, a veure, observar les nostres respostes, reaccions internes, no? Era més una proposta no tant de contemplació de les obres, sinó de contemplació de nosaltres contemplant, d'alguna manera, no? I anàvem pujant pisos del museu i era com una metàfora de la nostra evolució, el nostre ascens, el nostre creixement, no? I me'n recordo que al final de cada planta del museu ens agrupàvem i comentàvem com havia anat la jugada, estàvem mitja horeta a cada planta i comentàvem una mica com havia anat l'experiència. I a la planta 2, després de tornar a demanar a la gent com havia anat, la gent estava com molt fascinada amb el que eren les obres d'art. Ah, preciós, aquesta obra m'ha agradat, no? I a mi allà em va donar la sensació de que no estava entenent la gent el sentit, el propòsit de la proposta, i sé que els hi vaig dir, de fet hi havia ma mare es va escandalitzar, era una de les alumnes, no? Perquè ma mare, quan dic algun taco, encara s'escandalitza, no? 80 i pico, jo amb 50 i pico, encara s'escandalitza, i els hi vaig dir, escolta, que està molt bé, que les obres aquí són precioses, hi ha obres molt, molt boniques, però ei, que són putes pedres, putes teles, putes pintures. És a dir, aquí l'espectacle real sou vosaltres, contemplant aquestes obres, sentint, reaccionant, donant significats a les obres, estan aquí sent conscients de vosaltres mateixos, com si d'alguna manera els estiguessin convidant a que s'adonguessin que la bellesa no està tant en la pedra o en la pintura, sinó en la seva mirada. No? Llavors, per mi, aquesta cançó em recorda que vagis on vagis, en tot moment hi ha magnificència expressant-se. I la pots experimentar en primera persona perquè la magnificència s'expressa a través teu en tot moment, no?
1: Que bona. Doncs jo ho recullo i pujo una mica riu amunt.
0: Fon-li.
1: I sense més dilació, aviam com us entra això.
2: En la vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. En el vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és un eix.

0: Doncs això és del Xavi Maraster, cantautor de Flix. Obre el seu disco amb aquest temacle, que es diu Qui sap. I la cançó utilitza una metàfora d'un riu per parlar del curs de la vida. I ens recorda que, malgrat les aparences, hi ha coses que segueixen el seu camí natural. El riu sembla que pugui anar contracorrent, però acaba arribant al mar. I aquest mar, que podria semblar al final, es converteix en un nou origen. I acaba amb una idea optimista, que després dels moments difícils, la vida no s'acaba, sinó que torna a començar. I el Xerri me'n regala una frase extraordinària, que és per la qual he triat aquesta cançó, que és: on arriba el meu amor, no hi he arribat jo mai. Que és una manera de dir que l'amor és més gran que nosaltres mateixos, que hi ha una part de nosaltres capaç d'arribar més lluny del que arriba a la nostra pròpia consciència, la nostra experiència o fins i tot la nostra voluntat. L'amor aquí no és una possessió del jo, sinó una força que el supera. I ho podria lligar també amb el que deia Sergi de l'amor cap a una obra d'art no deixa de ser un amor que surt de nosaltres, no?
1: Absolutament. Em sap greu una cosa, Ramon, no haver-te entrevistat a tu durant aquest programa, durant aquests... Sí, és veritat, perquè ho farem. En algun moment ho farem.
0: Aquí estic.
1: Aquí estàs, sí. A mi m'ha recordat molt això que explicaves ara, aquella frase que diu que perquè entri l'amor primer he de sortir jo. Perquè moltes vegades és el que dius tu, no? No tinc clar que l'amor que maneguem quotidianament sigui aquest amor del que parla la cançó, que parlaves tu ara. Tinc més la impressió que és un amor més petitó, més del te quiero, que diuen els castellans, no? Que hi ha molta dependència, molt d'aferrament.
0: De voler controlar, no?
1: Sí, de tenir-te per mi, no? En canvi, aquest amor que ens transcendeix, que és el que pintaves ara tu, és un amor que va molt més enllà de qualsevol experiència de dependència. És un amor que ens inclou en a tots.
0: Total.
1: Hosti, m'ha encantat aquesta peça, també.
2: Superpotent aquesta frase. On arriba el meu amor, no hi he arribat jo mai. L'escoltava pensar, uah.
0: Sí, sí.
2: Pedaç de frase, pedaç d'idea, de concepte.
0: Sí, sí.
2: A més, tot el que expressa amb tan poc.
0: El Xarim és molt d'això. Si no el teniu per mà, us el recomano molt. També ha escrit. I, bueno, és increïble.
1: Que bonic. Molt bé. Doncs anem per una altra?
0: Sí.
1: Toca el Joan, ara.

0: Doncs Ramon, jo et recullo aquest toc folky, diguem, de folk de guitarra veu. Això és una cançó popular basca, Txori a Txori, que de fet el nom vindria a significar alguna cosa com l'ocell, ocell. L'ocell que és ocell, d'alguna manera. I la lletra, traduïda així una mica al paral, vindria a dir si l'hagués tallat les ales hagués seguit sent meu, no se n'hauria anat, però d'aquesta manera no hagués set ocell. I jo estimava l'ocell. I cada cop ens anem posant el gaspatxo aquest, ens està sortint profund. Però és la idea aquesta de que lliga amb aquest amor, que just parlàvem amb la cançó d'en Ramon, d'estimar les coses pel que són i estimar-les com són. I a través de l'amor, precisament, no voler canviar-les o resistir l'impuls de fer-les nostres, d'engaviar-les, de canviar-les simplement per poder-les mantenir nostres, amb aquesta ficció, amb aquest aferrament, i fer les fortes, seguir-les estimant pel que són, amb el que són i de la manera com són, encara que això a vegades impliqui, doncs, obrir la gàbia o simplement estimar-les mentre són aquí i deixar-les marxar quan hagin de marxar. I té aquest significat potent de, més el títol, l'ocell, ocell, o l'ocell que és ocell o que segueix sent ocell.
1: Increïble.
2: Que bonic. M'ha vingut al cap aquesta que explicaves ara tu, Joan, aplicat al món de la parella.
0: Totalment.
2: Perquè la majoria de vegades veus

0: que el de fa més o menys de... el meu mestre és increïble. Fa arts marcials, és campionat de natació als Jocs Olímpics, cuina increïble, és el millor cultivant l'hort. I l'altre diu, ah, doncs el meu mestre, quan menja, menja, quan dorm, dorm, i quan camina, camina.
1: És extraordinari, és el més extraordinari que hi ha.
0: Sí.
1: Absolutament, absolutament. Molt
0: Que
1: bé,
0: bé.
1: doncs anem per la següent.
0: Som-hi. La tiro, Sergi?
1: Sí, segurament la gent de la Roda i de Rally Roda reconeixereu, bueno, i molta gent més, perquè aquest cantautor és molt conegut, però especialment la gent de casa el coneixereu.
2: Estàs fent tot de coses i no ho saps.

0: de sol. I de cop et poses a suar o estossegues sense haver-ho decidit. I tu no tries quan t'enamores, ni quan t'avorreixes, ni el que et fa riure o t'entristeix, ni tan sols tries el que se t'acudeix. Pots triar per quin camí passes, però, i per quin no.
1: Efectivament, és el Guillem Remisa, extècnic també de la casa, amb qui vam compartir molts programes també al Dial Interior. I aquesta és una peça que canta, bueno, que canta juntament amb el compositor, que és Eva, que és el Jordi Torrents. I m'encanta a més el, com es diu, el videoclip és molt xulo, visualment m'encanta. I a mi aquesta peça m'evoca aquesta intel·ligència que va sola d'alguna manera, que no depèn de tu.
2: Intel·ligència natural, no?
1: Exacte. Sí, de fet tu mires l'univers i veus intel·ligència en moviment. De fet, la paraula cosmos significa etimològicament ordre. Perquè hi hagi ordre, ha d'haver-hi una intel·ligència. Si no, no pot haver-hi de cap de les maneres. I aquesta intel·ligència ja hi era, al cosmos. Hi ha unes lleis naturals que fa que, bueno, doncs els planetes gravitin harmònicament al voltant de sols i galàxies, aquestes coses, no? Mires a la naturalesa i aquesta intel·ligència la veus a tot arreu. És espectacular. Si tu estudies una miqueta com funcionen les plantes, el món vegetal, el món mineral, amb totes les combinacions d'àtoms i molècules, és espectacular. I quan veus el teu cos, flipes, és a dir, sí. Tu que et fas un tall i et cicatritza sol, sí. Que el cor batega sense que li hagis de recordar.
2: Un com, embrió.
1: Exacte, un embrió, és espectacular. Jo em pregunto, si tots som molt conscients d'aquesta intel·ligència, que la veus a qualsevol fenomen natural, per què no tenir en compte la idea de que potser aquesta intel·ligència també opera a nivells interns, a nivells invisibles, a nivells del teu món interior? I quan tens una emoció, la tens per alguna cosa. I vaig més enllà. I quan et passa alguna cosa, potser és perquè aquella cosa juga a favor del teu procés i de la teva evolució. Penso que tenim massa la idea de que la intel·ligència queda molt concreta, molt circunscrita al nostre món mental. Hi ha la nostra capacitat, a vegades matussera, la majoria de vegades matussera, d'entendre i relacionar conceptes, però si ens obrim i veiem que la intel·ligència està tot arreu i que estava molt abans que tu nascessis, i seguirà existint aquesta intel·ligència que fa manegar el cosmos sencer un cop tu et moris, per què no tenir aquesta sensació o intuir, o obrir-nos a intuir, si més no, que aquesta intel·ligència ens està sostenint en tot moment? Crec que la idea de la confiança en la vida, inclús de la fe, té molt a veure amb sentir això, que aquesta intel·ligència està operant constantment. I a vegades ho veus, és a dir, a vegades veus que situacions de vida que en el seu moment, quan les vas viure, vas dir, ostres, aquesta situació, quina caca, quina putada, haver de viure aquesta situació. Però, vista en perspectiva, dius, oh, no, allò que vaig viure em va anar d'escàndol per poder entendre, per poder comprendre, per poder arribar a on sigui, que m'ha portat fins aquí a tenir una perspectiva molt més àmplia i a poder viure una vida molt més plena. Per tant, la invitació és a sentir, a intuir aquesta intel·ligència que s'expressa a través de qualsevol cosa.
2: Brutal. I a confiar també en les parts que no t'esperes, no?
1: Totalment.
2: I abraçar-les per després entendre. Mm-hmm.
1: I des d'aquí enviem una abraçada al Guillem, al Guillem Remisa, si
2: n'està
1: escoltant.
2: Una salutació, sí. Que bé.
1: Molt bé.

Aquesta és una cançó que es diu Hay un fuego, de la moda, uns de Burgos. I ens parla d'aquesta espurna interior que tothom porta dins, des de que som ben petits. Tu veus els infants i ja ho veus, que tenen allò, que ningú els hi ha d'explicar res de com s'ha de viure. És el que ens empenya a somiar, a crear, a estimar i a continuar avançant, fins i tot quan les coses es compliquen. Però la cançó també ens recorda que aquest foc necessita alimentar-se. Quan canten La llama se queda atrás, si no hay un latido, ens diuen que els somnis, les passions, les conviccions, no només sobreviuen si hi ha una emoció autèntica darrere, sense aquest batec, la flama acaba apagant-se. I és llavors quan aquest foc es converteix en una força transformadora, una força que s'enfronta a la superficialitat, a la resignació i a tot allò que buida de sentit les nostres vides. Potser per això la cançó connecta amb tanta gent. Ens recorda que malgrat les dificultats, encara hi ha alguna cosa dins nostre que bull.

0: Saps què m'ha evocat aquesta espurna de la cançó? Aquesta passió natural dels nens. Uh-huh. És a dir, els nens viuen amb passió tot. És a dir, no són com nosaltres, que ha de passar alguna cosa excepcional perquè apareixi la passió, no? Que guanya el Barça la Champions, per exemple, no? Jo què sé, no? O que toqui Sábado Sabadete, va, ja està. No, és a dir, els nens tot els apassiona. És a dir, sí. Riuen amb passió, ploren amb passió, juguen amb passió, s'avorreixen amb passió, ho fan tot amb passió, s'adormen amb passió.
1: Tot de veritat.
0: Tot de veritat.
2: Sí, sense filtrar, sense esperar res, sense esperar que passi o accioni alguna cosa, simplement viure el que vius amb la màxima intensitat, per bo i per dolent, però és part de la gràcia, no? Aquesta muntanya russa de totes les experiències. Mm.
1: I també tinc la sensació que cada cop és més difícil com fer-se adult sense perdre aquesta innocència.
0: Mm. Absolutament. De fet, jo crec que si d'alguna cosa ha de servir el fet d'anar cap endins i de conèixer-te és reconnectar precisament amb aquest famós nen interior que és una metàfora, evidentment, d'aquesta essencialitat, d'aquesta vida que s'expressa o vol expressar-se a través, de vegades, d'una cuirassa que hem construït amb esforç, també s'ha de dir, amb la col·laboració del sistema i de tot plegat. Sí. No?
1: Tinc la sensació que moltes persones que van a teràpia acaben tocant el nen.
2: Sí.
1: I que és amb el nen qui s'ha de tractar, per dir-ho així, o que s'han de gestionar coses des d'allà.
0: Mm. Absolutament.
2: Aquesta espurna, aquesta intel·ligència natural que dèiem abans amb la cançó d'en Sergi. Mm. Nois, m'ho estic passant superbé amb aquest gaspatxo.
0: És un gaspatxo. Mira, jo ara mentre estàvem fent això estava pensant la temporada que ve, hem de repetir-ho això. És a dir, hem de fer tant en tant algun mosaic d'aquests.
1: Jo t'ho compro.
0: És divertidíssim.
2: Sí. Jo, és que tinc...
1: He de reconèixer que m'he emocionat explicant aquesta cançó.
0: Home, és que o sigui, és potent.
1: M'he emocionat preparant la secció, m'he tornat emocionat explicant-ho, és que
0: bo.
1: Remou tant. Mm. Gràcies.
0: No, a vosaltres.
2: És que tinc la sensació que si haguéssim intentat ordenar les peces volgudament no ho haguéssim fet, no ho haguéssim fet millor.
1: Total. O sigui, estan
2: com connectant i total, conduint els temes...
0: És un dels valors, és un dels valors del nen, l'espontaneïtat, sí, la imaginació, la creativitat del moment, que s'expressa en l'experiència del moment, si ho prepares, si ho programes, mai sortirà tan fresc, tan real, no? En definitiva.
2: Totalment.
0: Anem per un altre?
1: Som-hi.
0: Ara toca el Joan.
1: Tu diràs, doncs, Joan.
2: Recullo aquesta flama interior, Ramon, i anirem a una cançó que es diu Howl, de The Bones of J.R. Jones, i que ens parla, per exemple, d'una flama interior, també d'una altra flama interior, però que realment seguirem molt a partir d'aquí.

El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Amb l'arribada del bon temps i la calor, molts aprofitem per posar un bon llibre a la bossa de la platja o la piscina per llegir a la fresca. I és que el Centre d'Estudis Argentonín Jaume Clavell ja ens ha preparat la feina per aquest estiu. Torna a la tardor literària, a la nostra vila, que ja arriba a la seva 27a edició i ho fa escalfar motors amb el 8è curs de lectures contemporànies. Per conèixer tots els detalls d'aquestes propostes i anar fent boca avui tenim amb nosaltres aquí a l'estudi de la ràdio l'Emília Illamola. Emília, bon dia.
1: Hola, bon dia, Miquel.
0: Com estàs?
1: Mira, bé, aquí dintre això ja sembla la primavera, eh? Felicitats.
0: Gràcies. Gràcies, gràcies. Anem a parlar de llibres, no?
1: Sí, sí, dels quatre llibres que el grup de, que prepara la tardor literària del Centre d'Estudis, doncs hem escollit per, bueno, per tenir els seus autors en aquí i saber més. Ara us podré fer 5 cèntims de què van els llibres, no gaire, perquè els llibres ja s'han demanat a la biblioteca, ja estan en procés de venir, jo crec que abans de les vacances ja els podreu anar a buscar, a demanar.
0: Heu sigut molt matiners, no? O no? Ho dic perquè anys enrere poder aquestes alçades encara no ho sabíem.
1: Home, la intenció és tenir-ho ara, a finals de maig, primers de juny, per també donar la possibilitat que els alumnes dels últims cursos de l'institut puguin llegir-los, s'hi puguin interessar i després puguin venir a l'octubre a veure els autors i a parlar, doncs, no sé, a interessar-se per la història que han escrit. Per tant, si altres anys ens hem retrasat més, ha sigut per qüestions tècniques més aviat, no? Perquè hi ha tota una feina al darrere que no es veu, que primer és triar entre tots els llibres que van sortint, però també de tots els que ja hi ha, trobar autors i autores noves, frescos, joves i no tan joves, per poder oferir, no? Tu mateix ja has dit que estem en aquesta tardor, doncs, que comença amb el, diguem, amb el segle, i clar, cada vegada ens agrada no repetir i cada vegada doncs ens hi hem de mirar més, hi hem de buscar més, no?
0: Com valoreu el fet de que l'alumnat de l'institut faci aquestes lectures i després vinguin, venen a les xerrades?
1: Alguna vegada. Per nosaltres és molt important, però no hem aconseguit que vinguin més, no? Que vinguin més i que participin més. I ens agradaria. I, doncs, sí.
0: Això pot ser perquè les lectures no acaben d'enganxar a aquest tipus de públic o...
1: És possible, o també és possible perquè també vagin sobrecarregats i que ja doncs, estiguin doncs, no sé, cansats de recomanacions, perquè això també passa en un cert moment de la vida i en aquestes edats. I clar, la nostra proposta doncs, és àmplia i voldríem que arribés amb ells també i que fos bona acollida, ben acollida, però sí que venen alguns alumnes, però no tants com voldríem.
0: Ara desgranarem breument els llibres d'aquesta, les quatre propostes de la tardor literària. Recordo anys enrere que sí que havíeu aconseguit que entre els quatre tinguessin una línia editorial, que tinguessin una mateixa temàtica. En l'edició d'aquest any, va per aquí, heu aconseguit això o no era l'objectiu? Quin tipus de propostes hi trobarem?
1: Són quatre propostes bastant diferents, de temàtica bastant diferent. I bueno, això també és un avantatge, perquè així, doncs, depèn dels gustos de cadascú, doncs, no sé, pots d'alguna manera il·lusionar o enganxar més gent, no? Per tant, sí, de vegades doncs, anem en un sentit i de vegades en un altre. I aquest any tenim quatre novel·les completament diferents.
0: Doncs, si et sembla, anem a pams.
1: Sí.
0: Amb els quatre llibres seleccionats per aquesta tardor, que es comentaran, recordo, els dimecres.
1: Sí, els dimecres a les 7 de la tarda a la biblioteca d'Argentona. No?
0: Els dimecres d'octubre.
1: Exacte. El primer és el dia 7 i comencem amb Parra, no? Del Joan Ametller, que en aquest llibre l'autor desenvolupa una trama a l'entorn d'uns fets que van ocórrer a Mataró, no? Uns fets que a més, no s'han esclarit. I potser per això és tan atractiva aquesta novel·la, no? Que podríem qualificar de policíaca o negra, però que va més enllà, no? Perquè ens ofereix, és a dir, ens ofereix una resposta, encara que sigui de ficció, no? Jo recordo que aquesta, que l'he llegida perquè fa doncs un parell o tres d'anys, si no recordo malament que ha sortit, que m'ho he passat molt bé, no?
0: Per tant, divertida, eh?
1: Sí, bueno, amb una potent crítica i una ironia, doncs, bueno, del nostre entorn, no? I clar, com que és un entorn molt proper...
0: Que coneixes, no?
1: Bueno, molt proper, doncs dius, ui...
0: Quin vincle té Joan Ametller amb Mataró?
1: Bueno, Mataró, és de Mataró, el Joan
0: Ametller. Ell és de Mataró, eh?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí. Després, el dia 14, també a les 7 de la tarda, tindrem la Montse Elvets, que ens parlarà de Només terra, Només pluja, Només fang, que és el Premi Llibreter del 2025, i que doncs, és una novel·la doncs, on la protagonista toca fons d'una manera molt, molt dura, molt, molt bèstia. No? La novel·la transcorre en un fons rural, podria ser qualsevol poble interior de la comarca, però no s'especifica, en una casa anomenada Cala Viuda, no? A les afores d'aquest poble on no s'hi acosta a ningú. I aquí arriba, doncs, al començament de la novel·la, la Maria, no? Mig morta, mig viva, sense saber si es podrà refer.
0: Suposo que també és un orgull... poder portar autors amb aquest reconeixement, no?
1: Sí.
0: Per exemple, deies que aquesta novel·la ha rebut el Premi Llibreter 2025.
1: Sí, sí.
0: Per tant, doncs, tenim autors i novel·les de pes.
1: Sí, sí, sí, sí. Home, la veritat és que ens hi esforcem a l'hora d'escollir. Després, els lectors podran dir la seva opinió, no? Tota la gent que digui, ui, aquest m'ha agradat més, aquest no m'ha agradat tant, aquest... Però nosaltres, aquest equip, aquest grup que formem el grup de lletres del Centre d'Estudis, ens esforcem en escollir el millor i sobretot en no repetir autors, que la veritat és que sí que n'hem repetit al llarg de tots aquests anys, n'hem repetit alguns, però molt pocs, no? Per tant, sobretot donar veu a noves veus, justament, no? Noves maneres d'escriure, d'enfocar temes actuals, temes més profuns, com és el cas d'aquest, de només terra, només pluja, només fang, no? I temes més, diguem, més narratius, no?
0: El 21 d'octubre canviem totalment de registre,
1: sí,
0: i viatgem en el temps amb en Jordi Nogués i Terres de Frontera.
1: Exacte.
0: És una història ambientada al segle IX.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Com conviuen gèneres tan diversos com la història medieval i la narrativa contemporània en aquest cicle?
1: Doncs jo crec que pot conviure molt bé, perquè també ens parla d'un moment, suposo... Jo aquesta és l'única que no he llegit, eh? I no t'ho puc dir de fons, no? Però crec que també és bo veure que hi han hagut moments, encara que estiguin ficcionats, de la història, moments de transició molt durs, no? Perquè passen el moment en què hi ha tota una sèrie, doncs, bueno, camperols, no? Perquè m'imagino que en aquell moment doncs, estaven en els monestirs, els que hi havia, després els que formaven part doncs, dels soldats, de l'exèrcit, el que fos del senyor, i després doncs, bueno, la gran majoria devien ser camperols i alguns artesans, no? Per tant, es troben en el moment, aquesta zona és a la Vall del Lord, que actualment forma part del Solsonès, i es veuen abocats, és a dir, el seu senyor, bueno, el senyor feudal que hi deu haver allà, els posa doncs, entre l'espasa i la paret, més ben dit.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Diu, on pagueu un delme que és molt cruel i abusiu, o us n'aneu d'aquí, d'aquestes terres, i aleshores només tenen l'opció d'anar cap a unes terres que estan entre aquestes terres que es diuen terres de ningú, no? Que són molt perilloses, que estan entre el que diríem la marca hispànica, que havia retrocedit fins aquí dalt, i l'Andalus, no? Aleshores, és clar, tenim aquí una trama d'un moment també molt convuls, molt difícil, i jo crec doncs, que també aprendrem amb aquesta lectura moltes coses d'aquell moment, perquè estic segura que el Jordi Nogués, quan agafa aquest tema, s'ha documentat molt.
0: Sí, sí, tant.
1: Per tant, en sabrà un munt i sabrem coses de la nostra història que, bueno, que desconeixem, no? Perquè l'època medieval, que la tenim, per altra banda, idealitzada, devia ser una època molt dura, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Bé, segurament ens donarà un punt de vista diferent a el que hem pogut veure una mica amb els llibres d'història, no?
1: Sí.
0: I veure una realitat diferent, que serà molt interessant parlar amb el mateix Jordi, que sempre els autors quan venen donen un punt de vista diferent.
1: Clar,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí. I també, és a dir, per parlar d'una època, imagina't, és que jo a mi em sembla que d'aquesta època no n'he llegit mai cap, no? De més tard sí que n'he llegit, no? Mm-hmm. Però d'aquesta època, no ho sé, potser m'hauria d'anar al Cercamón, del Racionero, ves que et dic, i tampoc és ben bé aquí, em sembla que és una mica més tard, si no recordo malament. Per tant, la veritat és que no n'hi han gaires de llibres d'aquests.
0: Sí, sí. Vinga, doncs molt interessant, el 21 d'octubre, i per cloure aquest vuitè curs, no? El 28 d'octubre tindrem a la Montse
1: Barderi, sí.
0: Barderi amb la memòria de l'aigua, una crònica colpidora que va sobre tres generacions de dones.
1: Sí, sí, sí, sí. És com una... ens presenta com aquesta genealogia femenina, no? Que comença amb la Clemència, que és l'àvia, que neix a finals del segle XIX a les terres de secà també i terres de conreu. I després ella d'alguna manera és d'aquestes persones que forma part d'aquesta diàspora doncs, que a primers del segle XX ve cap a la part industrialitzada, no? O quan s'industrialitza doncs, Catalunya. No? I aleshores també vivim aquesta època del pas del camp a la indústria, el pas del camp a la ciutat, no? Uh-huh. I després tenim la Rosalia, que és la filla de la Clemència i la mare de la Núria, que és la protagonista, que viu tot aquest procés d'industrialització. I, clar, quan arribem a la Núria, que ja pràcticament seria doncs, dels nostres dies o d'una mica més enrere, doncs, que és la filla i la neta, que és una lluitadora que aconsegueix tenir una formació, llibertat sexual i un amor que no van tenir ni la seva mare ni la seva àvia. Per tant, és un llibre, potser és una mica més llarg que els altres, perquè té, si no recordo malament, sinó 300, quasi 300 pàgines, però també ens explica molt l'evolució que hem tingut les dones i que ara sembla que, no ho sé, que tot el que hagi passat ho vulguem oblidar i no, s'ha de recordar, no? Perquè per les dones, jo no dic també que els homes, no? Però ha escrit doncs, un centenar d'anys, una mica més enllà, una cronologia d'aquestes, doncs és bona, no? Per recordar una mica el paper de la dona.
0: Mm-hmm. On som avui gràcies a... no?
1: Sí, exacte.
0: A saber d'on venim.
1: Sí, exacte. No? A la lluita de tota una sèrie de dones que, bueno, en aquestes sembla que bastant anònimes, però que ens han dut fins aquí, mm-hmm. perquè no són dones doncs, que hagin sobresortit, no? Han sobreviscut, però d'una forma com callada. En canvi, han anat deixant un rastre, una petja, no? Mm-hmm. Que ens ha dut fins aquí. I ens podem... que d'alguna manera... és bo també reconèixer-nos en elles.
0: Una situació que sembla que faci molt de temps i no fa tant, no?
1: No, no, no, és que no fa tant.
0: Vull dir que estem parlant segurament de les nostres àvies.
1: Bueno,
0: no? Una època de les nostres àvies.
1: És que és això, és que clar, jo crec que això connectarà molt amb moltes lectores i lectors, que bueno, sabem que moltes de les nostres àvies, potser la nostra no en particular, però moltes de les nostres amb prou feina sabien llegir i escriure. I és que estem parlant de no tants anys, vull dir, bueno, 100 anys o menys. Uh-huh. I en canvi, i llavors les nostres mares, que van haver de treballar molt, que si unes amb el tèxtil, que si no les altres a la terra, però que a la terra tampoc se'ls hi tenien un paper perquè el pagès era el pagès. Però la dona, doncs, que sempre estava ajudant i fent feines, doncs la veritat és que estava, doncs, bueno, invisible. Uh-huh.
0: Quatre propostes per anar fent lectura aquest estiu. Quina de les quatre presentaràs, Emília?
1: Mira, jo presentaré justament aquest de la Montse Barderi, La memòria de l'aigua, uh-huh. que és un llibre que també, doncs, no sé, m'ha arribat en aquest sentit, no? Que dius, bueno, doncs està molt bé fer aquesta cronologia, fer aquest recordatori, dir, a més és un premi, és un llibre que ha tingut premis també. Uh-huh. Per tant, clar, no és un llibre que hagi sortit ara, sinó crec que va sortir, si no recordo malament, el 2019 o 2020, i aleshores, doncs, bueno, és un llibre que està reconegut i que molt llegit, però que a més, doncs, ens aporta molt a la nostra societat, no?
0: Uh-huh. Recordar que qui vulgui comprar-lo pot demanar a la llibreria
1: d'Argentona, sí.
0: O bé demanar-los de préstec a la biblioteca, que si no els tenen ja els tindran en breu segurament.
1: Exactament. No? Tot això està en procés, no? Però si mentrestant doncs, els voleu demanar o igual doncs, ja els tenen, doncs ja ho sabeu. Ja teniu les lectures per anar fent feina.
0: Sí, sí. Bueno, tu ja n'has fet, de feina.
1: Sí.
0: Tu ja tens bona... Bueno, també és normal perquè si ha... No? Anar sí. documentant-te i anar pensant què li podem preguntar, per exemple, a Montse Barberi,
1: sí.
0: no?
1: Sí.
0: Una mica com conduir aquestes xerrades. Vull sí. dir que ja hem d'anar avançant temàtica,
1: sí.
0: no?
1: Sí. Sobretot quan tens a l'autor que et ve, lo important és que parli ell, no? És a dir, fer preguntes potser aparentment senzilles, però que vagi explicant no? els motius del per què ha escrit aquest llibre, però sobretot tot el que ens pot dir de nou, que també no surt en el llibre, perquè quan s'escriu una novel·la hi ha moltes coses que s'han de deixar, perquè no s'hi pot posar tot. Per tant, aquestes coses que estan a l'entorn, un cop llegit, perquè clar, aquest club, pensem que la Tardor Literària és un club de lectura, quan encara... pràcticament no hi havia clubs de lectura i que, bueno, que el Llorenç Soldevila doncs, ens va, bueno, va proposar al Centre d'Estudis, va fer. Per tant, és un club de lectura i en aquest sentit és molt interessant perquè pràcticament, si no tota, molta gent que ve a la presentació ja ha llegit el llibre. Aleshores ja té preguntes concretes, ja té, no sé, ja s'ha fet la seva fantasia amb el llibre aquí en el cap, no?
0: Uh-huh.
1: I això està molt bé.
0: I tant. Emília, moltes gràcies per venir a presentar-nos les quatre propostes de la Tardor Literària i aprofito per desitjar-te que tinguis un bon estiu, que busquis l'ombra. No. Perquè
1: d'acord.
0: Les altes temperatures per llegir també no costa una mica, no?
1: Sí, la veritat.
0: Buscar les hores aquelles més fresques poder per defugir de tanta calor.
1: Sí, moltes gràcies, Miquel.
0: Que
1: I
0: vagi
1: també
0: molt bé.
1: Bon estiu.
0: Gràcies, igualment.

0: El dissabte 18 de juliol tenim una cita imprescindible a Mataró amb les Dissantes. Aquesta gran festa omplirà la capital del Maresme de música, somriures i sobretot de valors com la inclusió i la diversitat. Com ja sabeu, aquest any la cantant Bet posa la veu a la banda sonora amb la cançó El jo sóc com tu. Però una de les coses que fa ballar a milers de persones cada any és la seva mítica flash mob. Per saber com es preparen aquests darrers dies i conèixer tots els detalls des de dins, avui ens acompanya en Sergi Galera, que és el gestor cultural de la Fundació Maresme. Bon dia, Sergi.
1: Bon dia, Miquel.
0: I també a l'altre costat del fil telefònic, l'Israel, que és un històric de l'equip de ball que fa moure a tota la comarca. Israel, bon dia.
2: Hola, bon dia, Miquel.
0: Què tal, com esteu tots dos?
1: Doncs bé, bé, força trafegats, perquè ja ens queda dues setmanes i mitja, mal comptades, i per tant ja estem en la recta final. Ara el tren ja va cap a baix, ja no, i això ja no té aturador.
0: Ja fa baixada.
1: Ja fa baixada,
0: ja
1: tot,
0: fa,
1: sí.
0: Ja fa baixada. Sí. Està sent un any molt intens per la Fundació Maresme. Esteu en plena celebració del 60è aniversari.
1: Correcte.
0: El 18 hi haurà aquestes dissantes, la Flash Move, amb la Bet, que segurament doncs, vindrà.
1: Sí.
0: Però veniu d'un programa molt intens, moltes propostes. El més immediat crec que va ser ara fa un mes, escaig, el cafè.
1: Sí, vam fer la 60ada el dia 6 de juny. Però és que, clar, des de la caminada, que va ser, si no m'equivoco, el 18 de maig, les activitats s'estan sent cada 15 dies i realment és un programa força atapeït. Però és que, clar, quan un fa 60 anys s'ha de celebrar, Miquel, si no, què fas, no? I nosaltres ens agrada molt celebrar i organitzar eventos i fer trobades, trobar-nos amb les famílies, amb les persones treballadores, amb les persones ateses, amb tothom. Ens agrada molt ajuntar-nos i fer festa i riure i passar-nos-ho bé. I és el que estem fent, és el que estem fent. I la nostra feina, la nostra tasca és organitzar i preveure que tot això estigui, totes aquestes activitats es facin de la millor manera possible. I per tant, aquí estem, amb ganes, amb moltes ganes de seguir endavant. A més, tenim un repte, com bé saps, tenim el repte del nou centre ocupacional que estem treballant per poder recaptar els fons necessaris per poder tirar-lo endavant. És el projecte L'Error 404, aquest centre ocupacional no trobat, que és una de les capçaleres principals de la nostra activitat. Però no només això, sinó que, lògicament, continuem amb totes les activitats que anualment i recurrentment fem a la Fundació, que són moltes, moltes.
0: Com, deixem preguntar-te, i ara li preguntaré a l'Israel, una petita valoració de com va anar doncs, la festa de la 60ada, no? Ple de reptes,
1: sí.
0: Campanya de donació de sang també,
1: sí.
0: La caminada, que també crec que vau assolir una mica l'objectiu,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: que,
1: sí, sí.
0: Com una mica de petit balanç,
1: vale.
0: No? Com ho esteu valorant tot
1: pensa,
0: plegat?
1: Mira, si anem a la caminada, pensa que aquest any és el primer cop que l'hem organitzat des de la Fundació. Fins ara s'organitzava des de l'Associació de Pares de l'Escola Arbós. Aquest any ja ho hem assumit des de la Fundació i era un repte important, perquè són coses que, bé, has de cuidar, i moltes vegades, fins que no tens l'experiència de fer-ho diverses vegades, doncs et costa una mica. Va ser un èxit, ens va funcionar moltíssim, vam tenir molt de públic i tot ens va sortir molt rodonet, molt rodonet. Després vam fer la 60ada, vam assolir uns quants reptes dels que ens havíem proposat, el de la sang, per exemple, el vam assolir, el d'ajuntar 60 persones de 60 anys també el vam assolir, i altres que no, que es van quedar sense assolir, però...
0: Poder el de les nacionalitats, no
1: aquest,
0: sé si...
1: Aquest era complicat, però el que és important també és entendre que nosaltres ens proposem reptes perquè volem créixer, volem cridar l'atenció de la gent, però el repte principal és aconseguir que tothom estigui a gust, que s'ho passi bé, que l'activitat funcioni més enllà dels números finals que de vegades et poden fer dubtar, no?, de si has triomfat o no. Nosaltres considerem que el més important és que el resum final, que tothom o la gran majoria de persones que preguntis diguin, ostres, que bé m'ho he passat, que estava ben organitzat, estava tot a lloc i funcionava. I en aquest sentit creiem que sí, que estem fent uns esdeveniments no són gaire, no són senzills, tenen la seva complicació, però que ens estem sortint molt bé. I ara ve el petardazo final, que són les dissantes, que és el gran dia de la Fundació, sens dubte.
0: Mm-hmm. Aneu superant pantalles, però en relació a l'error 404, per aconseguir l'objectiu encara es poden fer aportacions i tenen la informació a la web, no?
1: Sí, efectivament, a la web hi ha tota la informació del projecte. És necessari continuar, no et sabria dir exactament com estan els números, sé que anem bé, però lògicament són molts diners, necessitem molts diners per poder dur a terme aquesta campanya, i tenim de temps fins a finals d'any, és a dir que això encara no s'acaba aquí, sinó que durarà durant tot l'any fins que pensa que les celebracions del 60è aniversari van començar la nit de gala d'aquest any passat,
0: sí,
1: i acabaran la nit de gala d'aquest 2026.
0: Val, això et volia preguntar, que deies que el dissabte 18 és el gran petardazo, sí, però em sembla que la celebració dels 60 anys continuaran.
1: Correcte.
0: Fins a acabar l'any, no?
1: Correcte, sí. Al setembre tenim la trobada empresarial, tenim la inauguració de la Llar Santa Maria, la inauguració no, la reinauguració, hi ha hagut tota una feina molt important de remodelació de la Llar Santa Maria, el que et deia, tenim aquesta trobada empresarial, llavors tenim diversos actes que aniran passant més petits, i ja ens anirem cap al 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, i, si no m'equivoco, és el 4, divendres 4 de desembre, que farem la nit de gala al Teatre Monumental, on donarem, conclourem una mica, serà la clausura dels actes del 60è aniversari. Mm. És a dir, que encara ens queda bastant de fato, eh? Encara tenim bastant de lío. Sí. Però bueno, abans farem una mica de pausa, eh? Farem una mica de vacances per recuperar forces i podrem continuar.
0: Israel, com estàs visquent tu aquests 60 anys de la Fundació Maresme?
2: Bueno, bé, és un repte, bueno, que tiri endavant. És que no sé com explicar-me, estic una mica nerviós.
0: No pateixis, que no ens veu ningú.
1: No. L'Israel es posa nerviós ara parlant, però després canta, balla, no, vull dir que...
0: Ja ho veig.
1: Aquestes coses van com van.
0: Doncs escolta, tu que estàs a l'equip del ball des del primer dia, com recordes aquells inicis de la Flash Mob i com has viscut la seva evolució al llarg d'aquests anys?
2: Bueno, clar, he viscut des del principi, que va començar, porto pues, ballant des del principi, que va començar les dissantes, i bueno, la vaig visquent molt, bueno, bé, perquè cada vegada va evolucionant i hi ha molta gent que col·laboren, bueno, és un granet que la veritat que, i el ball, que jo sóc una persona que m'agrada molt ballar i cantar, com ha dit en Sergi, i és una experiència... Bueno, molt bona.
0: I com ha evolucionat al llarg dels anys? Suposo que tot inici és complicat, entenc, i costa poder engrescar la gent, no? Ara ja estem parlant d'una ciutat molt consolidada, que hi ha moltíssima gent, molta gent que hi vol participar, però els inicis costen, no? Éreu la mateixa gent el primer dia que ara o no?
2: No, jo quan vaig començar érem, jo crec que 4 o 6 ballarins.
1: I ara estem parlant de 15 ballarins, imagina't. Sí. Sí que és cert que el va sorprendre, jo no hi era en aquell moment a la Fundació, però sí que em comenten que va sorprendre molt la primera flash mob que es va fer. Es pensava, bé, hi havia qui era més incrèdul, deia, bueno, no sé si funcionarà això, i va ser un èxit abrumador des del primer dia. Jo crec que és un dels grans bombonets de la casa, saps? Al moment de la flash mob ens ajuntem molta gent, i això és magnífic. I a més, aquest any tenim... aquests últims 2-3 anys hem coincidit amb altres activitats, amb altres espectacles, esdeveniments de les Santes, però aquest any, com que nosaltres anem el dia 18, diguem-ne que som una mica... esdeveniment central, no? D'aquell dia. Mm-hmm. Per tant, esperem que tinguem una afluència de públic molt important. A més a més, ja et faig una mica d'introducció, just abans del ball de la Flash Mob tindrem l'espectacle Bon Vent dels Every Night,
0: sí.
1: Que ho farem a l'escenari principal, com a activitat de tarda infantil, familiar. Per tant, ja esperem tenir un bon gruix de públic i animarem a tothom que es pugui quedar, perquè tal i com acabin els Bon Vent, tenim la gent d'Estrèpits, de la batucada
0: de Vilassar,
1: batucada inclusiva, que participen des de fa uns anys també amb nosaltres. Estrèpits estaran a les, al, al recinte firal fent, amenitzant aquell espai, i cap a quarts de nou, tres quarts de nou, arribaran des del pati del Cafè Nou la boetucada, la batucada del Pla d'en Boet, que pugen des del pati del Cafè Nou, que han acabat, on haurà acabat el Tardeo, el bingo musical que ens fa PD Bingos, hauran acabat, pujaran cap al pati del Cafè Nou, es trobaran les dues colles al Parc Central, faran una petita intervenció totes dues juntes, i això serà l'entrada a la Flash Mob. És a dir, que anirem allò... amb el temps allò ben quadrat perquè vagi tot rodó, de manera que ens trobem a les 9 amb el Parc Central tan ple com sigui possible. Convidem a tothom que vulgui venir. A més,
0: serà un acte que anirà increixendo, no? Allò pam, pam, pam, fins a acabar-ho de...
1: Correcte, correcte. A més, com ja heu sentit, i espero que tothom ho hagi sentit, la cançó de l'Avet és una meravella, és una joia la que ens ha fet. És una cançó molt emotiva, molt bonica, que quan sona cada cop que l'hem ballat multitudinàriament és espectacular, i serà un moment molt emotiu. I a més, les companyes de Dance in Vitro, que cada any ens preparen la coreografia d'aquesta cançó, junt amb la Natàlia Corrales, que és una col·laboradora de la casa, que fa llengua de signes i que treballa també amb la creació d'aquesta coreografia, doncs ens han fet una coreografia molt emotiva, senzilla, no gaire complicada, amb moments que quedaran molt bé en les imatges, en les fotos que es faran, seran espectaculars, i ara l'únic que ens falta és que siguem molta gent, que tinguem molt de públic.
0: Segur que hi haurà moltíssima gent.
1: Correcte.
0: Israel, recordes la coreografia, la primera? Si ara tingués aquí, l'haguessis de ballar, te'n recordaries o no?
2: Uf, potser primer tinc que escoltar la música i llavors potser sí. Però
0: qui era? Quina era la primera cançó? Uf. Ara potser pregunto allò...
1: Ostres, jo no sé si era de Callaos, potser... No t'ho sabria dir de memòria.
2: És que
1: pensa que són 13 edicions.
0: És que són moltes edicions.
1: Són 13 edicions.
0: Edicions, cadascú ha posat el seu gra de sorra, i ara doncs teníem a la Beta amb el Jo Soc Com Tu.
1: Sí.
0: A l'hora d'assajar Israel i preparar el ball, què és el que resulta més difícil?
2: Bueno, primer aprendre, sobretot, però bueno, jo sempre m'adapto i intento aprendre el més ràpid possible. Però quan una cosa t'agrada, sobretot per col·laborar amb la Fundació, sobretot, i amb els companys, i passar-ho bé, sobretot.
0: No sé si ens pots donar detalls de com serà la coreografia. El vídeo està publicat ja?
1: Sí, el vídeo està penjat a YouTube i a les xarxes també. A veure, com sempre busquem moviments que siguin molt corals, que permetin... bé, braços amunt, girs, moviments laterals, i repetim moviments de manera que hi hagi, que no sigui massa complicat seguir tot el moviment. He de dir que en aquests anys que porto jo a la Fundació, la coreografia, el primer any que jo vaig estar, no sé, igual vam tardar un parell de dies o tres, potser, en memoritzar-la, però és que a hores d'ara, el mateix dia que venen les companyes d'In Vitro a ensenyar-nos la coreografia, els ballarins i ballarines ja l'assumeixen. Vull dir que es nota també que la pràctica, l'experiència de les persones fa que cada vegada sigui com més fàcil, i hi ha molt de compromís. Pensa que estem, des de que presentem la coreografia, que és a mitjans de maig, nosaltres comencem a assajar-la a mitjans d'abril, finals d'abril, i des de mitjans de maig, que fem la presentació de la coreografia, fins a les dissantes, estem sortint, jo diria que un cop per setmana tranquil·lament, a fer activitat a esplais, a escoles, a festes majors, allà on ens criden i podem, anem a presentar la Flash Mob. Això vol dir que hi ha molt de compromís per part dels ballarins i ballarines, perquè això vol dir que han de deixar de fer les seves activitats habituals. Ells estan, la majoria d'ells estan en centres ocupacionals, o bé, com el cas de l'Israel, està treballant a la mateixa fundació, a les oficines de la fundació, i en molts casos han de deixar el seu dia a dia per fer aquesta activitat, i ho fan a més amb un somriure, amb unes ganes que, pues, és meravellós per tot nosaltres. Sí.
0: La coreografia compta amb la col·laboració de l'entitat
1: Dance in Vitro. Sí, la companyia de dansa.
0: La primera edició també hi havia una entitat que...
1: Sí, les 13 edicions hem estat acompanyats de Dance in Vitro.
0: Eh?
1: Sí. És una relació ja molt estreta de fa molts anys. Uh-huh. Sí.
0: Israel, com s'adapta el ritme de la cançó de la Beth a la coreografia?
2: És molt maca, és molt sentimental. Jo la trobo molt maca. Bueno, aquest any no és tan moguda com han sigut uns altres anys, però Clar. És molt maca, molt maca.
0: Mm-hmm. Sí. Què vas sentir quan vas escoltar per primera vegada el Jo sóc com tu a través de la veu de la Beth?
2: Uf, emocionant. És que t'emociona. Jo és... D'acord, aquesta cançó és d'acord.
1: Mm. Sí, però jo crec que la Beth
0: té màgia, no?
1: Sí, ha agafat molt bé l'essència de la Fundació, saps? Aquest esperit de trobar-nos, de reconèixer-nos, de fer coses plegats, de no preocupar-nos tant pels resultats com pel procés. Crec que, bueno, també és cert que fa uns anys ja que el que intentem amb tots els artistes és que fer trobades prèvies amb les persones ateses en els centres ocupacionals i això els permet desenvolupar millor el missatge de la cançó. Saps?
0: Mm-hmm. Mm. Israel, posa més nerviós fer la coreografia sense tenir la Beth davant? O el dia que tinguis la Beth davant, que suposo que vindrà el dia 18... Quan tenim a l'artista dalt de l'escenari, impressiona més o no?
2: Bueno, sí que... La veritat que sí. Bueno, si ja la coneixes així ja a part, bueno, sí que impacta una mica, però sempre els nervis els tens quan surts també a un escenari i amb la persona. Però ja després ja tot és com... Ja està.
0: Ja ha passat, ja és divertimento ja després, no? Mm.
2: Sí. I més quan ja fas una cosa que t'agrada, ja és com... Sí. Justament, jo em vaig presentar al càsting d'Operació Triunfo...
0: Què dius, ara?
2: Amb que estava la Beth.
0: Què dius, ara? El mateix any que la Beth participava en el concurs, tu t'hi vas presentar?
2: Sí, jo m'hi vaig presentar. Però amb ella no la vaig conèixer, l'havia tanta gent, però mira, m'hauria agradat conèixer-la.
0: Mira, aquelles curiositats de... De la vida.
1: Veus, ara tens l'oportunitat.
0: Digue-li l'anècdota el dia que la vegis.
2: Sí. I tant. Però com hi havia tanta gent en aquest càsting... Pues,
0: molt bé. O sigui, que ja veig que a part de ballar també t'agrada cantar, no?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: Jo ja cantava també en un grup de gospel. Gospel Sons, de Mataró.
0: Sí.
2: La veritat que estava molt acollit també cantant i la veritat que... Sí que ho vaig deixar, perquè portava anys, però ja va començar la pandèmia i llavors va ser...
0: Ui, la pandèmia, que va trastocar molta cosa. Israel, Sergi, no sé si voleu afegir alguna cosa més en relació a les dissantes, un dia de molta festa i animar tothom a gaudir de la jornada sencera.
1: Sí, jo simplement fer un petit recordatori dels horaris, que començarem a les 11 del matí amb els Jocs d'en Santi, al Parc Central, al recinte firal del Parc Central, 11 del matí, comencem amb els Jocs d'en Santi, a les 12 farem el Conte d'en Santi, aquest any el Conte d'en Santi normalment el fèiem a la tarda, però aquest any com fem l'activitat del Bon Vent, hem pensat que podíem fer també una mica per recolzar l'activitat del matí, doncs fem el Conte d'en Santi al matí, fem una matinal a les 12, després farem el Vermut Popular, gràcies també a la col·laboració d'Espinaler, després fem una petita pausa per carregar piles, per posar-ho tot a lloc, perquè a la tarda, a les 5:15, comencem de nou amb els Jocs d'en Santi, comencem amb les activitats d'estrèpits, de les sortides de la batucada. A les 7 tenim l'actuació de Bon Vent, dels Every Night. Després a les 9 la Flash Mob, sopar popular, i ja comencem amb els concerts a partir de les 10. Primer tenim a la Beth, després Hotel Cochambre, que repeteixen després de l'èxit de l'any passat.
0: Sí, veig accent mataroní, no? Que el cantant
1: totalment,
0: és mataró.
1: totalment, i acabem amb un, també amb un DJ mataroní, el DJ Axis.
0: Bueno, aquí deixa'm que rectifiqui, és més argentoní, eh?
1: És argentoní?
0: Sí,
1: ah, sí?
0: Sí?
1: Ah, doncs
0: sí.
1: No ho sabia, sí, veus? Sí. Ostres.
0: Pot ser baiteu.
1: Mocos, imagina't. I jo sense saber-ho. Vale,
0: tenim
1: doncs
0: a...
1: l'argentoní. L'argentoní DJ Axis. Que bo.
0: Amb l'Eugeni, que també estarà a la festa major d'aquí a Argentona.
1: Estupendo, sí, sí, sí, sí. Té un projecte molt, molt interessant,
0: xulo.
1: Molt interessant,
0: xulo.
1: Sí, sí, sí, sí. I, a més, com col·labora amb músics que han estat també a les dissantes, doncs podrem fer un fi de festa ben xulo. Mm-hmm.
0: Israel, que vagi molt bé. No sé si estàs nerviós ja dues setmanes per la Flash Mob.
2: Sí, sí, a moltes.
0: Tens ganes de que arribi ja, no?
2: Sí.
0: Bueno, jo crec que tots tenim ganes de que arribi,
1: sí,
0: el dia 18, no?
1: Sí, sí, sí. Jo ja fa dies que penso, va, que arribi el dia i posem-nos, perquè arriba un moment quan penses tant les coses que el que necessites és que passin, no? Per cert, que m'he oblidat de dir-ho també, a la tarda tenim al pati del Cafè Nou els PD Bingos amb el bingo musical i acompanyats de la Boe Tocada. O sigui que tenim un dia molt complet d'activitats.
0: D'aquells de reservar-te.
1: Correcte, correcte.
0: Jo t'haig de dir que... el tinc reservat per una altra cosa, que el 18 de juliol és el meu aniversari.
1: Hombre, Miquel, doncs...
0: Però intentaré escapar-me, va.
1: Bueno,
0: intentaré
1: escapar-me. Jo t'asseguro que si t'escapes, alguna sorpresa tindràs.
0: Sí,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues soc
0: vinga,
1: molt donat va. A les sorpreses d'última hora.
0: Vinga, va, pues, hi anirem.
1: Perfecte.
0: Sergi, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies,
0: Israel,
1: Miquel.
0: Gràcies per venir, que vagi molt bé la Flash Mob.
2: Gràcies, igualment.
0: Vinga, marxem amb la Bet.
1: Adéu-siau.
0: Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia.

0: Cada matí, Tic Tac, un programa presentat per Miquel Carabaño.
1: El teu estiu a Ràdio Argentona, 104.6. Som la teva ràdio. Sintonitza'ns al 104.6. Som la teva ràdio. Ràdio Argentona. Cremem la nit. Refresca't amb nosaltres. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Ràdio Argentona.
3: Energia positiva per les teves orelles.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

0: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.

Ràdio Argentona. Argentona. 104.6.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina si no?

0: monkey and me, it's with you.
1: Viu la ràdio.
2: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Viu la ràdio.
2: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?
2: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
3: No trobaràs res millor.
2: Ràdio Argentona.
4: Baby squirrel use a sexy motherfucker.

0: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
1: No trobaràs res millor.
0: Ràdio Argentona.

0: tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona, 54.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't. Ràdio Argentona.
2: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
3: Música.
4: La que més sona.

0: Tothom ho sap, tothom ho comenta. La millor música a Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM.
2: Un VIP a una discoteca amb una ampolla.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, il·lusiona't.

perseguint la nit busquem la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per a taballada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: La conductora de l'autocar accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI, tot i que evolucionen favorablement. La policia continua investigant les causes de l'accident per esbrinar per què el vehicle ha fet un canvi de trajectòria. José María Aznar corregeix l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres, per fer caure Pedro Sánchez. Els pressupostos de Salvador Illa rebran aquest dijous l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havia funcionat amb els prorrogats del 2023. Els republicans adverteixen, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada estival. El president de la Generalitat qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeix que hi ha un problema de saturació a l'AP7, demana una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat i reclama que s'actuï amb responsabilitat quan es debati sobre noves infraestructures. Veneçuela comença el primer dels 7 dies de dol nacional decretats pel doble terratrèmol de la setmana passada. El nombre de víctimes frega les 2.300 i els ferits ja són més d'11.000. Les autoritats treballen per assegurar les edificacions que van quedar malmeses pel sisme. L'onada de calor del mes de juny ha provocat 218 morts prematurs a Catalunya, principalment durant la setmana de Sant Joan. Tot plegat en un mes molt càlid i sec en què s'ha arribat als 43 graus al Segrià. Tot i això, no s'ha superat el rècord de l'any passat en el mateix període. L'ONU reclama als governs que acordin regles globals per evitar els danys que pot provocar la intel·ligència artificial. El primer informe sobre la IA, encarregat per les Nacions Unides, alerta de riscos per als drets humans o desinformació i denuncia l'excessiva concentració de la tecnologia en poques companyies i estats. La Ludwig van, Sopa de Cabra, Pastora, La Fúmiga o Fades són alguns dels artistes que actuaran al Festival Acústica de Figueres del 27 al 30 d'agost. El cartell combina veterans com Locomia o Defcon 2 amb bandes actuals com Alosa o Malifeta. Esports.
1: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant la integritat i la imatge davant d'atacs externs i, d'altra banda, ha defensat que el club pot abordar qualsevol operació com la de Julián Álvarez. Al Mundial de Futbol, Anglaterra s'ha imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, i ha accedit als vuitens de final. Doblet de gols de Harry Kane amb assistències del nou jugador del Barça, Anthony Gordon, que ha estat suplent. I dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas de l'equip Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogačar al capdavant.
0: I el temps serà 100% estable aquest dijous. Dia de sol, de cap a cap. Ni durant la tarda creixeran nuvolades. Tindrem una matinada més suau, sense la calor nocturna dels darrers dies, i en canvi, al migdia, les màximes pujaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran els 37 graus.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat aquest dimecres al matí. De moment s'ha fet les proves d'alcohol i drogues a la conductora, que han donat negatiu, mentre s'intenta aclarir per què el vehicle ha canviat de trajectòria. El sinistre ha deixat 44 persones ferides, de les quals 4 continuen a l'UCI. Lleida, Júlia Albacar.
3: La investigació continua oberta i de moment s'està recopilant tota la informació al voltant de l'accident. S'està analitzant el tacògraf del vehicle, s'ha pres declaració a diversos testimonis i s'han fet les proves d'alcoholèmia i drogues a la conductora que han donat negatiu. Ho explica Roberto Santaeufemia, portaveu de la Guàrdia Urbana.
4: Ha donat negatiu amb alcohol i drogues, s'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
3: La dona era una conductora novella i portava pocs dies a l'empresa. Una de les prioritats ara és esclarir per què l'autocar s'ha desviat de la trajectòria i ha impactat contra la façana de la Diputació de Lleida. El sinistre ha causat 44 ferits, dels quals 21 encara estan ingressats a l'Arnau de Vilanova de Lleida. 4 estan a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 estables. Els ferits han estat atesos majoritàriament per traumatismes i contusions derivats del xoc. L'accident ha passat pocs minuts després de les 7 del matí d'este dimecres i no s'ha pogut recuperar la normalitat del trànsit a la zona fins a 7 hores més tard.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Canviem de qüestió per explicar que José María Aznar marca el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijóo cap a Junts. L'expresident del PP alerta que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure l'actual govern. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El canvi d'estratègia de Feijóo cap a Junts, dient que calia girar full del procés per construir una majoria que via moció de censura tombi el govern de Sánchez, no convenç ni de bon tros Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts, perquè diu, no se'n refia.
6: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad i ampliar l'amnistia.
5: I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quina és la via a seguir.
6: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
5: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. I insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè adverteix no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
0: Des del PP català, el nou número 2, Juan Fernández, acusa Junts de tapar la corrupció que envolta Pedro Sánchez per no voler fer-lo caure en una moció de censura. En una entrevista al Més Nit de 3CAT Info, el popular ha afirmat que passar pàgina del procés, com va dir dissabte Feijóo, vol dir adoptar els mecanismes perquè no es tornin a repetir fets com l'1 d'octubre.
7: Aquells que decideixin facilitar una moció de censura o fer de salvavides de Pedro Sánchez són còmplices de la seva mala gestió i de la seva corrupció. Passar pàgina el que vol dir és mirar al futur, amb la Constitució a la mà, perquè les coses que van passar fa 10 anys no es tornin a produir.
0: Fernández també ha assegurat que Sánchez ha comès corrupció política amb els seus pactes amb les formacions independentistes i ha obert la porta a la presència d'observadors internacionals a Espanya per fiscalitzar que no hi ha frau electoral amb la regularització d'immigrants i la llei de nets. I a Catalunya el Parlament aprovarà definitivament aquest dijous els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb els vots d'Esquerra i els Comuns. Junts i el PP han collat el president de la Generalitat perquè doni explicacions sobre els casos de corrupció que afecten el PSOE. Parlament, Jordi Corbalan.
8: Esquerra i els Comuns donaran oxigen al govern de Salvador Illa per afrontar la segona meitat de la legislatura, encara que els socis no estan disposats a convertir el suport als comptes en un xec en blanc. A la sessió de control, el president, el republicà Josep Maria Jové, ha deixat clar que esperen avenços a Madrid en el nou finançament abans de vacances.
9: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
10: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
8: El president es referia a Junts per Catalunya, que fins ara ha rebutjat el nou model de finançament. En el ple d'aquest dimecres, la líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, ha protagonitzat un agre cara a cara amb Salvador Illa, qui retreu que esquivi donar explicacions sobre la corrupció.
11: Potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí, en aquesta sessió de control, és donar la cara i no amagar-se més.
10: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si m'amago que estem a menys de 2 metres de distància. Bon dia.
8: El PP també ha retret al president el seu silenci.
2: 3CAT Info.
0: En plana internacional, Veneçuela comença 7 dies de dol nacional per les víctimes del doble terratrèmol de fa una setmana. El recompte de víctimes continua augmentant i ara ja són gairebé 2.300 les persones mortes i més d'11.000 les ferides. Els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als equips encarregats ara de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
12: La segona fase ja està en marxa, implica posar el focus en els supervivents del doble terratrèmol de ja fa una setmana, en assistir-los mèdicament, humanament i també donar-los aixopluc. L'exèrcit veneçolà, per exemple, ha desplegat a La Guaira, una de les zones més devastades, un hospital de campanya on militars, que són metges, infermers, tècnics de laboratori i també cirurgians, revisen i assisteixen als damnificats. Hem pogut parlar amb alguns d'aquests pacients d'aquest hospital militar de campanya.
13: Mi hijo fue el que tuvo la mayor desgracia, como quien dice, ya tiene fractura de radio, le cayó una mitad de una pared encima y le partió, tuvo fractura de radio.
14: Estaba todo destruido y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante que bueno, se murieron casi toda la familia, más o menos como entre 15 o 10 personas familiares.
12: Las clases a la zona de La Guaira y también a Caracas, la capital del país sudamericà, les més afectades s'han suspès i el govern ha decretat 7 dies de dol oficial. La por a noves rèpliques està molt present i, per exemple, l'Ajuntament de Caracas ha prohibit l'ús dels ascensors en els edificis residencials fins que siguin revisats.
0: El president de la Generalitat, en parlàvem en titulars, qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeix que hi ha un problema a la P7 per l'alta densitat de circulació que ha de suportar aquesta via i demana un debat responsable sobre el que cal fer i una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
15: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser se va equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esglaiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
0: Illa ho ha dit a la sessió de control al Parlament en resposta a la presidenta del grup dels comuns, Jéssica Albiach, que ha demanat que es prohibeixi els camions avançant aquesta via.
16: Ens agradaria saber què li sembla la nostra proposta i si no li agrada, quina és la seva alternativa.
15: Un moment he pensat que em va demanar que féssim la B40 sencera. No pateixi que compliré els compromisos.
0: El president de la Generalitat ha assegurat que està disposat a estudiar les solucions que plantegen els comuns i ha reclamat que tothom estigui a l'altura i que actuï amb responsabilitat quan es debati sobre noves infraestructures. I avui omplir el dipòsit del cotxe torna a ser més car. Tot i que el govern espanyol ha allargat els descomptes fiscals als combustibles, els canvis que hi ha introduït han provocat una pujada de preu que ja noten els conductors.
17: Les sorpreses quan vens a la benzinera són contínues i no massa positives, no? Des del conflicte entre Estats Units i Iran ja va haver una pujada brutal, semblava que havia baixat, ara canviem de mes i tornen a haver les sorpreses negatives en forma de més despeses.
0: La gasolina costa ara a Catalunya 1,48 € de mitjana, 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims, fins a l'1,51 €. L'encariment s'explica perquè l'IVA de les gasolines ha tornat al 21% i perquè les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'estan reduint. Per evitar que les empreses i les gasolineres aprofitin els canvis fiscals per inflar els seus marges, el ministre de Consum, Pablo Agustín Duy, ha anunciat que es publicarà la llista d'aquelles que no trasladin correctament els preus als consumidors.
18: I se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
0: En el preu de la gasolina també hi influirà l'evolució de la cotització del petroli en els mercats internacionals.
2: 3CAT Info.
0: L'onada de calor ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, que és la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan. El cert és que aquest mes de juny ha estat un mes molt càlid i sec, després que s'arribés a temperatures de 43 graus al Segrià. Malgrat aquesta xifra, aquest juny no s'ha superat el rècord de l'any passat. Ho explica Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
19: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la carícula.
0: A tot això, segons dades de l'AEMET, el primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol en els últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual. Tot plegat té un efecte en la temperatura global de la superfície del mar. La mitjana s'ha situat als 21 graus i ja se superen els rècords del 2023 i del 2024. Carlo Bontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar.
20: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant, perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. En la direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
0: L'augment de la temperatura del mar acaba donant més energia a les tempestes i comporta precipitacions extremes i inundacions.
2: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dijous tenim com a novetat aquesta estabilitat atmosfèrica que ens ha d'acompanyar, que s'accentua respecte a aquests darrers dies i pràcticament tindrem sol tot el dia, des del matí fins al capvespre, fins i tot a les comarques del Pirineu, que aquests darrers dies creixien alguns núvols i que localment deixaven alguna tempesta, avui de precipitacions no se n'esperen enlloc del país. El que sí que podem esperar és que bufi tramuntana. Tramuntana durant tot el dia a l'Empordà, més forta al matí, menys intensa a la tarda. També tindrem mestral a les Terres de l'Ebre durant les immediates hores. I amb unes temperatures que ahir van tocar fons, o diríem que va ser la calor més suau de tota la setmana, i a partir d'avui comencen a remuntar, i més que remuntaran a mesura que vagi avançant la setmana. De tal manera que avui s'esperen valors al voltant dels 34-35 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i valors de 36-37 graus a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
0: Aquest dissabte els Estats Units celebraran el 250è aniversari de la Declaració d'Independència. L'efemèride arriba en un moment de polarització ideològica al país i enmig d'una forta tensió política per apoderar-se del relat patriòtic. El nostre corresponsal a Washington ha parlat amb dos historiadors a la ciutat de Nàpolis, un dels escenaris de la Revolució Americana. Washington, Oriol Serra.
22: A principis de la segona meitat del segle XVIII, les 13 colònies britàniques situades a la costa est de Nord-Amèrica es trobaven en ple procés d'emancipació de l'imperi. La historiadora Heather Ertz, de la ciutat de Nàpolis, la capital de Maryland, recorda la sublevació dels impressors de la Gaseta de la ciutat en contra dels tributs que l'imperi britànic exigia a les colònies.
23: És realment tributació sense representació, i va haver una reacció important contra la llei del timbre. L'impressor Jonas Green i la seva dona, Anne Catherine Green, van fer imprimir una calavera i dues tíbies creuades al lloc on teòricament hi havia d'anar el segell reial.
24: Les espurnes de la revolució van ser realment enceses per la classe alta. Tenien la intel·ligència d'entendre la situació i raonar, i tenien l'incentiu econòmic de voler alguna cosa diferent, de manera que no va sortir del no-res. Sens dubte va passar amb gent molt ben educada i amb interessos econòmics.
22: Qui sentíem és el guia de Nàpolis, Alex Knoll. Aquesta ciutat de la badia de Chesapeake, molt propera a Washington, va ser un escenari capital del procés d'independència nord-americà, al costat de Boston, Providence o Filadèlfia. George Washington s'hi va instal·lar abans de la Guerra d'Independència i el Tea Party hi va tenir una forta presència. La revolució va arribar i la va abraçar tothom a les 13 colònies, rics, pagesos, pobres, blancs i negres. El 4 de juliol del 1776 arribaria la Declaració d'Independència, però els nous Estats Units d'Amèrica naixien sobre peus de fang.
24: Si anaves de colònia en colònia, no es consideraven un front unit. Cadascuna tenia la seva personalitat independent, les seves pròpies lleis, les seves pròpies maneres de fer les coses, i per descomptat, el cisma entre el nord i el sud i l'esclavitud al sud versus el treball lliure al nord.
22: Precisament aquestes diferències van acabar provocant la Guerra Civil 80 anys més tard. Segons la historiadora Heather Ertz, dos segles i mig després de la Declaració d'Independència, als Estats Units es repeteixen les mateixes preguntes.
23: El que passa amb el 250è aniversari és que està tornant a provocar converses. Estem tenint les mateixes converses que teníem lloc al 1776 sobre el significat de llibertat, d'igualtat, d'inclusió i de democràcia.
25: Democracy means.
0: Les Nacions Unides alerten que la intel·ligència artificial s'està desenvolupant de forma accelerada i sense control i demana als governs que actuïn conjuntament per posar-hi regles. L'ONU ha presentat el primer informe sobre IA, encarregat a un grup d'experts internacionals en què alerta dels riscos que comporta un desenvolupament de la nova tecnologia sense una governança global. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que la IA pot ser un motor de desenvolupament en ciència, medicina o agricultura, però també alerta de resultats negatius si els governs no es posen d'acord per aplicar-hi normes.
1: Com més avanci la intel·ligència artificial sense normes compartides, menys veu tindran els governs i la gent en el resultat. Així que el missatge que donem als governs és senzill. No espereu.
0: L'informe encarregat per l'ONU, que es debatrà en una cimera internacional la setmana que ve a Ginebra, alerta sobre la capacitat de la IA per crear sistemes autònoms que actuïn de manera impredictible. Això pot generar riscos en seguretat o drets humans. També denuncia l'excessiva concentració de la nova tecnologia en molt poques mans, com explica la periodista filipina i Premi Nobel de la Pau, Maria Ressa, que ha participat en l'elaboració de l'informe.
3: Un petit grup d'empreses i un petit grup de països estan prenent les decisions més importants pel futur de la humanitat. Només els Estats Units representen per si sols el 75% de la potència de computació en els clústers d'IA més grans del món.
0: Segons el text, altres riscos són la falta de privacitat per l'aplicació de la IA en la ciberseguretat i la vigilància i també la desinformació. A més, adverteix de desigualtats lingüístiques i culturals, ja que els sistemes prioritzen l'anglès i els estàndards culturals occidentals.
2: 3CAT Info.
0: Extingit l'incendi en un edifici d'apartaments a la ciutat d'Anvers, a Bèlgica, que ha causat 5 morts i diversos ferits de gravetat. El foc ha començat pocs minuts abans de les 10 del matí d'aquest dimecres. El bloc és un edifici de 10 plantes amb prop de 200 veïns. Segons la policia, el foc s'ha iniciat per un problema tècnic a la planta baixa de l'edifici. Alguns veïns han explicat que han sentit una explosió just abans que s'escampés el fum.
4: He sentit moltes coses. Primer he sentit foc i he pensat que era molt estrany. He agafat les coses i m'he assegurat que podíem marxar.
5: De cop hem sentit les alarmes dels detectors de fum i amb la meva dona hem vist que ja hi havia fum. Aleshores hem sortit a la terrassa i crec que entre 8 i 10 minuts després han arribat els bombers per rescatar-nos amb l'escala.
0: Segons els bombers, els veïns d'una part de l'edifici, que ha quedat menys afectada, ja podran tornar cap a casa.

0: sol.
1: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 30 Ufam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell a Catalunya Ràdio.
2: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
1: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exojo amb la seva marca.
3: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
4: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
3: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombó negre, o sigui, serà increïble.
1: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2. I acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga, entre altres actuacions.
5: Esports.
1: Amb David Ubach.
6: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i aquest dimecres ha encetat el seu tercer mandat. En l'acte, Laporta ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells i manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs, diu.
7: No podem baixar la guàrdia perquè hi ha que no descansa. I davant dels atacs a la reputació del nostre club sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort a la defensa sempre de la nostra institució.
6: Al vessant esportiu, el president del Barça ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació. I en aquest sentit s'ha referit a Julián Álvarez.
7: De moment, el que sí que és cert és que l'Ell de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Ell de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
6: I d'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació del defensa central danès, Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028. Christensen va arribar lliure procedent del Chelsea fa 4 temporades. Del Barça passem ara al Mundial.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Anglaterra s'ha classificat aquest dimecres per als vuitens de final. A la ronda de setzens, els anglesos s'han imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, amb un doblet de gols de Harry Kane als minuts 75 i 86. Abans, al minut 7, Sipenga havia avançat als congolesos. En el partit jugat a Atlanta, el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, ha jugat l'última mitja hora com a suplent i ha donat les dues assistències de gol. Gordon, precisament, ha lluit Kane.
8: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
6: Aquest dijous li arriba el torn de disputar els setzens a la selecció espanyola. El combinat de Luis de la Fuente s'enfrontarà a Àustria a Los Angeles. I dos dels nous catalans convocats n'han parlat. Pau Cubarsí demana màxima concentració.
9: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos en nosaltres mateixos, en les nostres característiques i intentar treure la victòria.
6: Mentrestant, Marc Cucurella considera que els resultats contra pronòstic que s'estan donant al Mundial els han de posar en alerta.
10: Ya se vio que no hay ningún partido fácil, ya lo vivimos nosotros en nuestras propias carnes el primer partido y nada, todo lo que ha pasado mejor para nosotros, así no hay excusa para salir relajados.
6: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
5: L'actualitat esportiva a fons.
6: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogacar al capdavant i que s'ha instal·lat a Castelldefels. I també el Garraf, el principal rival de Pogacar, Jonas Vingegaard, s'ha entrenat els últims dies per reconèixer el Coll de Vegas, que s'ascendirà diumenge a la segona etapa. De cara a la primera etapa de dissabte, la contrarrellotge per equips inaugural, equips com el Visma, l'Ineos i el Lidl Trek, l'han estat preparant al circuit de Barcelona-Catalunya. I qui també ha parlat de l'arrencada del Tour a Barcelona ha estat l'exfutbolista Andrés Iniesta. Ha estat a la posada de llarg del seu equip ciclista, l'NSN, que participarà a la ronda francesa.
0: Para todos es especial, por ser Barcelona, por estar todos involucrados en este maravilloso proyecto.
6: Sense deixar encara el ciclisme, 3CAT Info ha pogut saber que dos corredors catalans canviaran d'equip de cara a la temporada que ve. Es tracta de Mireia Benito, que deixarà l'AG Insurance per fitxar pel Movistar, i de Jean Castellón, que marxarà del Caja Rural per incorporar-se al Q36.5 Pinarello. El torneig de tenis de Wimbledon han superat la segona ronda al quadre masculí Sinner, Medvedev, Oje Aliassim i Djokovic, que ha eliminat Tsitsipas, entre d'altres. Mentrestant, el més destacat al quadre femení és l'eliminació d'Andreyeva, l'actual campiona de Roland Garros, a mans de Krejcikova. En canvi, sí que han passat a tercera ronda favorites com ara Sabalenka, Osaka, Goff i Pegula. Parlem ara de bàsquet.
5: 3CAT Info.
6: El pivot nigerià del Manresa, Akubunda Kaudirichi, s'ha desvinculat del club bagenc per fitxar pel CD Vita Eslové. També a la Lliga CB, l'escorta nigerià Caleb Agada acaba el seu contracte amb el Lleida i és la primera baixa confirmada de l'equip lleidatà. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, per la seva banda, renovació de l'alè pivot Carol Guerrero amb l'Uni Girona per una temporada. En els propers dies, l'Uni també anunciarà la continuïtat d'Ainhoa López i aleshores al club gironí només quedaran dos fitxatges per tancar la plantilla. En waterpolo, el Sabadell ha presentat tres jugadores internacionals, Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camus.
1: Són 2:15 de 12.

0: Aquestes són les principals informacions. La conductora de l'autocar accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu en les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI. José María Aznar corregeix l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres, per fer caure Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem que escorcollen per segona vegada el laboratori de l'IRTA Cresa enmig de la investigació policial per aclarir l'origen del brot de pesta porcina a Catalunya. També que Sony anuncia que els nous videojocs de PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia deixarà de produir discos físics, una mesura que respon, diuen, a l'evolució de les preferències dels consumidors. I explicarem també que Mataró obre l'exposició de l'any Gaudí amb plànols i maquetes de les primeres cases de l'arquitecte, una recerca que reescriu la seva biografia i documenta que és a la capital del Maresme on va començar la seva trajectòria professional.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant la integritat i la imatge davant d'atacs externs i d'altra banda ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació com la de Julián Álvarez. I pel que fa al Mundial de Futbol, classificació d'Anglaterra per als vuitens de final a l'eliminar 2-1 la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa i amb dues assistències del nou jugador blaugrana Anthony Gordon.
0: I ens espera un temps ben estable a tot el país, que es traduirà en un dia de sol. Si bé de bon matí les temperatures seran més agradables, al migdia farà una mica més de calor. Les màximes més altes rondaran els 37 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, una calor que s'intensificarà molt més a finals de setmana. A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat d'aquest dimecres al matí. De moment s'ha fet les proves d'alcohol i drogues a la conductora, que han donat negatiu, mentre s'intenta aclarir per què el vehicle ha canviat de trajectòria. El sinistre ha deixat 44 persones ferides, de les quals 4 continuen a l'UCI. Lleida, Júlia Becar.
3: La investigació continua oberta i de moment s'està recopilant tota la informació al voltant de l'accident. S'està analitzant el tacògraf del vehicle, s'ha pres declaració a diversos testimonis i s'han fet les proves d'alcoholèmia i drogues a la conductora que han donat negatiu. Ho explica Roberto Santa Eufemia, portaveu de la Guàrdia Urbana.
4: Ha donat negatiu amb alcohol i drogues, s'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
3: La dona era una conductora novella i portava pocs dies a l'empresa. Una de les prioritats ara és esclarir per què l'autocar s'ha desviat de la trajectòria i ha impactat contra la façana de la Diputació de Lleida. El sinistre ha causat 44 ferits, dels quals 21 encara estan ingressats a l'Arnau de Vilanova de Lleida. 4 estan a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 estables. Els ferits han estat atesos majoritàriament per traumatismes i contusions derivats del xoc. L'accident ha passat pocs minuts després de les 7 del matí d'este dimecres i no s'ha pogut recuperar la normalitat del trànsit a la zona fins a 7 hores més tard.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: José María Aznar marca el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijóo cap a Junts. L'expresident del PP alerta que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure l'actual govern. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El canvi d'estratègia de Feijóo cap a Junts, dient que calia girar full de procés per construir una majoria que via moció de censura tombi el govern de Sánchez, no convenç ni de bon tros Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts perquè diu no se'n refia.
6: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad i ampliar l'amnistia.
5: I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quin és la via a seguir.
6: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
5: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. I insisteix, les pròximes eleccions generals seran dels més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè adverteix no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
0: Vox expulsa definitivament l'exdirigent ultra Iván Espinosa de los Monteros. L'ex número 2 de Santiago Abascal, cofundador i exportador del partit al Congrés, ho ha anunciat amb un vídeo a les xarxes després d'anys de mala maror amb la cúpula.
7: Hoy me han comunicado formalmente mi expulsión del partido que ayudé a crear y a crecer. No puedo decir que me haya sorprendido, pero la verdad, me da un poco de pena. A pesar de todo, sé que lo mejor está por llegar.
0: Vox li va obrir un expedient al març per haver signat un manifest en què els crítics demanaven un congrés per debatre l'estratègia i el rumb de la formació. I encara en política, Junts expulsa els dos regidors que tenia a Sabadell i que estaven suspesos de militància des de l'abril. Els de Carles Puigdemont han fet fora Lluís Matas i Càtia Bota per haver-se negat a plegar i entregar les actes de regidors. El partit els ho havia exigit per les desavinences amb l'executiva local, però els edils van passar a ser no adscrits i Junts es va quedar sense representació a la cocapital del Vallès Occidental. La mala maror venia de més enrere, però es va greujar quan el desembre passat la formació va forçar els dos regidors a sortir del govern de Sabadell, on el PSC té majoria absoluta. I la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, dimiteix i es dona de baixa com a militant en plena reconfiguració de l'espai a l'esquerra del PSOE. Deixa la formació 10 dies abans de l'assemblea, que només tindrà una candidatura unitària. Hernández denuncia que ha sigut víctima d'una campanya de desprestigi després que s'hagi arxivat la denúncia interna de 6 treballadors que l'acusaven d'assetjament laboral.
8: Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
0: Reitera que és innocent i es reserva el dret de querellar-se contra els que la van assenyalar. La Fiscalia rebaixa de forma significativa la petició de penes per als acusats del cas Innova de Reus, que s'està jutjant a l'Audiència de Tarragona. Ha passat de demanar entre 7 i 10 anys a sol·licitar penes menors després de retirar l'acusació per prevaricació i tràfic d'influències per a molts dels investigats. Tarragona, Manel Sastre.
9: Recte final d'un judici que s'està fent 14 anys després dels fets i en què les acusacions inicials s'han anat diluint. Aquest dimecres ha transcendit el pacte de la fiscal amb dos dels 8 acusats, Josep Prat, director d'Innova, i l'arquitecte Jorge Batesteza, perquè finalment sol·licita 6 i 9 mesos de presó per delictes de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics. En canvi, a Carles Manté, Lluís Miquel Pérez, exalcalde socialista de Reus, els demana 3 anys i pels altres 4 imputats penes d'entre 1 i 2 anys. La Fiscalia ha retirat la prevaricació i el tràfic d'influències per la majoria d'acusats. Manté ha tancat la seva declaració aquest dimecres acusant la formació ara Reus de fer-li xantatge per involucrar l'exalcalde convergent Carles Pellicer.
10: Si vostè em dona xitxa contra l'alcalde Pellicer, no presentarem, no sé si l'havien presentat o no, la denúncia contra vostè. Aquí es va acabar la reunió, la meva ètica no em permet ni escoltar aquestes propostes.
9: El cas, que quedarà aviat vist per sentència, fa referència a les suposades irregularitats en la facturació de més d'un milió d'euros per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus dins del holding d'empreses municipals Innova.
0: Els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern durant la vacunació contra la Covid va ser bona i fluida. La segona jornada del judici per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals ha desinflat bona part de les tesis de l'acusació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
11: Els responsables de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil no només no han qüestionat l'actuació de la Generalitat, sinó que han reconegut demores administratives perquè els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
12: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien, porque es algo diferente.
11: A més, els dubtes d'alguns agents sobre si es vacunaven o no també van alentir aquest procés de vacunació.
12: Recuerdo que esa incidencia surgió porque hubo varios policías que no tenían muy claro si se querían vacunar o si no se querían vacunar, y un día se incluían en la lista y al día siguiente nos llamaban para decirnos que no querían. Eso ocurrió.
11: El judici contra els 5 exalts càrrecs de salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent amb la declaració com a testimonis de l'exsecretari de Salut Pública Carmen Cabezas i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya Teresa Cunillera.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil tornen a escorcollar el laboratori de l'IRTA Cressa per determinar quin és l'origen del brot de pesta porcina. L'escorcoll, que va tenir lloc aquest dimarts, el va ordenar el jutjat número 2 de Cerdanyola del Vallès, que s'ocupa del cas. Segons fonts policials, haurien requerit als tècnics del centre que donessin altres mostres dels virus que manipulen, a més de documentació vinculada a les seves investigacions. És el segon cop que es registra aquest laboratori després de la intervenció policial del 18 de desembre passat. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats i recorda que cap de les investigacions que s'han fet fins ara han detectat irregularitats en els seus protocols de seguretat ni tampoc coincidències amb les soques del brot de la pesta porcina.
1: 3Cat Info.
0: Si compreu per internet a plataformes com Shein, Temu o AliExpress, heu de saber que a partir d'ara la factura us pot sortir una mica més cara. La Unió Europea ha començat a cobrar una taxa de 3 euros per als paquets barats i petits que vinguin de l'estranger. Amb això, el club comunitari vol aturar l'arribada massiva de productes procedents sobretot de la Xina, que el que fan és saturar les duanes i complicar les inspeccions de seguretat a les autoritats. Brussel·les, Bruno Forte Amigas.
13: Cada dia arriben 16 milions de paquets petits des de fora de la Unió Europea. Roba, joguines, articles per a la llar... Són productes barats que fins ara estaven exempts de tributar aranzels. Però Brussel·les se n'ha cansat. La nova taxa de 3 euros la pagaran les empreses que venguin aquests articles o les plataformes d'internet que facin d'intermediàries. El que pot passar, però, és que aquestes companyies augmentin el preu final dels productes per repercutir el cost del tribut als consumidors, tal com ha reconegut la portaveu de la Comissió Europea, Ariadna Podesta.
14: Evidentment, no podem parlar en nom dels venedors o de les plataformes per dir si augmentaran els preus, però la responsabilitat de la taxa de 3 euros no és dels consumidors.
13: La nova taxa de 3 euros es pagarà en funció del tipus de producte, sense tenir en compte la quantitat. És a dir, si compreu 20 o 30 samarretes, tant se val, el recàrrec sempre serà de 3 euros, perquè és el mateix article. Però si compreu una samarreta i, per exemple, un pantaló, aleshores la taxa ja serà de 6 euros, perquè es tracta de dos articles diferents.
0: Binance, la plataforma d'intercanvi de criptomonedes més gran del món, ha deixat d'operar a la Unió Europea des d'aquesta matinada. No ha pogut obtenir la llicència per fer-ho i això afecta els seus usuaris, que hauran de vendre les criptomonedes que hi tenien o bé transferir-les a una altra plataforma, si volen disposar-ne. Es calcula que a l'estat espanyol hi ha 500.000 de comptes de Binance. L'experta en gestió financera, Luz Parrondo, creu que els usuaris no tindran problemes per recuperar els seus criptoactius.
15: Una sortida lenta, pausada, planificada dels clients europeus crec que és perfectament possible sense que els afecti gaire. N'hi ha altres opcions que no és Binance, que és Coinbase i Kraken, etc. N'hi ha més bancs, criptobancs, per dir una manera, que poden donar serveis perfectament.
0: S'ha arribat a aquest extrem perquè el reglament europeu obliga els gestors de criptoactius a tenir l'autorització d'algun dels estats membres per poder operar a Europa, per protegir els inversors i prevenir el blanqueig de capitals. Però Binance ha tingut 18 mesos per obtenir el permís i no se n'ha sortit. El Papa Lleó XIV s'enfronta a la primera gran crisi del seu pontificat provocada per un grup catòlic ultraconservador. La fraternitat sacerdotal Sant Pius, els lefebristes, han desobeït les peticions del pontífex i ha ordenat 4 nous bisbes a Suïssa sense l'autorització del Vaticà. La cerimònia, que ha reunit unes 15.000 persones, també s'ha pogut seguir en directe per internet. Les negociacions amb la Santa Seu han fracassat i la fraternitat ha tirat endavant les ordenacions a la cerimònia. Una decisió que comportarà l'excomunió dels 4 nous bisbes i del bisbe consagrant. Pel capellà i periodista Francesc Romeu, aquest episodi representa un nou cisma dins de l'Església Catòlica.
16: La situació és molt greu, perquè per nomenar uns bisbes sempre es necessita l'autorització del Papa. Per mantenir la tradició apostòlica, sempre els successors dels apòstols han de ser proposats per Pere. Va haver-hi la carta del Papa Lleó XIV advertint que la situació era molt greu. i ells van respondre dient que tornarien a repetir.
0: La congregació, fundada el 1970, rebutja algunes de les reformes del Concili Vaticà II i defensa la litúrgia tradicional amb la missa en llatí i el sacerdot d'esquena als fidels. Joan Pau II va excomunicar Lefebvre i els quatre bisbes que va ordenar l'any 1988. Benet XVI va aixecar l'excomunió dels quatre bisbes el 2009, però el papa Francesc va tornar a limitar l'ús de la missa tradicional. Actualment aquesta fraternitat compta amb uns 720 sacerdots i prop de mig milió de fidels arreu del món.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest dijous tenim com a novetat aquesta estabilitat atmosfèrica que ens ha d'acompanyar, que s'accentua respecte a aquests darrers dies i pràcticament tindrem sol tot el dia, des del matí fins al capvespre, fins i tot a les comarques del Pirineu, que aquests darrers dies creixien alguns núvols i que localment deixaven alguna tempesta, avui de precipitacions no se n'esperen enlloc del país. El que sí que podem esperar és que bufi tramuntana. Tramuntana durant tot el dia a l'Empordà, més forta al matí, menys intensa a la tarda. També tindrem mestral a les Terres de l'Ebre durant les immediates hores. I amb unes temperatures que ahir van tocar fons, o diríem que va ser la calor més suau de tota la setmana, i a partir d'avui comencen a remuntar, i més que remuntaran a mesura que vagi avançant la setmana. De tal manera que avui s'esperen valors al voltant dels 34-35 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i valors de 36-37 graus a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Catalunya tindrà un organisme públic pioner a escala internacional que vetllarà perquè les empreses que operen al nostre país no vulnerin els drets humans ni ambientals en tots els estats on tinguin activitat. El Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, impulsat per la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global. Júlia Martí, portaveu de la federació, ha valorat positivament la llei, tot i que no concedeix capacitat sancionadora al nou organisme.
18: Aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
0: La llei no convenç les patronals. Salvador Guillermo, director d'Economia i d'Estudis de Foment del Treball.
19: Les empreses catalanes ja s'estan adaptant a les noves exigències europees en matèria de diligència deguda. Per això, sorprèn que es vulgui impulsar una regulació més exigent que afecti a tot la totalitat d'empreses, a diferència de l'europea, sense haver demostrat que existeixi un problema generalitzat que ho justifiqui.
0: La creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana.
1: 3CAT Info.
0: A l'Alt Penedès s'ha trobat una nova espècie d'animal prehistòric, el gos os, o gos dels pantans, que va viure fa 16 milions d'anys. La descoberta d'un crani sencer l'han fet paleontòlegs del jaciment dels Casots, a Subirats, que han descrit una espècie única al món, corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Janer Ribà.
20: Es tracta d'un animal de mida mitjana, semblant a un llop, emparentat amb els gossos i els ossos de l'època del Miocè. La troballa es va fer fa anys, fa 30 anys, però no se li va donar importància fins que el 2014, amb motiu d'una tesi, algú va treure el fòssil de la caixa on l'havien deixat i va sospitar que es tractava d'una espècie totalment nova, sense cap exemplar en cap altre lloc del món. Només s'havien trobat dents de Paleocion a Alemanya i Txèquia, però no eren iguals. Ho ha explicat Isaac Casanovas, codirector del jaciment dels Casots a Subirats.
21: Mirant les dents, perquè dels altres no hi ha crani, no hi havia res amb el que comparar, van veure que no encaixaven pas. I llavors, el que no encaixen, dius, les dents són diferents, és l'única cosa per comparar que hi ha, és un animal diferent. I llavors el crani, doncs, per fi hem pogut dir com era el crani d'aquests animals, perquè abans la gent, doncs, clar, doncs, els havies d'imaginar doncs, com dentetes només, perquè és el que hi havia.
20: El seu valor fa que no pugui estar exposat sinó en una caixa forta a l'Institut Català de Paleontologia. Avui l'hem pogut veure perquè ha tornat per unes hores als Casots, on un equip d'estudiants dirigits per paleontòlegs un any més està fent la campanya d'estiu, on preveuen treure uns 300 fòssils d'aquest jaciment riquíssim. Per cert que aquest cap de setmana i el que ve faran portes obertes per qui vulgui anar a l'Institut. Inscripció prèvia.
0: I en parlàvem al sumari, Sony anuncia que els nous videojocs de PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia deixarà de produir discos físics, una mesura que respon, diuen, a l'evolució de les preferències dels consumidors. L'anunci ha provocat una allau de queixes a les xarxes socials. El hashtag Gamers Unidos s'ha convertit en poca estona en tendència com a resposta a la decisió de la companyia japonesa. Es queixen, per exemple, que sense discos desapareixerà el mercat de segona mà, els usuaris no es podran deixar els jocs entre ells, tancaran les botigues físiques i hauran de dependre, en tot moment, del monopoli de la PlayStation Store. Albert Murillo, presentador del Generació Digital de Catalunya Ràdio, ha explicat què significa aquest canvi anunciat per Sony.
2: Aquesta notícia de Sony era esperada, molt esperada per molts aficionats al videojoc. De fet, el Generació Digital, el programa que fem, en portem parlant des de fa més de 5 anys. L'evolució del videojoc en descàrrega és un fet evident i que fa que els costos, doncs, evidentment, baixin per una empresa com aquesta, però hi ha molts jugadors que s'estimen molt la capsa, que els agrada molt tenir l'objecte físic i que fins i tot col·lecciona videojocs, que és una molt mala notícia per ells.
0: Els analistes també creuen que aquesta decisió farà que la PlayStation 6, prevista per a finals del 2028 o principis del 29, arribi ja sense l'opció de posar-hi discos. Aquest dijous obre l'exposició que commemora l'any Gaudí a Mataró amb plànols i maquetes de les primeres cases que va fer l'arquitecte. Una investigació ha fet reescriure la biografia perquè documenta que és a la capital del Maresme on comença la seva trajectòria professional. Mataró, Marta Vallès.
4: L'exposició es titula Gaudí, pagès i l'obrera. Salvador Pagès és una figura clau perquè Antoni Gaudí, tot just llicenciat com a arquitecte, faci els primers treballs a Mataró. Pagès va fundar la primera cooperativa de producció de tot l'estat, l'obrera mataronense, i va encarregar a Gaudí tot el projecte, la fàbrica i també les cases per als treballadors. Un any de recerca ha permès documentar que aquestes van ser les primeres obres de la carrera de l'arquitecte. En parlen els comissaris de l'exposició, la directora del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Núria Poc, i l'arquitecte Ignasi Riera.
22: En Gaudí rep l'encàrrec d'urbanitzar els terrenys de la cooperativa aquí a la ciutat de Mataró. La primera casa que construeix Antoni Gaudí és aquí a Mataró. El segon edifici són precisament les latrines. És un edifici

0: Rigola situa el clàssic de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, en una de les festes que Andy Warhol va impulsar a la Nova York dels anys 60. És en el muntatge de Factory, que es podrà veure durant tot el mes de juliol a la sala Heartbreak Hotel del barri de Badal de Barcelona. Marta Vives.
1: Rigol ens té acostumats a la seva mirada personalíssima damunt dels clàssics que porta a escena i aquest Factory, somni d'una nit d'estiu, també és així. En aquest cas, els enamorats de la història original els col·loca no en un bosc encantat, sinó en una festa d'Andy Warhol.
2: Jo sempre pensava quin espai, quina rave, quina festa seria la que a mi m'hagués agradat assistir, no? I per mi era la Factory de la Andy Warhol, potser perquè la Velvet Underground hi eren allà, no?
1: Rigola fa una volta de rosca més. Els joves enamorats shakespearians aquí són vells.
2: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets, no?
1: Interpretats magníficament per Francesca Pinyon, Toni Sevilla, Oriol Genís i Muntsa Alcañiz. La paraula i unes interpretacions que excel·leixen tornen a ser marca de la casa d'aquesta proposta original que barreja dos mons tan estranys com no sempre reconeixibles en una de les propostes més destacades de la programació d'enguany del Grec amb les entrades exaurides.
0: El pròxim Saló Manga Barcelona es farà del 5 al 8 de desembre, de dissabte a dimarts. I el visitarà una de les figures més influents del manga de terror, Junji Ito. Valeria Obereda.
3: Un mangaka que aquest any és l'autor del cartell, ens el descriu la directora del Saló, Meritxell Puig.
4: Veiem el Parkway amb la Ona-chan com a guia a tots els personatges de Junji Ito que se reuneixen a Barcelona. Ens va sorprendre molt, sobretot els colors, ha sigut meravellós.
3: I l'assessor de continguts del Manga Barcelona, Oriol Estrada, ens presenta Junji Ito.
5: Just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat exponencialment al llarg d'aquests anys. I algú amb molt de sentit de l'humor.
3: Altres autors que ja se sap que vindran són els japonesos Soshi Kawamori i Risa Ebata, autors de la pel·lícula Labyrinth, una reflexió sobre la identitat, la fama i el preu de la popularitat en l'era de les xarxes socials.
0: Esports. Amb David Ubach.
6: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i aquest dimecres ha encetat el seu mandat. En l'acte, Laporta ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells i manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs. Al vessant esportiu, el president del Barça ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació i en aquest sentit s'ha referit a Julián Álvarez.
7: De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
6: D'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació de defensa saltrandalès Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028. Christensen va arribar lliure procedent del Chelsea fa 4 temporades. Del Barça passem ara al Mundial.
8: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Anglaterra s'ha classificat aquest dimecres per als vuitens de final. A la ronda de setzens, els anglesos s'han imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, amb un doblet de gols de Harry Kane als minuts 75 i 86. Abans, al minut 7, Sipenga havia avançat els congolesos. En el partit jugat a Atlanta, el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, ha jugat l'última mitja hora com a suplent i ha donat les dues assistències de gol. Gordon ha lloat Kane, precisament.
9: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
6: Aquest dijous li arriba el torn de disputar els setzens a la selecció espanyola. El combinat de Luis de la Fuente s'enfrontarà a Àustria, a Los Angeles, i un dels nou catalans convocats, Pau Cubarsí, n'ha parlat, tot demanant màxima concentració.
10: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos en nosaltres mateixos, en les nostres característiques i intentar treure la victòria.
6: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
8: 3CAT Info.
6: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates, amb el quatre vegades vencedor Tadej Pogačar al capdavant. i que s'ha

0: a l'atac a Castelldefels. El principal rival de Pogacar, Jonas Vingegaard, s'ha entrenat els últims dies per reconèixer el Coll de Vegas, que s'ascendirà diumenge a la segona etapa. I de cara a la primera etapa de dissabte, la contrarrellotge per equips inaugural, equips com el Visma, l'Ineos i el Lidl Trek l'han estat preparant al circuit de Barcelona-Catalunya. Sense deixar encara el ciclisme, 3Cat Info ha pogut saber que dos corredors catalans canviaran d'equip de cara a la propera temporada. Es tracta de Mireia Benito, que deixarà l'AG Insurance per fitxar pel Movistar, i de Jean Castellón, que marxarà del Caja Rural per incorporar-se al Q36.5 Pinarello.
1: 3Cat Info.
0: Minut i mig encara per afegir que el torneig de tenis de Wimbledon han superat la segona ronda al quadre masculí Sinner, Medvedev, Ogier Aliassim i Djokovic, que ha eliminat Tsitsipas, entre d'altres. Mentrestant, el més destacat del quadre femení és l'eliminació d'Andrieva, l'actual campiona de Roland Garros, a mans de Krejcikova. En canvi, sí que han passat a tercera ronda favorites com ara Sabalenka, Osaka, Goff i Paula. En bàsquet, a la Lliga Femenina, renovació de l'alet pivot Carol Guerrero amb l'Uni Girona per una temporada més. En els propers dies, l'Uni també anunciarà la renovació d'Ainhoa López i aleshores al club gironí només quedaran dos fitxatges per tancar la plantilla. En waterpolo, novetats i presentacions al Sabadell.
1: 3Cat Info.
0: Un club ballesà que ha presentat tres jugadors internacionals procedents del Sant Andreu. Són l'exterior Nona Pérez, la boia Paula Camus i la portera Martina Tarré. Sentim Tarré.
2: Amb una ambició que jo crec que és el que necessito, no? Tenim els Jocs Olímpics d'aquí dos anys. Un equip amb grans jugadores que tinguin la mateixa ambició i que tinguin el mateix repte que jo d'aquí a dues temporades també crec que em farà créixer molt.
0: En la presentació, el president del Sabadell, Claudi Martí, s'ha mostrat enigmàtic respecte del futur de Maica García, que acaba contracte i duu prop de dos anys de baixa per maternitat. També a la Lliga Femenina de Waterpolo, el Terrassa ha incorporat la jove internacional de 20 anys, Carlota Peñalver, procedent del Mediterrani, i en futbol sala, fitxatge de Pol Pacheco, que deixa el Barça i s'incorpora a l'indústria Santa Coloma.
1: 3Cat Info.

0: La conductora de l'autocar accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI, tot i que evolucionen favorablement. La policia continua investigant les causes de l'accident per esbrinar per què el vehicle ha fet un canvi de trajectòria. José María Aznar corregeix l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres, per fer caure Pedro Sánchez. Els pressupostos de Salvador Illa rebran aquest dijous l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havia funcionat amb els prorrogats del 2023. Els republicans adverteixen, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada estival. El president de la Generalitat qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeix que hi ha un problema de saturació a l'AP7, demana una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat i reclama que s'actuï amb responsabilitat quan es debati sobre noves infraestructures. Veneçuela comença el primer dels 7 dies de dol nacional decretats pel doble terratrèmol de la setmana passada. El nombre de víctimes frega les 2.300 i els ferits ja són més d'11.000. Les autoritats treballen per assegurar les edificacions que van quedar malmeses pel sisme. L'onada de calor del mes de juny ha provocat 218 morts prematurs a Catalunya, principalment durant la setmana de Sant Joan. Tot plegat en un mes molt càlid i sec en què s'ha arribat als 43 graus al Segrià. Tot i això, no s'ha superat el rècord de l'any passat en el mateix període. L'ONU reclama als governs que acordin regles globals per evitar els danys que pot provocar la intel·ligència artificial. El primer informe sobre la IA encarregat per les Nacions Unides alerta de riscos per als drets humans o desinformació i denuncia l'excessiva concentració de la tecnologia en poques companyies i estats. La Ludwig Band, Sopa de Cabra, Pastora, La Fúmiga o Fades són alguns dels artistes que actuaran al Festival Acústica de Figueres del 27 al 30 d'agost. El cartell combina veterans com Locomia o Defcon 2 amb bandes actuals com Alosa o Malifeta. Esports.
1: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant la integritat i la imatge davant d'atacs externs i, d'altra banda, ha defensat que el club pot abordar qualsevol operació com la de Julián Álvarez. Al Mundial de Futbol, Anglaterra s'ha imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, i ha accedit als vuitens de final. Doblet de gols de Harry Kane amb assistències del nou jugador del Barça, Anthony Gordon, que ha estat suplent. I dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas de l'equip Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogačar al capdavant.
0: I el temps serà 100% estable aquest dijous. Dia de sol, de cap a cap. Ni durant la tarda creixeran nuvolades. Tindrem una matinada més suau, sense la calor nocturna dels darrers dies, i en canvi, al migdia, les màximes pujaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran els 37 graus. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat aquest dimecres al matí. De moment s'ha fet les proves d'alcohol i drogues a la conductora, que han donat negatiu, mentre s'intenta aclarir per què el vehicle ha canviat de trajectòria. El sinistre ha deixat 44 persones ferides, de les quals 4 continuen a l'UCI. Lleida, Júlia Albacar.
3: La investigació continua oberta i de moment s'està recopilant tota la informació al voltant de l'accident. S'està analitzant el tacògraf del vehicle, s'ha pres declaració a diversos testimonis i s'han fet les proves d'alcoholèmia i drogues a la conductora que han donat negatiu. Ho explica Roberto Santaeufemia, portaveu de la Guàrdia Urbana.
4: Ha donat negatiu amb alcohol i drogues, s'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, Bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
3: La dona era una conductora novella i portava pocs dies a l'empresa. Una de les prioritats ara és esclarir per què l'autocar s'ha desviat de la trajectòria i ha impactat contra la façana de la Diputació de Lleida. El sinistre ha causat 44 ferits, dels quals 21 encara estan ingressats a l'Arnau de Vilanova de Lleida. 4 estan a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 estables. Els ferits han estat atesos majoritàriament per traumatismes i contusions derivats del xoc. L'accident ha passat pocs minuts després de les 7 del matí d'este dimecres i no s'ha pogut recuperar la normalitat del trànsit a la zona fins a 7 hores més tard.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Canviem de qüestió per explicar que José María Aznar marca el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijóo cap a Junts. L'expresident del PP alerta que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure l'actual govern. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El canvi d'estratègia de Feijóo cap a Junts, dient que calia girar full del procés per construir una majoria que via moció de censura tombi el govern de Sánchez, no convenç ni de bon tros a Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts, perquè diu, no se'n refia.
6: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad i ampliar l'amnistia.
5: I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quina és la via a seguir.
6: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
5: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. I insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè adverteix no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
0: Des del PP català, el nou número 2, Juan Fernández, acusa Junts de tapar la corrupció que envolta Pedro Sánchez per no voler fer-lo caure en una moció de censura. En una entrevista al Més Nit de 3CAT Info, el popular ha afirmat que passar pàgina del procés, com va dir dissabte Feijóo, vol dir adoptar els mecanismes perquè no es tornin a repetir fets com l'1 d'octubre.
7: Aquells que decideixin no facilitar una moció de censura o fer de salvavides de Pedro Sánchez són còmplices de la seva mala gestió i de la seva corrupció. Passar pàgina el que vol dir és mirar al futur. Amb la Constitució a la mà, perquè les coses que van passar fa 10 anys no es tornin a produir.
0: Fernández també ha assegurat que Sánchez ha comès corrupció política amb els seus pactes amb les formacions independentistes i ha obert la porta a la presència d'observadors internacionals a Espanya per fiscalitzar que no hi ha frau electoral amb la regularització d'immigrants i la llei de nets. I a Catalunya el Parlament aprovarà definitivament aquest dijous els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb els vots d'Esquerra i els Comuns. Junts i el PP han collat el president de la Generalitat perquè doni explicacions sobre els casos de corrupció que afecten el PSOE. Parlament, Jordi Corbalan.
8: Esquerra i els Comuns donaran oxigen al govern de Salvador Illa per afrontar la segona meitat de la legislatura, encara que els socis no estan disposats a convertir el suport als comptes en un xec en blanc. A la sessió de control, el president, el republicà Josep Maria Jové, ha deixat clar que esperen avenços a Madrid en el nou finançament abans de vacances.
9: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
10: Tots els acords, i estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
8: El president es referia a Junts per Catalunya, que fins ara ha rebutjat el nou model de finançament. En el ple d'aquest dimecres, la líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, ha protagonitzat un agre cara a cara amb Salvador Illa, qui retreu que esquivi donar explicacions sobre la corrupció.
11: Potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
10: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si m'amago que estem a menys de 2 metres de distància. Bon dia.
8: El PP també ha retret al president el seu silenci.
2: 3CAT Info.
0: En plana internacional, Veneçuela comença 7 dies de dol nacional per les víctimes del doble terratrèmol de fa una setmana. El recompte de víctimes continua augmentant i ara ja són gairebé 2.300 les persones mortes i més d'11.000 les ferides. Els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als equips encarregats ara de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
12: La segona fase ja està en marxa, implica posar el focus en els supervivents del doble terratrèmol de ja fa una setmana, en assistir-los mèdicament, humanament i també donar-los aixopluc. L'exèrcit veneçolà, per exemple, ha desplegat a La Guaira, una de les zones més devastades, un hospital de campanya on militars, que són metges, infermers, tècnics de laboratori i també cirurgians, revisen i assisteixen als damnificats. Hem pogut parlar amb alguns d'aquests pacients d'aquest hospital militar de campanya.
13: Mi hijo fue el que tuvo la mayor desgracia, como quien dice, ya tiene fractura de radio, le cayó una mitad de una pared encima y le partió, tuvo fractura de radio.
14: Estaba todo destruido y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante que bueno, se murieron casi toda la familia, más o menos como entre 15 o 10 personas, familiares.
12: Las clases a la zona de La Guaira y también a Caracas, la capital del país sudamericà, les més afectades s'han suspès i el govern ha decretat 7 dies de dol oficial. La por a noves rèpliques està molt present i, per exemple, l'Ajuntament de Caracas ha prohibit l'ús dels ascensors en els edificis residencials fins que siguin revisats.
0: El president de la Generalitat, en parlàvem en titulars, qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeix que hi ha un problema a la P7 per l'alta densitat de circulació que ha de suportar aquesta via i demana un debat responsable sobre el que cal fer i una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
15: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser se m'ha equivocat, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem, no, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem, tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esveiem, tots. Alguns més que d'altres, per cert.
0: Illa ho ha dit a la sessió de control al Parlament en resposta a la presidenta del grup dels comuns, Jéssica Albiach, que ha demanat que es prohibeixi els camions avançant aquesta via.
16: Ens agradaria saber què li sembla la nostra proposta i si no li agrada, quina és la seva alternativa.
15: Un moment he pensat que anava a demanar que féssim la B40 sencera. No pateixi que compliré els compromisos.
0: El president de la Generalitat ha assegurat que està disposat a estudiar les solucions que plantegen els comuns i ha reclamat que tothom estigui a l'altura i que actuï amb responsabilitat quan es debati sobre noves infraestructures. I avui omplir el dipòsit del cotxe torna a ser més car. Tot i que el govern espanyol ha allargat els descomptes fiscals als combustibles, els canvis que hi ha introduït han provocat una pujada de preu que ja noten els conductors.
17: Les sorpreses quan vens a la benzinera són contínues i no massa positives, no? Des del conflicte entre Estats Units i Iran ja va haver una pujada brutal, semblava que havia baixat, ara canviem de mes i tornen a haver les sorpreses negatives en forma de més despeses.
0: La gasolina costa ara a Catalunya 1,48 € de mitjana, 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims, fins a l'€1,51. L'encariment s'explica perquè l'IVA de les gasolines ha tornat al 21% i perquè les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'estan reduint. Per evitar que les empreses i les gasolineres aprofitin els canvis fiscals per inflar els seus marges, el ministre de Consum, Pablo Agustín Duy, ha anunciat que es publicarà la llista d'aquelles que no traslladin correctament els preus als consumidors.
18: Y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
0: En el preu de la gasolina també hi influirà l'evolució de la cotització del petroli en els mercats internacionals.
2: 3CAT Info.
0: L'onada de calor ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, que és la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan. El cert és que aquest mes de juny ha estat un mes molt càlid i sec, després que s'arribés a temperatures de 43 graus al Segrià. Malgrat aquesta xifra, aquest juny no s'ha superat el rècord de l'any passat. Ho explica Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
19: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugerament càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dintre del que seria la canícula.
0: A tot això, segons dades de l'AEMET, el primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol en els últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual. Tot plegat té un efecte en la temperatura global de la superfície del mar. La mitjana s'ha situat als 21 graus i ja se superen els rècords del 2023 i del 2024. Carlo Bontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar.
20: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. En la direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
0: L'augment de la temperatura del mar acaba donant més energia a les tempestes i comporta precipitacions extremes i inundacions.
2: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dijous tenim com a novetat aquesta estabilitat atmosfèrica que ens ha d'acompanyar, que s'accentua respecte a aquests darrers dies i pràcticament tindrem sol tot el dia, des del matí fins al capvespre, fins i tot a les comarques del Pirineu, que aquests darrers dies creixien alguns núvols i que localment deixaven alguna tempesta, avui de precipitacions no se n'esperen enlloc del país. El que sí que podem esperar és que bufi tramuntana. Tramuntana durant tot el dia a l'Empordà, més forta al matí, menys intensa a la tarda. També tindrem mestral a les Terres de l'Ebre durant les immediates hores. I amb unes temperatures que ahir van tocar fons, o diríem que va ser la calor més suau de tota la setmana, i a partir d'avui comencen a remuntar, i més que remuntaran a mesura que vagi avançant la setmana. De tal manera que avui s'esperen valors al voltant dels 34-35 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i valors de 36-37 graus a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest dissabte els Estats Units celebraran el 250è aniversari de la Declaració d'Independència. L'efemèride arriba en un moment de polarització ideològica al país i enmig d'una forta tensió política per apoderar-se del relat patriòtic. El nostre corresponsal a Washington ha parlat amb dos historiadors a la ciutat de Nàpolis, un dels escenaris de la Revolució Americana. Washington, Oriol Serra.
22: A principis de la segona meitat del segle XVIII, les 13 colònies britàniques situades a la costa est de Nord-Amèrica es trobaven en ple procés d'emancipació de l'imperi. La historiadora Heather Ertz, de la ciutat d'Annapolis, la capital de Maryland, recorda la sublevació dels impressors de la Gazeta de la ciutat en contra dels tributs que l'imperi britànic exigia a les colònies.
23: És realment tributació sense representació i va haver una reacció important contra la llei del timbre. L'impressor Jonas Green i la seva dona, Anne Catherine Green, van fer imprimir una calavera i dues tíbies creuades al lloc on teòricament hi havia d'anar el segell reial.
24: Les espurnes de la revolució van ser realment enceses per la classe alta. Tenien la intel·ligència d'entendre la situació i raonar, i tenien l'incentiu econòmic de voler alguna cosa diferent, de manera que no va sortir del no-res. Sens dubte va passar amb gent molt ben educada i amb interessos econòmics.
22: Qui sentíem és el guia de Nàpolis, Alex Knoll. Aquesta ciutat de la badia de Chesapeake, molt propera a Washington, va ser un escenari capital del procés d'independència nord-americà, al costat de Boston, Providence o Filadèlfia. George Washington s'hi va instal·lar abans de la Guerra d'Independència i el Tea Party hi va tenir una forta presència. La revolució va arribar i la va abraçar tothom a les 13 colònies, rics, pagesos, pobres, blancs i negres. El 4 de juliol del 1776 arribaria la Declaració d'Independència, però els nous Estats Units d'Amèrica naixien sobre peus de fang.
24: Si anaves de colònia en colònia, no es consideraven un front unit. Cadascuna tenia la seva personalitat independent, les seves pròpies lleis, les seves pròpies maneres de fer les coses, i per descomptat, el cisma entre el nord i el sud i l'esclavitud al sud versus el treball lliure al nord.
22: Precisament, aquestes diferències van acabar provocant la Guerra Civil 80 anys més tard. Segons la historiadora Heather Ertz, dos segles i mig després de la Declaració d'Independència, als Estats Units es repeteixen les mateixes preguntes.
23: El que passa amb el 250è aniversari és que està tornant a provocar converses. Estem tenint les mateixes converses que tenien lloc el 1776 sobre el significat de llibertat, d'igualtat, d'inclusió i de democràcia.
25: Democracy means.
0: Les Nacions Unides alerten que la intel·ligència artificial s'està desenvolupant de forma accelerada i sense control i demana als governs que actuïn conjuntament per posar-hi regles. L'ONU ha presentat el primer informe sobre IA encarregat a un grup d'experts internacionals en què alerta dels riscos que comporta un desenvolupament de la nova tecnologia sense una governança global. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que la IA pot ser un motor de desenvolupament en ciència, medicina o agricultura, però també alerta de resultats negatius si els governs no es posen d'acord per aplicar-hi normes.
1: Com més avanci la intel·ligència artificial sense normes compartides, menys veu tindran els governs i la gent en el resultat. Així que el missatge que donem als governs és senzill. No espereu.
0: L'informe encarregat per l'ONU, que es debatrà en una cimera internacional la setmana que ve a Ginebra, alerta sobre la capacitat de la IA per crear sistemes autònoms que actuïn de manera impredictible. Això pot generar riscos en seguretat o drets humans. També denuncia l'excessiva concentració de la nova tecnologia en molt poques mans, com explica la periodista filipina i Premi Nobel de la Pau, Maria Ressa, que ha participat en l'elaboració de l'informe.
3: Un petit grup d'empreses i un petit grup de països estan prenent les decisions més importants pel futur de la humanitat. Només els Estats Units representen per si sols el 75% de la potència de computació en els clústers d'IA més grans del món.
0: Segons el text, altres riscos són la falta de privacitat per l'aplicació de la IA en la ciberseguretat i la vigilància i també la desinformació. A més, adverteix de desigualtats lingüístiques i culturals, ja que els sistemes prioritzen l'anglès i els estàndards culturals occidentals.
2: 3CAT Info.
0: Extingit l'incendi en un edifici d'apartaments a la ciutat d'Anvers, a Bèlgica, que ha causat 5 morts i diversos ferits de gravetat. El foc ha començat pocs minuts abans de les 10 del matí d'aquest dimecres. El bloc és un edifici de 10 plantes amb prop de 200 veïns. Segons la policia, el foc s'ha iniciat per un problema tècnic a la planta baixa de l'edifici. Alguns veïns han explicat que han sentit una explosió just abans que s'escampés el fum.
4: He sentit moltes coses. Primer he sentit foc i he pensat que era molt estrany. He agafat les coses i m'he assegurat que podíem marxar.
5: De cop hem sentit les alarmes dels detectors de fum i amb la meva dona hem vist que ja hi havia fum. Aleshores hem sortit a la terrassa i crec que entre 8 i 10 minuts després han arribat els bombers per rescatar-nos amb l'escala.
0: Segons els bombers, els veïns d'una part de l'edifici, que ha quedat menys afectada, ja podran tornar cap a casa.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 31 Fam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell a Catalunya Ràdio.
2: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i on és la fònica.
1: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngelic Soho amb la seva marca.
3: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
4: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
3: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombó negre, o sigui, serà increïble.
1: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2. I acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga, entre altres actuacions.
5: Esports.
1: Amb David Ubach.
6: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i aquest dimecres ha encetat el seu tercer mandat. En l'acte, Laporta ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells i manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs, diu.
7: No podem baixar la guàrdia perquè hi ha que no descansa. I davant dels atacs a la reputació del nostre club sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort a la defensa sempre de la nostra institució.
6: Al vessant esportiu, el president del Barça ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació. I en aquest sentit s'ha referit a Julián Álvarez.
7: De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
6: I d'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació del defensa central danès, Andreas Christensen, de 30 anys. Fins al 2028. Christensen va arribar lliure procedent del Chelsea fa 4 temporades. Del Barça passem ara al Mundial.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Anglaterra s'ha classificat aquest dimecres per als vuitens de final. A la ronda de setzens, els anglesos s'han imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, amb un doblet de gols de Harry Kane als minuts 75 i 86. Abans, al minut 7, Sipenga havia avançat als congolesos. En el partit jugat a Atlanta, el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, ha jugat l'última mitja hora com a suplent i ha donat les dues assistències de gol. Gordon, precisament, ha lluit Kane.
8: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
6: Aquest dijous li arriba el torn de disputar els setzens a la selecció espanyola. El combinat de Luis de la Fuente s'enfrontarà a Àustria a Los Angeles. I dos dels nous catalans convocats n'han parlat. Pau Cubarsí demana màxima concentració.
9: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos en nosaltres mateixos, en les nostres característiques i intentar treure la victòria.
6: Mentrestant, Marc Cucurella considera que els resultats contra pronòstic que s'estan donant al Mundial els han de posar en alerta.
10: Ya se vio que no hay ningún partido fácil, ya lo vivimos nosotros en nuestras propias carnes el primer partido y nada, todo lo que ha pasado mejor para nosotros, así no hay excusa para salir relajados.
6: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
5: L'actualitat esportiva a fons.
6: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogacar al capdavant i que s'ha instal·lat a Castelldefels. I també el Garraf, el principal rival de Pogacar, Jonas Vingegaard, s'ha entrenat els últims dies per reconèixer el Coll de Vegas, que s'ascendirà diumenge a la segona etapa. De cara a la primera etapa de dissabte, la contrarrellotge per equips inaugural, equips com el Visma, l'Ineos i el Lidl Trek, l'han estat preparant al circuit de Barcelona-Catalunya. I qui també ha parlat de l'arrencada d'altura a Barcelona ha estat l'exfutbolista Andrés Iniesta. Ha estat a la posada de llarg del seu equip ciclista, l'NSN, que participarà a la ronda francesa.
11: Para todos es especial, por ser Barcelona, por estar todos involucrados en este maravilloso proyecto.
6: Sense deixar encara el ciclisme, 3CAT Info ha pogut saber que dos corredors catalans canviaran d'equip de cara a la temporada que ve. Es tracta de Mireia Benito, que deixarà l'AG Insurance per fitxar pel Movistar, i de Jean Castellón, que marxarà del Caja Rural per incorporar-se al Q36.5 Pinarello. El torneig de tenis de Wimbledon han superat la segona ronda al quadre masculí Sinner, Medvedev, Oje Aliassim i Djokovic, que ha eliminat Tsitsipas, entre d'altres. Mentrestant, el més destacat al quadre femení és l'eliminació d'Andreyeva, l'actual campiona de Roland Garros, a mans de Krejcikova. En canvi, sí que han passat a tercera ronda favorites com ara Sabalenka, Osaka, Goff i Peguda. Parlem ara de bàsquet.
5: 3CAT Info.
6: El pivot nigerià del Manresa, Akubunda Kaudirichi, s'ha desvinculat del club bagenc per fitxar pel CDVita Slové. També a la Lliga CB, l'escorta nigerià Caleb Agada acaba el seu contracte amb el Lleida i és la primera baixa confirmada de l'equip lleidatà. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, per la seva banda, renovació de l'alè pivot Carol Guerrero amb l'Uni Girona per una temporada. En els propers dies, l'Uni també anunciarà la continuïtat d'Ainhoa López i aleshores al club gironí només quedaran dos fitxatges per tancar la plantilla. En waterpolo, el Sabadell ha presentat tres jugadores internacionals, Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camós.
5: Són dos quarts d'una.

0: Aquestes són les principals informacions. La conductora de l'autocar accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu en les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI. José María Aznar corregeix l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres, per fer caure Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem que escorcollen per segona vegada el laboratori de l'IRTA Cresa enmig de la investigació policial per aclarir l'origen del brot de pesta porcina a Catalunya. També que Sony anuncia que els nous videojocs de PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia deixarà de produir discos físics, una mesura que respon, diuen, a l'evolució de les preferències dels consumidors. I explicarem també que Mataró obre l'exposició de l'any Gaudí amb plànols i maquetes de les primeres cases de l'arquitecte, una recerca que reescriu la seva biografia i documenta que és a la capital del Maresme on va començar la seva trajectòria professional.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant la integritat i la imatge davant d'atacs externs i d'altra banda ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació com la de Julián Álvarez. I pel que fa al Mundial de Futbol, classificació d'Anglaterra per als vuitens de final a l'eliminar 2-1 la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa i amb dues assistències del nou jugador blaugrana Anthony Gordon.
0: I ens espera un temps ben estable a tot el país, que es traduirà en un dia de sol. Si ve de bon matí, les temperatures seran més agradables, al migdia farà una mica més de calor. Les màximes més altes rondaran els 37 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, una calor que s'intensificarà molt més a finals de setmana. A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat d'aquest dimecres al matí. De moment s'ha fet les proves d'alcohol i drogues a la conductora, que han donat negatiu, mentre s'intenta aclarir per què el vehicle ha canviat de trajectòria. El sinistre ha deixat 44 persones ferides, de les quals 4 continuen a l'UCI. Lleida, Júlia Becar.
3: La investigació continua oberta i de moment s'està recopilant tota la informació al voltant de l'accident. S'està analitzant el tacògraf del vehicle, s'ha pres declaració a diversos testimonis i s'han fet les proves d'alcoholemia i drogues a la conductora que han donat negatiu. Ho explica Roberto Santaufemia, portaveu de la Guàrdia Urbana.
4: Ha donat negatiu amb alcohol i drogues, s'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, han agafat declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
3: La dona era una conductora novella i portava pocs dies a l'empresa. Una de les prioritats ara és esclarir per què l'autocar s'ha desviat de la trajectòria i ha impactat contra la façana de la Diputació de Lleida. El sinistre ha causat 44 ferits, dels quals 21 encara estan ingressats a l'Arnau de Vilanova de Lleida. 4 estan a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 estables. Els ferits han estat atesos majoritàriament per traumatismes i contusions derivats del xoc. L'accident ha passat pocs minuts després de les 7 del matí d'este dimecres i no s'ha pogut recuperar la normalitat del trànsit a la zona fins a 7 hores més tard.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: José María Aznar marca el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijóo cap a Junts. L'expresident del PP alerta que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure l'actual govern. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El canvi d'estratègia de Feijóo cap a Junts, dient que calia girar full del procés per construir una majoria que via moció de censura tombi el govern de Sánchez, no convenç ni de bon tros Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts, perquè diu, no se'n refia.
6: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad i ampliar l'amnistia.
5: I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quina és la via a seguir.
6: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
5: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. I insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè adverteix no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
0: Vox expulsa definitivament l'exdirigent ultra Iván Espinosa de los Monteros. L'ex número 2 de Santiago Abascal, cofundador i exportador del partit al Congrés, ho ha anunciat amb un vídeo a les xarxes després d'anys de mala maró amb la cúpula.
7: Hoy me han comunicado formalmente mi expulsión del partido que ayudé a crear y a crecer. No puedo decir que me haya sorprendido, pero la verdad, me da un poco de pena. A pesar de todo, sé que lo mejor está por llegar.
0: Vox li va obrir un expedient al març per haver signat un manifest en què els crítics demanaven un congrés per debatre l'estratègia i el rumb de la formació. I encara en política, Junts expulsa els dos regidors que tenia a Sabadell i que estaven suspesos de militància des de l'abril. Els de Carles Puigdemont han fet fora Lluís Matas i Càtia Bota per haver-se negat a plegar i entregar les actes de regidors. El partit els ho havia exigit per les desavinences amb l'executiva local, però els edils van passar a ser no adscrits i Junts es va quedar sense representació a la cocapital del Vallès Occidental. La mala maror venia de més enrere, però es va greujar quan el desembre passat la formació va forçar els dos regidors a sortir del govern de Sabadell, on el PSC té majoria absoluta. I la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, dimiteix i es dona de baixa com a militant en plena reconfiguració de l'espai a l'esquerra del PSOE. Deixa la formació 10 dies abans de l'assemblea, que només tindrà una candidatura unitària. Hernández denuncia que ha sigut víctima d'una campanya de desprestigi després que s'hagi arxivat la denúncia interna de 6 treballadors que l'acusaven d'assetjament laboral.
8: Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
0: Reitera que és innocent i es reserva el dret de querellar-se contra els que la van assenyalar. La Fiscalia rebaixa de forma significativa la petició de penes per als acusats del cas Innova de Reus, que s'està jutjant a l'Audiència de Tarragona. Ha passat de demanar entre 7 i 10 anys a sol·licitar penes menors després de retirar l'acusació per prevaricació i tràfic d'influències per a molts dels investigats. Tarragona, Manel Sastre.
9: Recte final d'un judici que s'està fent 14 anys després dels fets i en què les acusacions inicials s'han anat diluint. Aquest dimecres ha transcendit el pacte de la fiscal amb dos dels 8 acusats, Josep Prat, director d'Innova, i l'arquitecte Jorge Batesteza, perquè finalment sol·licita 6 i 9 mesos de presó per delictes de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics. En canvi, a Carles Manté, Lluís Miquel Pérez, exalcalde socialista de Reus, els demana 3 anys i pels altres 4 imputats penes d'entre 1 i 2 anys. La Fiscalia ha retirat la prevaricació i el tràfic d'influències per la majoria d'acusats. Manté ha tancat la seva declaració aquest dimecres acusant la formació ara Reus de fer-li xantatge per involucrar l'exalcalde convergent Carles Pellicer.
10: Si vostè em dona xitxa contra l'alcalde Pellicer, no presentarem, no sé si l'havíem presentat o no, la denúncia contra vostè. Aquí es va acabar la reunió, la meva ètica no em permet ni escoltar aquestes propostes.
9: El cas, que quedarà aviat vist per sentència, fa referència a les suposades irregularitats en la facturació de més d'un milió d'euros per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus dins del holding d'empreses municipals Innova.
0: Els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern durant la vacunació contra la Covid va ser bona i fluida. La segona jornada del judici per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals ha desinflat bona part de les tesis de l'acusació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
11: Els responsables de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil no només no han qüestionat l'actuació de la Generalitat, sinó que han reconegut demores administratives perquè els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
12: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien, porque es algo diferente.
11: A més, els dubtes d'alguns agents sobre si es vacunaven o no també van alentir aquest procés de vacunació.
12: Recuerdo que esa incidencia surgió porque hubo varios policías que no tenían muy claro si se querían vacunar o si no se querían vacunar, y un día se incluían en la lista y al día siguiente nos llamaban para decirnos que no querían. Eso ocurrió.
11: El judici contra els 5 exalts càrrecs de salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent amb la declaració com a testimonis de l'exsecretari de Salut Pública Carmen Cabezas i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya Teresa Cunillera.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil tornen a escorcollar el laboratori de l'IRTA Cressa per determinar quin és l'origen del brot de pesta porcina. L'escorcoll, que va tenir lloc aquest dimarts, el va ordenar el jutjat número 2 de Cerdanyola del Vallès, que s'ocupa del cas. Segons fonts policials, haurien requerit als tècnics del centre que donessin altres mostres dels virus que manipulen, a més de documentació vinculada a les seves investigacions. És el segon cop que es registra aquest laboratori després de la intervenció policial del 18 de desembre passat. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats i recorda que cap de les investigacions que s'han fet fins ara han detectat irregularitats en els seus protocols de seguretat ni tampoc coincidències amb les soques del brot de la pesta porcina.
1: 3Cat Info.
0: Si compreu per internet a plataformes com Shein, Temu o AliExpress, heu de saber que a partir d'ara la factura us pot sortir una mica més cara. La Unió Europea ha començat a cobrar una taxa de 3 euros per als paquets barats i petits que vinguin de l'estranger. Amb això, el club comunitari vol aturar l'arribada massiva de productes procedents sobretot de la Xina, que el que fan és saturar les duanes i complicar les inspeccions de seguretat a les autoritats. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
13: Cada dia arriben 16 milions de paquets petits des de fora de la Unió Europea. Roba, joguines, articles per a la llar... Són productes barats que fins ara estaven exempts de tributar aranzels. Però Brussel·les se n'ha cansat. La nova taxa de 3 euros la pagaran les empreses que venguin aquests articles o les plataformes d'internet que facin d'intermediàries. El que pot passar, però, és que aquestes companyies augmentin el preu final dels productes per repercutir el cost del tribut als consumidors, tal com ha reconegut la portaveu de la Comissió Europea, Ariadna Podesta.
14: Evidentment no podem parlar en nom dels venedors o de les plataformes per dir si augmentaran els preus, però la responsabilitat de la taxa de 3 euros no és dels consumidors.
13: La nova taxa de 3 euros es pagarà en funció del tipus de producte, sense tenir en compte la quantitat. És a dir, si compreu 20 o 30 samarretes, tant se val, el recàrrec sempre serà de 3 euros, perquè és el mateix article. Però si compreu una samarreta i, per exemple, un pantaló, aleshores la taxa ja serà de 6 euros, perquè es tracta de dos articles diferents.
0: Binance, la plataforma d'intercanvi de criptomonedes més gran del món, ha deixat d'operar a la Unió Europea des d'aquesta matinada. No ha pogut obtenir la llicència per fer-ho i això afecta els seus usuaris, que hauran de vendre les criptomonedes que hi tenien o bé transferir-les a una altra plataforma, si volen disposar-ne. Es calcula que a l'estat espanyol hi ha 500.000 de comptes de Binance. L'experta en gestió financera, Luz Parrondo, creu que els usuaris no tindran problemes per recuperar els seus criptoactius.
15: Una sortida lenta, pausada, planificada dels clients europeus crec que és perfectament possible sense que els afecti gaire. N'hi ha altres opcions que no és Binance, que és Coinbase i Kraken, etc. N'hi ha més bancs, criptobancs, per dir una manera, que poden donar els serveis perfectament.
0: S'ha arribat a aquest extrem perquè el reglament europeu obliga els gestors de criptoactius a tenir l'autorització d'algun dels estats membres per poder operar a Europa, per protegir els inversors i prevenir el blanqueig de capitals. Però Binance ha tingut 18 mesos per obtenir el permís i no se n'ha sortit. El Papa Lleó XIV s'enfronta a la primera gran crisi del seu pontificat provocada per un grup catòlic ultraconservador. La fraternitat sacerdotal Sant Pius, els lefebristes, han desobeït les peticions del pontífex i ha ordenat 4 nous bisbes a Suïssa sense l'autorització del Vaticà. La cerimònia, que ha reunit unes 15.000 persones, també s'ha pogut seguir en directe per internet. Les negociacions amb la Santa Seu han fracassat i la fraternitat ha tirat endavant les ordenacions a la cerimònia. Una decisió que comportarà l'excomunió dels 4 nous bisbes i del bisbe consagrant. Pel capellà i periodista Francesc Romeu, aquest episodi representa un nou cisma dins de l'Església Catòlica.
16: La situació és molt greu, perquè per nomenar uns bisbes sempre es necessita l'autorització del Papa. Per mantenir la tradició apostòlica, sempre els successors dels apòstols han de ser proposats per Pere. Va haver-hi la carta del Papa Lleó XIV advertint que la situació era molt greu. i ells van respondre dient que tornarien a repetir.
0: La congregació, fundada el 1970, rebutja algunes de les reformes del Concili Vaticà II i defensa la litúrgia tradicional amb la missa en llatí i el sacerdot d'esquena als fidels. Joan Pau II va excomunicar Lefebvre i els quatre bisbes que va ordenar l'any 1988. Benet XVI va aixecar l'excomunió dels quatre bisbes el 2009, però el papa Francesc va tornar a limitar l'ús de la missa tradicional. Actualment aquesta fraternitat compta amb uns 720 sacerdots i prop de mig milió de fidels arreu del món.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest dijous tenim com a novetat aquesta estabilitat atmosfèrica que ens ha d'acompanyar, que s'accentua respecte a aquests darrers dies i pràcticament tindrem sol tot el dia, des del matí fins al capvespre, fins i tot a les comarques del Pirineu, que aquests darrers dies creixien alguns núvols i que localment deixaven alguna tempesta, avui de precipitacions no se n'esperen enlloc del país. El que sí que podem esperar és que bufi tramuntana. Tramuntana durant tot el dia a l'Empordà, més forta al matí, menys intensa a la tarda. També tindrem mestral a les Terres de l'Ebre durant les immediates hores. I amb unes temperatures que ahir van tocar fons, o diríem que va ser la calor més suau de tota la setmana, i a partir d'avui comencen a remuntar, i més que remuntaran a mesura que vagi avançant la setmana. De tal manera que avui s'esperen valors al voltant dels 34-35 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i valors de 36-37 graus a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Catalunya tindrà un organisme públic pioner a escala internacional que vetllarà perquè les empreses que operen al nostre país no vulnerin els drets humans ni ambientals en tots els estats on tinguin activitat. El Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, impulsat per la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global. Júlia Martí, portaveu de la federació, ha valorat positivament la llei, tot i que no concedeix capacitat sancionadora al nou organisme.
18: Aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
0: La llei no convenç les patronals. Salvador Guillermo, director d'Economia i d'Estudis de Foment del Treball.
19: Les empreses catalanes ja s'estan adaptant a les noves exigències europees en matèria de diligència deguda. Per això, sorprèn que es vulgui impulsar una regulació més exigent que afecti a tot la totalitat d'empreses, a diferència de l'europea, sense haver demostrat que existeixi un problema generalitzat que ho justifiqui.
0: La creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana.
1: 3CAT Info.
0: A l'Alt Penedès s'ha trobat una nova espècie d'animal prehistòric, el gos os, o gos dels pantans, que va viure fa 16 milions d'anys. La descoberta d'un crani sencer l'han fet paleontòlegs del jaciment dels Casots, a Subirats, que han descrit una espècie única al món, corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Janer Ribà.
20: Es tracta d'un animal de mida mitjana, semblant a un llop, emparentat amb els gossos i els ossos de l'època del Miocè. La troballa es va fer fa 30 anys, però no se li va donar importància fins que el 2014, amb motiu d'una tesi, algú va treure el fòssil de la caixa on l'havien deixat i va sospitar que es tractava d'una espècie totalment nova, sense cap exemplar en cap altre lloc del món. Només s'havien trobat dents de Paleocion a Alemanya i Txèquia, però no eren iguals. Ho ha explicat Isaac Casanovas, codirector del jaciment dels Casots a Subirats.
21: Mirant les dents, perquè dels altres no hi ha crani, no hi havia res amb el que comparar, van veure que no encaixaven pas. I llavors, al veure que no encaixen, dius, les dents són diferents, és l'única cosa per comparar que hi ha, és un animal diferent. I llavors el crani, doncs, per fi hem pogut dir com era el crani d'aquests animals, perquè abans la gent, doncs, clar, doncs, se'ls havies d'imaginar doncs, com dentetes només, perquè és el que hi havia.
20: El seu valor fa que no pugui estar exposat sinó en una caixa forta a l'Institut Català de Paleontologia. Avui l'hem pogut veure perquè ha tornat per unes hores als Casots, on un equip d'estudiants dirigits per paleontòlegs un any més està fent la campanya d'estiu, on preveuen treure uns 300 fòssils d'aquest jaciment riquíssim. Per cert que aquest cap de setmana i el que ve faran portes obertes per qui vulgui anar amb inscripció prèvia.
0: I en parlàvem al sumari, Sony anuncia que els nous videojocs de PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia deixarà de produir discos físics, una mesura que respon, diuen, a l'evolució de les preferències dels consumidors. L'anunci ha provocat una allau de queixes a les xarxes socials. El hashtag Gamers Unidos s'ha convertit en poca estona en tendència com a resposta a la decisió de la companyia japonesa. Es queixen, per exemple, que sense discos desapareixerà el mercat de segona mà, els usuaris no es podran deixar els jocs entre ells, tancaran les botigues físiques i hauran de dependre, en tot moment, del monopoli de la PlayStation Store. Albert Murillo, presentador del Generació Digital de Catalunya Ràdio, ha explicat què significa aquest canvi anunciat per Sony.
2: Aquesta notícia de Sony era esperada, molt esperada per molts aficionats al videojoc. De fet, el Generació Digital, el programa que fem, en portem parlant des de fa més de 5 anys. L'evolució del videojoc en descàrrega és un fet evident i que fa que els costos, doncs, evidentment, baixin per una empresa com aquesta, però hi ha molts jugadors que s'estimen molt la capsa, que els agrada molt tenir l'objecte físic i que fins i tot col·lecciona videojocs, que és una molt mala notícia per ells.
0: Els analistes també creuen que aquesta decisió farà que la PlayStation 6, prevista per a finals del 2028 o principis del 29, arribi ja sense l'opció de posar-hi discos. Aquest dijous obre l'exposició que commemora l'any Gaudí a Mataró amb plànols i maquetes de les primeres cases que va fer l'arquitecte. Una investigació ha fet reescriure la biografia perquè documenta que és a la capital del Maresme on comença la seva trajectòria professional. Mataró, Marta Vallès.
4: L'exposició es titula Gaudí, pagès i l'obrera. Salvador Pagès és una figura clau perquè Antoni Gaudí, tot just llicenciat com a arquitecte, faci els primers treballs a Mataró. Pagès va fundar la primera cooperativa de producció de tot l'estat, l'obrera mataronense, i va encarregar a Gaudí tot el projecte, la fàbrica i també les cases per als treballadors. Un any de recerca ha permès documentar que aquestes van ser les primeres obres de la carrera de l'arquitecte. En parlen els comissaris de l'exposició, la directora del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Núria Poc, i l'arquitecte Ignasi Riera.
22: En Gaudí rep l'encàrrec d'urbanitzar els terrenys de la cooperativa aquí a la ciutat de Mataró. La primera casa que construeix Antoni Gaudí és aquí a Mataró. El segon edifici són precisament les latrines. És un edifici singular, molt interessant. I el tercer edifici que construeix, doncs, és la nau de blanqueig de cotó.
23: Tan simple com llegir els plànols per poder entendre què és el que volia fer. Volumetritzar-ho i convertir-ho en models que es puguin explicar i que es puguin ensenyar.
4: L'exposició amb entrada gratuïta es pot visitar a la nau Gaudí de Mataró fins al mes de novembre.

0: m'hagués agradat assistir, no? I per mi era la Factory de l'Andy Warhol, potser perquè la Velvet Underground hi eren allà, no?
1: Rigola fa una volta de rosca més. Els joves enamorats shakespearians aquí són vells.
0: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets, no?
1: Interpretats magníficament per Francesca Pinyon, Toni Sevilla, Oriol Genís i Muntsa Alcañiz. La paraula i unes interpretacions que excel·leixen tornen a ser marca de la casa d'aquesta proposta original que barreja dos mons tan estranys com no sempre reconeixibles en una de les propostes més destacades de la programació d'enguany del Grec amb les entrades exaurides.
2: El pròxim Saló Manga Barcelona es farà del 5 al 8 de desembre, de dissabte a dimarts. I el visitarà una de les figures més influents del manga de terror, Junji Ito. Valeria Obereda.
3: Un mangaka que aquest any és l'autor del cartell, ens el descriu la directora del Saló, Meritxell Puig.
4: Veiem el Parkway amb la Ona-chan com a guia a tots els personatges de Junji Ito que se reuneixen a Barcelona. Ens va sorprendre molt, sobretot els colors, ha sigut meravellós.
3: I l'assessor de continguts del Manga Barcelona, Oriol Estrada, ens presenta Junji Ito.
5: Just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat exponencialment al llarg d'aquests anys. I algú amb molt de sentit de l'humor.
3: Altres autors que ja se sap que vindran són els japonesos Soshi Kawamori i Risa Ebata, autors de la pel·lícula Labyrinth, una reflexió sobre la identitat, la fama i el preu de la popularitat en l'era de les xarxes socials.
6: Esports.
2: Amb David Ubat.
7: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i aquest dimecres ha encetat el seu mandat. En l'acte, Laporta ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells i manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs. Al vessant esportiu, el president del Barça ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació i en aquest sentit s'ha referit a Julián Álvarez.
8: De moment, el que sí que és cert és que l'Ell de Madrid ha dit que no ven, ara. No ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Ell de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
7: D'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació de defensa saltrandanès Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028. Christensen va arribar lliure procedent del Chelsea fa 4 temporades. Del Barça passem ara al Mundial.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: Anglaterra s'ha classificat aquest dimecres per als vuitens de final. A la ronda de setzens, els anglesos s'han imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, amb un doblet de gols de Harry Kane als minuts 75 i 86. Abans, al minut 7, Sipenga havia avançat els congolesos. En el partit jugat a Atlanta, el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, ha jugat l'última mitja hora com a suplent i ha donat les dues assistències de gol. Gordon ha lloat Kane, precisament.
9: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
7: Aquest dijous li arriba el torn de disputar els setzens de la selecció espanyola. El combinat de Luis de la Fuente s'enfrontarà a Àustria, a Los Angeles, i un dels nou catalans convocats, Pau Cubarsí, n'ha parlat, tot demanant màxima concentració.
10: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos en nosaltres mateixos, en les nostres característiques i intentar treure la victòria.
7: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
6: 3CAT Info.
7: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogačar al capdavant i que s'ha instal·lat a Castelldefels. El principal rival de Pogačar, Jonas Vingegaard, s'ha entrenat els últims dies per reconèixer el Coll de Vegas, que s'ascendirà diumenge a la segona etapa. I de cara a la primera etapa de dissabte, la contrarrellotge per equips inaugural, equips com el Visma, l'Ineos i el Lidl Trek l'han estat preparant al circuit de Barcelona-Catalunya. Sense deixar encara el ciclisme, 3CAT Info ha pogut saber que dos corredors catalans canviaran d'equip de cara a la propera temporada. Es tracta de Mireia Benito, que deixarà l'AG Insurance per fitxar pel Movistar, i de Jean Castellón, que marxarà del Caja Rural per incorporar-se al Q36.5 Pinarello.

0: Cugat.info.
1: Minut i mig encara per afegir que el torneig de tennis de Wimbledon han superat la segona ronda al quadre masculí Sinner, Medvedev, Ogier Aliassim i Djokovic, que ha eliminat Tsitsipas, entre d'altres. Mentrestant, el més destacat del quadre femení és l'eliminació d'Andrieva, l'actual campiona de Roland Garros, a mans de Krejcikova. En canvi, sí que han passat a tercera ronda favorites com ara Sabalenka, Osaka, Goff i Paula. En bàsquet, a la Lliga Femenina, renovació de l'aleta pivot Carol Guerrero amb l'Uni Girona per una temporada més. En els propers dies, l'Uni també anunciarà la renovació d'Ainhoa López i aleshores al Club Gironí només quedaran dos fitxatges per tancar la plantilla. En waterpolo, novetats i presentacions al Sabadell.
0: 3CAT Info.
1: Un club ballesà que ha presentat tres jugadors internacionals procedents del Sant Andreu. Són l'exterior Nona Pérez, la boia Paula Camus i la portera Martina Tarré. Sentim Tarré.
2: Amb una ambició que jo crec que és el que necessito, no? Tenim els Jocs Olímpics d'aquí dos anys. Un equip amb grans jugadores que tinguin la mateixa ambició i que tinguin el mateix repte que jo d'aquí a dues temporades també crec que em farà créixer molt.
1: En la presentació, el president del Sabadell, Claudi Martí, s'ha mostrat enigmàtic respecte del futur de Maica García, que acaba contracte i dut prop de dos anys de baixa per maternitat. També a la Lliga Femenina de Waterpolo, el Terrassa ha incorporat la jove internacional de 20 anys, Carlota Peñalver, procedent del Mediterrani, i en futbol sala, fitxatge de Pol Pacheco, que deixa el Barça i s'incorpora a l'Indústria Santa Coloma.
0: 3CAT Info.

0: La conductora de l'autocar accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI, tot i que evolucionen favorablement. La policia continua investigant les causes de l'accident per esbrinar per què el vehicle ha fet un canvi de trajectòria. José María Aznar corregeix l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres, per fer caure Pedro Sánchez. Els pressupostos de Salvador Illa rebran aquest dijous l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havia funcionat amb els prorrogats del 2023. Els republicans adverteixen, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada estival. El president de la Generalitat qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeix que hi ha un problema de saturació a l'AP7, demana una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat i reclama que s'actuï amb responsabilitat quan es debati sobre noves infraestructures. Veneçuela comença el primer dels 7 dies de dol nacional decretats pel doble terratrèmol de la setmana passada. El nombre de víctimes frega les 2.300 i els ferits ja són més d'11.000. Les autoritats treballen per assegurar les edificacions que van quedar malmeses pel sisme. L'onada de calor del mes de juny ha provocat 218 morts prematurs a Catalunya, principalment durant la setmana de Sant Joan. Tot plegat en un mes molt càlid i sec en què s'ha arribat als 43 graus al Segrià. Tot i això, no s'ha superat el rècord de l'any passat en el mateix període. L'ONU reclama als governs que acordin regles globals per evitar els danys que pot provocar la intel·ligència artificial. El primer informe sobre la IA, encarregat per les Nacions Unides, alerta de riscos per als drets humans o desinformació i denuncia l'excessiva concentració de la tecnologia en poques companyies i estats. La Ludwig van, Sopa de Cabra, Pastora, La Fúmiga o Fades són alguns dels artistes que actuaran al Festival Acústica de Figueres del 27 al 30 d'agost. El cartell combina veterans com Locomia o Defcon 2 amb bandes actuals com Alosa o Malifeta.
1: Esports.
2: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant la integritat i la imatge davant d'atacs externs i, d'altra banda, ha defensat que el club pot abordar qualsevol operació com la de Julián Álvarez. Al Mundial de Futbol, Anglaterra s'ha imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, i ha accedit als vuitens de final. Doblet de gols de Harry Kane amb assistències del nou jugador del Barça, Anthony Gordon, que ha estat suplent. I dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas de l'equip Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogačar al capdavant.
0: I el temps serà 100% estable aquest dijous. Dia de sol, de cap a cap. Ni durant la tarda creixeran nuvolades. Tindrem una matinada més suau, sense la calor nocturna dels darrers dies, i en canvi, al migdia, les màximes pujaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran els 37 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat aquest dimecres al matí. De moment s'ha fet les proves d'alcohol i drogues a la conductora, que han donat negatiu, mentre s'intenta aclarir per què el vehicle ha canviat de trajectòria. El sinistre ha deixat 44 persones ferides, de les quals 4 continuen a l'UCI. Lleida, Júlia Albacar.
3: La investigació continua oberta i de moment s'està recopilant tota la informació al voltant de l'accident. S'està analitzant el tacògraf del vehicle, s'ha pres declaració a diversos testimonis i s'han fet les proves d'alcoholèmia i drogues a la conductora que han donat negatiu. Ho explica Roberto Santaeufemia, portaveu de la Guàrdia Urbana.
4: Ha donat negatiu amb alcohol i drogues, s'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
3: La dona era una conductora novella i portava pocs dies a l'empresa. Una de les prioritats ara és esclarir per què l'autocar s'ha desviat de la trajectòria i ha impactat contra la façana de la Diputació de Lleida. El sinistre ha causat 44 ferits, dels quals 21 encara estan ingressats a l'Arnau de Vilanova de Lleida. 4 estan a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 estables. Els ferits han estat atesos majoritàriament per traumatismes i contusions derivats del xoc. L'accident ha passat pocs minuts després de les 7 del matí d'este dimecres i no s'ha pogut recuperar la normalitat del trànsit a la zona fins a 7 hores més tard.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Canviem de qüestió per explicar que José María Aznar marca el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijóo cap a Junts. L'expresident del PP alerta que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure l'actual govern. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El canvi d'estratègia de Feijóo cap a Junts, dient que calia girar full del procés per construir una majoria que via moció de censura tombi el govern de Sánchez, no convenç ni de bon tros Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts, perquè diu, no se'n refia.
6: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad i ampliar l'amnistia.
5: I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quina és la via a seguir.
6: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
5: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. I insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè adverteix no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
0: Des del PP català, el nou número 2, Juan Fernández, acusa Junts de tapar la corrupció que envolta Pedro Sánchez per no voler fer-lo caure en una moció de censura. En una entrevista al Més Nit de 3CAT Info, el popular ha afirmat que passar pàgina del procés, com va dir dissabte Feijóo, vol dir adoptar els mecanismes perquè no es tornin a repetir fets com l'1 d'octubre.
7: Aquells que decideixin facilitar una moció de censura o fer de salvavides de Pedro Sánchez són còmplices de la seva mala gestió i de la seva corrupció. Passa pàgina el que vol dir és mirar al futur, amb la Constitució a la mà, perquè les coses que van passar fa 10 anys no es tornin a produir.
0: Fernández també ha assegurat que Sánchez ha comès corrupció política amb els seus pactes amb les formacions independentistes i ha obert la porta a la presència d'observadors internacionals a Espanya per fiscalitzar que no hi ha frau electoral amb la regularització d'immigrants i la llei de nets. I a Catalunya el Parlament aprovarà definitivament aquest dijous els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb els vots d'Esquerra i els Comuns. Junts i el PP han collat el president de la Generalitat perquè doni explicacions sobre els casos de corrupció que afecten el PSOE. Parlament, Jordi Corbalan.
8: Esquerra i els Comuns donaran oxigen al govern de Salvador Illa per afrontar la segona meitat de la legislatura, encara que els socis no estan disposats a convertir el suport als comptes en un xec en blanc. A la sessió de control, el president, el republicà Josep Maria Jové, ha deixat clar que esperen avenços a Madrid en el nou finançament abans de vacances.
9: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
10: Tots els acords, i estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
8: El president es referia a Junts per Catalunya, que fins ara ha rebutjat el nou model de finançament. En el ple d'aquest dimecres, la líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, ha protagonitzat un agre cara a cara amb Salvador Illa, qui retreu que esquivi donar explicacions sobre la corrupció.
11: Potser per això ja no cal que vinga a la sessió de control. Estem molt acostumats que vostè doni l'esquena al Parlament i el que ha de fer aquí en aquesta sessió de control és donar la cara i no amagar-se més.
10: No he contestat el que vostè vol que contesti, he contestat el que jo crec que he de contestar. Mira si ho amago que estem a menys de 2 metres de distància. Bon dia.
8: El PP també ha retret al president el seu silenci.
1: 3CAT Info.
0: En plana internacional, Veneçuela comença 7 dies de dol nacional per les víctimes del doble terratrèmol de fa una setmana. El recompte de víctimes continua augmentant i ara ja són gairebé 2.300 les persones mortes i més d'11.000 les ferides. Els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als equips encarregats ara de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
12: La segona fase ja està en marxa, implica posar el focus en els supervivents del doble terratrèmol de ja fa una setmana, en assistir-los mèdicament, humanament i també donar-los aixopluc. L'exèrcit veneçolà, per exemple, ha desplegat a La Guaira, una de les zones més devastades, un hospital de campanya on militars, que són metges, infermers, tècnics de laboratori i també cirurgians, revisen i assisteixen als damnificats. Hem pogut parlar amb alguns d'aquests pacients d'aquest hospital militar de campanya.
13: Mi hijo fue el que tuvo la mayor desgracia, como quien dice, ya tiene fractura de radio, le cayó una mitad de una pared encima y le partió, tuvo fractura de radio.
14: Estaba todo destruido y viendo alrededor, tengo ahí familia, bastante que bueno, se murieron casi toda la familia mía, más o menos como entre 15 o 10 personas, familiares.
12: Las clases a la zona de La Guaira y también a Caracas, la capital del país sudamericà, les més afectades s'han suspès i el govern ha decretat 7 dies de dol oficial. La por a noves rèpliques està molt present i, per exemple, l'Ajuntament de Caracas ha prohibit l'ús dels ascensors en els edificis residencials fins que siguin revisats.
0: El president de la Generalitat, en parlàvem en titulars, qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeix que hi ha un problema a la P7 per l'alta densitat de circulació que ha de suportar aquesta via i demana un debat responsable sobre el que cal fer i una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
15: Fem tots una reflexió col·lectiva, jo la faré avui. Potser se va equivocar, no? Quan alegrament tots demanàvem fora peatges i ningú... No, sí, tots ho demanàvem. No, escolti'm, que jo me'n recordo que hi era. Tots ho demanàvem. Tots. I quan fem una nova infraestructura i una carretera, tots ens esglaiem. Tots. Alguns més que d'altres, per cert.
0: Illa ho ha dit a la sessió de control al Parlament en resposta a la presidenta del grup dels comuns, Jéssica Albiach, que ha demanat que es prohibeixi els camions avançant aquesta via.
16: Ens agradaria saber què li sembla la nostra proposta i si no li agrada, quina és la seva alternativa.
15: Un moment, he pensat que em va demanar que féssim la B40 sencera. No pateixi que compliré els compromisos.
0: El president de la Generalitat ha assegurat que està disposat a estudiar les solucions que plantegen els comuns i ha reclamat que tothom estigui a l'altura i que actuï amb responsabilitat quan es debati sobre noves infraestructures. I avui omplir el dipòsit del cotxe torna a ser més car. Tot i que el govern espanyol ha allargat els descomptes fiscals als combustibles, els canvis que hi ha introduït han provocat una pujada de preu que ja noten els conductors.
17: Les sorpreses quan vens a la benzinera són contínues i no massa positives, no? Des del conflicte entre Estats Units i Iran ja va haver una pujada brutal, semblava que havia baixat, ara canviem de mes i tornen a haver les sorpreses negatives en forma de més despeses.
0: La gasolina costa ara a Catalunya 1,48 € de mitjana, 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha pujat uns 5 cèntims, fins a l'1,51 €. L'encariment s'explica perquè l'IVA de les gasolines ha tornat al 21% i perquè les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'estan reduint. Per evitar que les empreses i les gasolineres aprofitin els canvis fiscals per inflar els seus marges, el ministre de Consum, Pablo Agustín Duy, ha anunciat que es publicarà la llista d'aquelles que no traslladin correctament els preus als consumidors.
18: Y se habilitarán los mecanismos de reclamación para que los consumidores puedan obtener resarcimiento por esa diferencia.
0: En el preu de la gasolina també hi influirà l'evolució de la cotització del petroli en els mercats internacionals.
1: 3CAT Info.
0: L'onada de calor ha provocat com a mínim 218 morts prematures a Catalunya, que és la xifra més alta d'un juny des que es fa aquest recompte. La majoria de morts, 9 de cada 10, van ser durant la calorada que hi va haver als voltants de Sant Joan. El cert és que aquest mes de juny ha estat un mes molt càlid i sec, després que s'arribés a temperatures de 43 graus al Segrià. Malgrat aquesta xifra, aquest juny no s'ha superat el rècord de l'any passat. Ho explica Aleix Serra, tècnic del Servei Meteorològic de Catalunya.
19: Ha estat com un juliol, fins i tot si fos un juliol estaríem parlant de lleugera ben càlid, per tant són mesos de juny que queden totalment incorporats dins del que seria la canícula.
0: A tot això, segons dades de l'AEMET, el primer semestre d'aquest any ha estat el més càlid de l'estat espanyol en els últims 65 anys, des que es tenen registres, un grau i mig per sobre del que és habitual. Tot plegat té un efecte en la temperatura global de la superfície del mar. La mitjana s'ha situat als 21 graus i ja se superen els rècords del 2023 i del 2024. Carlo Bontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, avisa que la situació encara pot empitjorar.
20: Quan hi ha l'oscil·lació positiva del Niño, ens fa arribar a valors mai vist abans. I això crec que és una cosa preocupant, perquè, clar, des de que com humans escrivim història, mai hem viscut una temperatura tan alta. La direcció on estem anant, cada vegada hi haurà nou rècord.
0: L'augment de la temperatura del mar acaba donant més energia a les tempestes i comporta precipitacions extremes i inundacions.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dijous tenim com a novetat aquesta estabilitat atmosfèrica que ens ha d'acompanyar, que s'accentua respecte a aquests darrers dies i pràcticament tindrem sol tot el dia, des del matí fins al capvespre, fins i tot a les comarques del Pirineu, que aquests darrers dies creixien alguns núvols i que localment deixaven alguna tempesta, avui de precipitacions no se n'esperen enlloc del país. El que sí que podem esperar és que bufi tramuntana. Tramuntana durant tot el dia a l'Empordà, més forta al matí, menys intensa a la tarda. També tindrem mestral a les Terres de l'Ebre durant les immediates hores. I amb unes temperatures que ahir van tocar fons, o diríem que va ser la calor més suau de tota la setmana, i a partir d'avui comencen a remuntar, i més que remuntaran a mesura que vagi avançant la setmana. De tal manera que avui s'esperen valors al voltant dels 34-35 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i valors de 36-37 graus a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Aquest dissabte els Estats Units celebraran el 250è aniversari de la Declaració d'Independència. L'efemèride arriba en un moment de polarització ideològica al país i enmig d'una forta tensió política per apoderar-se del relat patriòtic. El nostre corresponsal a Washington ha parlat amb dos historiadors a la ciutat de Nàpolis, un dels escenaris de la Revolució Americana. Washington, Oriol Serra.
22: A principis de la segona meitat del segle XVIII, les 13 colònies britàniques situades a la costa est de Nord-Amèrica es trobaven en ple procés d'emancipació de l'imperi. La historiadora Heather Ertz, de la ciutat de Nàpolis, la capital de Maryland, recorda la sublevació dels impressors de la Gaseta de la ciutat en contra dels tributs que l'imperi britànic exigia a les colònies.
23: És realment tributació sense representació, i va haver una reacció important contra la llei del timbre. L'impressor Jonas Green i la seva dona, Anne Catherine Green, van fer imprimir una calavera i dues tíbies creuades al lloc on teòricament hi havia d'anar el segell reial.
24: Les espurnes de la revolució van ser realment enceses per la classe alta. Tenien la intel·ligència d'entendre la situació i raonar, i tenien l'incentiu econòmic de voler alguna cosa diferent, de manera que no va sortir del no-res. Sens dubte va passar amb gent molt ben educada i amb interessos econòmics.
22: Qui sentíem és el guia de Nàpolis, Alex Knoll. Aquesta ciutat de la badia de Chesapeake, molt propera a Washington, va ser un escenari capital del procés d'independència nord-americà, al costat de Boston, Providence o Filadèlfia. George Washington s'hi va instal·lar abans de la Guerra d'Independència i el Tea Party hi va tenir una forta presència. La revolució va arribar i la va abraçar tothom a les 13 colònies, rics, pagesos, pobres, blancs i negres. El 4 de juliol del 1776 arribaria la Declaració d'Independència, però els nous Estats Units d'Amèrica naixien sobre peus de fang.
24: Si anaves de colònia en colònia, no es consideraven un front unit. Cadascuna tenia la seva personalitat independent, les seves pròpies lleis, les seves pròpies maneres de fer les coses, i per descomptat, el cisma entre el nord i el sud i l'esclavitud al sud versus el treball lliure al nord.
22: Precisament aquestes diferències van acabar provocant la Guerra Civil 80 anys més tard. Segons la historiadora Heather Ertz, dos segles i mig després de la Declaració d'Independència, als Estats Units es repeteixen les mateixes preguntes.
23: El que passa amb el 250è aniversari és que està tornant a provocar converses. Estem tenint les mateixes converses que tenien lloc el 1776 sobre el significat de llibertat, d'igualtat, d'inclusió i de democràcia.
25: Democracy means.
0: Les Nacions Unides alerten que la intel·ligència artificial s'està desenvolupant de forma accelerada i sense control i demana als governs que actuïn conjuntament per posar-hi regles. L'ONU ha presentat el primer informe sobre IA, encarregat a un grup d'experts internacionals en què alerta dels riscos que comporta un desenvolupament de la nova tecnologia sense una governança global. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha dit que la IA pot ser un motor de desenvolupament en ciència, medicina o agricultura, però també alerta de resultats negatius si els governs no es posen d'acord per aplicar-hi normes.
2: Com més avanci l'intel·ligència artificial sense normes compartides, menys veu tindran els governs i la gent en el resultat. Així que el missatge que donem als governs és senzill. No espereu.
0: L'informe encarregat per l'ONU, que es debatrà en una cimera internacional la setmana que ve a Ginebra, alerta sobre la capacitat de la IA per crear sistemes autònoms que actuïn de manera impredictible. Això pot generar riscos en seguretat o drets humans. També denuncia l'excessiva concentració de la nova tecnologia en molt poques mans, com explica la periodista filipina i Premi Nobel de la Pau, Maria Ressa, que ha participat en l'elaboració de l'informe.
3: Un petit grup d'empreses i un petit grup de països estan prenent les decisions més importants del futur de la humanitat. Només els Estats Units representen per si sols el 75% de la potència de computació en els clústers d'IA més grans del món.
0: Segons el text, altres riscos són la falta de privacitat per l'aplicació de la IA en la ciberseguretat i la vigilància i també la desinformació. A més, adverteix de desigualtats lingüístiques i culturals, ja que els sistemes prioritzen l'anglès i els estàndards culturals occidentals.
1: 3CAT Info.
0: Extingit l'incendi en un edifici d'apartaments a la ciutat d'Anvers, a Bèlgica, que ha causat 5 morts i diversos ferits de gravetat. El foc ha començat pocs minuts abans de les 10 del matí d'aquest dimecres. El bloc és un edifici de 10 plantes amb prop de 200 veïns. Segons la policia, el foc s'ha iniciat per un problema tècnic a la planta baixa de l'edifici. Alguns veïns han explicat que han sentit una explosió just abans que s'escampés el fum.
4: He sentit moltes coses. Primer he sentit foc i he pensat que era molt estrany. He agafat les coses i m'he assegurat que podíem marxar.
5: De cop hem sentit les alarmes dels detectors de fum i amb la meva dona hem vist que ja hi havia fum. Aleshores hem sortit a la terrassa i crec que entre 8 i 10 minuts després han arribat els bombers per rescatar-nos amb l'escala.
0: Segons els bombers, els veïns d'una part de l'edifici, que ha quedat menys afectada, ja podran tornar cap a casa.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 31 Fam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell a Catalunya Ràdio.
2: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
1: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exojo amb la seva marca.
3: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
4: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
3: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negre, o sigui, serà increïble.
1: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2. I acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga, entre altres actuacions.
5: Esports.
1: Amb David Ubach.
6: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i aquest dimecres ha encetat el seu tercer mandat. En l'acte, Laporta ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells i manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs, diu.
7: No podem baixar la guàrdia perquè hi ha que no descansen. I davant dels atacs a la reputació del nostre club sempre trobaran doncs, un president i una junta directiva amb un lideratge fort a la defensa sempre de la nostra institució.
6: Al vessant esportiu, el president del Barça ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació. I en aquest sentit s'ha referit a Julián Álvarez.
7: De moment, el que sí que és cert és que l'Atlètic de Madrid ha dit que no ven. Ara, no ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Atlètic de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
6: I d'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació del defensa central danès, Andreas Christensen, de 30 anys. Fins al 2028. Christensen va arribar lliure procedent del Chelsea fa 4 temporades. Del Barça passem ara al Mundial.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Anglaterra s'ha classificat aquest dimecres per als vuitens de final. A la ronda de setzens, els anglesos s'han imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, amb un doblet de gols de Harry Kane als minuts 75 i 86. Abans, al minut 7, Sipenga havia avançat als congolesos. En el partit jugat a Atlanta, el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, ha jugat l'última mitja hora com a suplent i ha donat les dues assistències de gol. Gordon, precisament, ha lluit Kane.
8: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
6: Aquest dijous li arriba el torn de disputar els setzens a la selecció espanyola. El combinat de Luis de la Fuente s'enfrontarà a Àustria a Los Angeles. I dos dels nous catalans convocats n'han parlat. Pau Cubarsí demana màxima concentració.
9: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos en nosaltres mateixos, en les nostres característiques i intentar treure la victòria.
6: Mentrestant, Marc Cucurella considera que els resultats contra pronòstic que s'estan donant al Mundial els han de posar en alerta.
10: Ya se vio que no hay ningún partido fácil, ya lo vivimos nosotros en nuestras propias carnes el primer partido y nada, todo lo que ha pasado mejor para nosotros, así no hay excusa para salir relajados.
6: Obrim ara la pàgina poliesportiva parlant de ciclisme.
5: L'actualitat esportiva a fons.
6: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogacar al capdavant i que s'ha instal·lat a Castelldefels. I també el Garraf, el principal rival de Pogacar, Jonas Vingegaard, s'ha entrenat els últims dies per reconèixer el Coll de Vegas, que s'ascendirà diumenge a la segona etapa. De cara a la primera etapa de dissabte, la contrarrellotge per equips inaugural, equips com el Visma, l'Ineos i el Lidl Trek, l'han estat preparant al circuit de Barcelona-Catalunya. I qui també ha parlat de l'arrencada del Tour a Barcelona ha estat l'exfutbolista Andrés Iniesta. Ha estat a la posada de llarg del seu equip ciclista, l'NSN, que participarà a la ronda francesa.
11: Para todos es especial, por ser Barcelona, por estar todos involucrados en este maravilloso proyecto.
6: Sense deixar encara el ciclisme, 3CAT Info ha pogut saber que dos corredors catalans canviaran d'equip de cara a la temporada que ve. Es tracta de Mireia Benito, que deixarà la GE Insurance per fitxar pel Movistar, i de Jean Castellón, que marxarà del Caja Rural per incorporar-se al Q36.5 Pinarello. El torneig de tenis de Wimbledon han superat la segona ronda al quadre masculí Sinner, Medvedev, Oje Aliassim i Djokovic, que ha eliminat Tsitsipas, entre d'altres. Mentrestant, el més destacat al quadre femení és l'eliminació d'Andreyeva, l'actual campiona de Roland Garros, a mans de Krejcikova. En canvi, sí que han passat a tercera ronda favorites com ara Sabalenka, Osaka, Goff i Pegula. Parlem ara de bàsquet.
5: 3CAT Info.
6: El pivot nigerià del Manresa, Akubunda Kaudirichi, s'ha desvinculat del club bajenc per fitxar pel CDVIT eslové. També a la Lliga CB, l'escorta nigerià Caleb Agada acaba el seu contracte amb el Lleida i és la primera baixa confirmada de l'equip lleidatà. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, per la seva banda, renovació de l'alè pivot Carol Guerrero amb l'Uni Girona per una temporada. En els propers dies, l'Uni també anunciarà la continuïtat d'Ainhoa López i aleshores al club gironí només quedaran dos fitxatges per tancar la plantilla. En waterpolo, el Sabadell ha presentat tres jugadores internacionals, Nora Pérez, Martina Terré i Paula Camus.
5: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. La conductora de l'autocar accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu en les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI. José María Aznar corregeix l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres, per fer caure Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem que escorcollen per segona vegada el laboratori de l'IRTA Cresa enmig de la investigació policial per aclarir l'origen del brot de pesta porcina a Catalunya. També que Sony anuncia que els nous videojocs de PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia deixarà de produir discos físics, una mesura que respon, diuen, a l'evolució de les preferències dels consumidors. I explicarem també que Mataró obre l'exposició de l'any Gaudí amb plànols i maquetes de les primeres cases de l'arquitecte, una recerca que reescriu la seva biografia i documenta que és a la capital del Maresme on va començar la seva trajectòria professional.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant la integritat i la imatge davant d'atacs externs i d'altra banda ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació com la de Julián Álvarez. I pel que fa al Mundial de Futbol, classificació d'Anglaterra per als vuitens de final a l'eliminar 2-1 la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa i amb dues assistències del nou jugador blaugrana, Anthony Gordon.
0: I ens espera un temps ben estable a tot el país, que es traduirà en un dia de sol. Si ve de bon matí, les temperatures seran més agradables, al migdia farà una mica més de calor. Les màximes més altes rondaran els 37 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, una calor que s'intensificarà molt més a finals de setmana. A Lleida es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar al centre de la ciutat d'aquest dimecres al matí. De moment s'ha fet les proves d'alcohol i drogues a la conductora, que han donat negatiu, mentre s'intenta aclarir per què el vehicle ha canviat de trajectòria. El sinistre ha deixat 44 persones ferides, de les quals 4 continuen a l'UCI. Lleida, Júlia Becar.
3: La investigació continua oberta i de moment s'està recopilant tota la informació al voltant de l'accident. S'està analitzant el tacògraf del vehicle, s'ha pres declaració a diversos testimonis i s'han fet les proves d'alcoholèmia i drogues a la conductora que han donat negatiu. Ho explica Roberto Santa Eufemia, portaveu de la Guàrdia Urbana.
4: Ha donat negatiu amb alcohol i drogues, s'ha recabat totes les dades necessàries al lloc dels fets, n'ha fet declaracions, s'han mirat càmeres del circuit de les càmeres de seguretat de la ciutat, testimonis, bueno, s'han fet totes les gestions pertinents, s'han fet unes diligències inicials que han passat al jutjat.
3: La dona era una conductora novella i portava pocs dies a l'empresa. Una de les prioritats ara és esclarir per què l'autocar s'ha desviat de la trajectòria i ha impactat contra la façana de la Diputació de Lleida. El sinistre ha causat 44 ferits, dels quals 21 encara estan ingressats a l'Arnau de Vilanova de Lleida. 4 estan a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 estables. Els ferits han estat atesos majoritàriament per traumatismes i contusions derivats del xoc. L'accident ha passat pocs minuts després de les 7 del matí d'este dimecres i no s'ha pogut recuperar la normalitat del trànsit a la zona fins a 7 hores més tard.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: José María Aznar marca el full de ruta a seguir a la cúpula del Partit Popular. Ho fa després dels intents d'acostament de Feijóo cap a Junts. L'expresident del PP alerta que els de Puigdemont no són bona companyia per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa i demana construir una majoria nacional àmplia i centrada per fer caure l'actual govern. Madrid, Àngels Lafuente.
5: El canvi d'estratègia de Feijóo cap a Junts, dient que calia girar full del procés per construir una majoria que via moció de censura tombi el govern de Sánchez, no convenç ni de bon tros Aznar, que ha marcat com a línia vermella els pactes amb Junts, perquè diu, no se'n refia.
6: Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. Es decir, otorgar la plurinacionalidad i ampliar l'amnistia.
5: I lluny de mirar cap als de Puigdemont com a possibles aliats parlamentaris, Aznar ha deixat molt clar quina és la via a seguir.
6: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será.
5: Una majoria nacional que, segons Aznar, hauria de buscar el suport electoral més ampli possible, des de l'esquerra fent seus els crítics del PSOE fins a la dreta que representa Vox. I insisteix, les pròximes eleccions generals seran les més importants de la història recent de la democràcia espanyola perquè, adverteix, no està en joc un canvi de govern, sinó un canvi de sistema.
0: Vox expulsa definitivament l'exdirigent ultra Iván Espinosa de los Monteros. L'ex número 2 de Santiago Abascal, cofundador i exportador del partit al Congrés, ho ha anunciat amb un vídeo a les xarxes després d'anys de mala mar amb la cúpula.
7: Hoy me han comunicado formalmente mi expulsión del partido que ayudé a crear y a crecer. No puedo decir que me haya sorprendido, pero la verdad, me da un poco de pena. A pesar de todo, sé que lo mejor está por llegar.
0: Vox li va obrir un expedient al març per haver signat un manifest en què els crítics demanaven un congrés per debatre l'estratègia i el rumb de la formació. I encara en política, Junts expulsa els dos regidors que tenia a Sabadell i que estaven suspesos de militància des de l'abril. Els de Carles Puigdemont han fet fora Lluís Matas i Càtia Bota per haver-se negat a plegar i entregar les actes de regidors. El partit els ho havia exigit per les desavinences amb l'executiva local, però els edils van passar a ser no adscrits i Junts es va quedar sense representació a la cocapital del Vallès Occidental. La mala maró venia de més enrere, però es va greujar quan el desembre passat la formació va forçar els dos regidors a sortir del govern de Sabadell, on el PSC té majoria absoluta. I la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, dimiteix i es dona de baixa com a militant en plena reconfiguració de l'espai a l'esquerra del PSOE. Deixa la formació 10 dies abans de l'assemblea, que només tindrà una candidatura unitària. Hernández denuncia que ha sigut víctima d'una campanya de desprestigi després que s'hagi arxivat la denúncia interna de 6 treballadors que l'acusaven d'assetjament laboral.
8: Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
0: Reitera que és innocent i es reserva el dret de querellar-se contra els que la van assenyalar. La Fiscalia rebaixa de forma significativa la petició de penes per als acusats del cas Innova de Reus, que s'està jutjant a l'Audiència de Tarragona. Ha passat de demanar entre 7 i 10 anys a sol·licitar penes menors després de retirar l'acusació per prevaricació i tràfic d'influències per a molts dels investigats. Tarragona, Manel Sastre.
9: Recte final d'un judici que s'està fent 14 anys després dels fets i en què les acusacions inicials s'han anat diluint. Aquest dimecres ha transcendit el pacte de la fiscal amb dos dels 8 acusats, Josep Prat, director d'Innova, i l'arquitecte Jorge Batesteza, perquè finalment sol·licita 6 i 9 mesos de presó per delictes de prevaricació, falsedat i malversació de cabals públics. En canvi, a Carles Manté, Lluís Miquel Pérez, exalcalde socialista de Reus, els demana 3 anys i pels altres 4 imputats penes d'entre 1 i 2 anys. La Fiscalia ha retirat la prevaricació i el tràfic d'influències per la majoria d'acusats. Manté ha tancat la seva declaració aquest dimecres acusant la formació ara Reus de fer-li xantatge per involucrar l'exalcalde convergent Carles Pellicer.
10: Si vostè em dona xitxa contra l'alcalde Pellicer, no presentarem, no sé si l'havien presentat o no, la denúncia contra vostè. Aquí es va acabar la reunió, la meva ètica no em permet ni escoltar aquestes propostes.
9: El cas, que quedarà aviat vist per sentència, fa referència a les suposades irregularitats en la facturació de més d'1 milió d'euros per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus dins el holding d'empreses municipals Innova.
0: Els comandaments de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional admeten que la coordinació amb el govern durant la vacunació contra la Covid va ser bona i fluida. La segona jornada del judici per l'endarreriment de les vacunes als policies estatals ha desinflat bona part de les tesis de l'acusació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
11: Els responsables de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil no només no han qüestionat l'actuació de la Generalitat, sinó que han reconegut demores administratives perquè els dos cossos van proposar vacunar els agents en les seves dependències, cosa que va obligar a modificar el protocol que havia preparat Salut. Daniel Rapado és inspector de la Policia Nacional.
12: No sé cómo se habían vacunado otras fuerzas y cuerpos de seguridad, pero sí sé que cuando hicimos la propuesta, un poco como que se rompió el esquema, ¿no? Fue algo como que tenemos que plantearlo y organizarlo bien, porque es algo diferente.
11: A més, els dubtes d'alguns agents sobre si es vacunaven o no també van alentir aquest procés de vacunació.
12: Recuerdo que esa incidencia surgió porque hubo varios policías que no tenían muy claro si se querían vacunar o si no se querían vacunar, y un día se incluían en la lista y al día siguiente nos llamaban para decirnos que no querían.
13: Que no querían.
12: Eso ocurrió.
11: El judici contra els 5 exalts càrrecs de salut, entre els quals hi ha els exconsellers Vergés i Argimon, es reprendrà dilluns vinent amb la declaració com a testimonis de l'exsecretari de Salut Pública Carmen Cabezas i l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya Teresa Cunillera.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil tornen a escorcollar el laboratori de l'IRTA Cressa per determinar quin és l'origen del brot de pesta porcina. L'escorcoll, que va tenir lloc aquest dimarts, el va ordenar el jutjat número 2 de Cerdanyola del Vallès, que s'ocupa del cas. Segons fonts policials, haurien requerit als tècnics del centre que donessin altres mostres dels virus que manipulen, a més de documentació vinculada a les seves investigacions. És el segon cop que es registra aquest laboratori després de la intervenció policial del 18 de desembre passat. En un comunicat, l'Institut de Recerca assegura que ha col·laborat en tot moment amb les autoritats i recorda que cap de les investigacions que s'han fet fins ara han detectat irregularitats en els seus protocols de seguretat ni tampoc coincidències amb les soques del brot de la pesta porcina.
1: 3Cat Info.
0: Si compreu per internet a plataformes com Shein, Temu o AliExpress, heu de saber que a partir d'ara la factura us pot sortir una mica més cara. La Unió Europea ha començat a cobrar una taxa de 3 euros per als paquets barats i petits que vinguin de l'estranger. Amb això, el club comunitari vol aturar l'arribada massiva de productes procedents sobretot de la Xina, que el que fan és saturar les duanes i complicar les inspeccions de seguretat a les autoritats. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
13: Cada dia arriben 16 milions de paquets petits des de fora de la Unió Europea. Roba, joguines, articles per a la llar... Són productes barats que fins ara estaven exempts de tributar aranzels. Però Brussel·les se n'ha cansat. La nova taxa de 3 euros la pagaran les empreses que venguin aquests articles o les plataformes d'internet que facin d'intermediàries. El que pot passar, però, és que aquestes companyies augmentin el preu final dels productes per repercutir el cost del tribut als consumidors, tal com ha reconegut la portaveu de la Comissió Europea, Ariadna Podesta.
14: Evidentment, no podem parlar en nom dels venedors o de les plataformes per dir si augmentaran els preus, però la responsabilitat de la taxa de 3 euros no és dels consumidors.
13: La nova taxa de 3 euros es pagarà en funció del tipus de producte, sense tenir en compte la quantitat. És a dir, si compreu 20 o 30 samarretes, tant se val, el recàrrec sempre serà de 3 euros, perquè és el mateix article. Però si compreu una samarreta i, per exemple, un pantaló, aleshores la taxa ja serà de 6 euros, perquè es tracta de dos articles diferents.
0: Binance, la plataforma d'intercanvi de criptomonedes més gran del món, ha deixat d'operar a la Unió Europea des d'aquesta matinada. No ha pogut obtenir la llicència per fer-ho i això afecta els seus usuaris, que hauran de vendre les criptomonedes que hi tenien o bé transferir-les a una altra plataforma, si volen disposar-ne. Es calcula que a l'estat espanyol hi ha 500.000 de comptes de Binance. L'experta en gestió financera, Luz Parrondo, creu que els usuaris no tindran problemes per recuperar els seus criptoactius.
15: Una sortida lenta, pausada, planificada dels clients europeus crec que és perfectament possible sense que els afecti gaire. N'hi ha altres opcions que no és Binance, que és Coinbase i Kraken, etc. N'hi ha més bancs, criptobancs, per dir una manera, que poden donar els serveis perfectament.
0: S'ha arribat a aquest extrem perquè el reglament europeu obliga els gestors de criptoactius a tenir l'autorització d'algun dels estats membres per poder operar a Europa, per protegir els inversors i prevenir el blanqueig de capitals. Però Binance ha tingut 18 mesos per obtenir el permís i no se n'ha sortit. El Papa Lleó XIV s'enfronta a la primera gran crisi del seu pontificat provocada per un grup catòlic ultraconservador. La fraternitat sacerdotal Sant Pius, els lefebristes, han desobeït les peticions del pontífex i ha ordenat 4 nous bisbes a Suïssa sense l'autorització del Vaticà. La cerimònia, que ha reunit unes 15.000 persones, també s'ha pogut seguir en directe per internet. Les negociacions amb la Santa Seu han fracassat i la fraternitat ha tirat endavant les ordenacions a la cerimònia. Una decisió que comportarà l'excomunió dels 4 nous bisbes i del bisbe consagrant. Pel capellà i periodista Francesc Romeu, aquest episodi representa un nou cisma dins de l'Església Catòlica.
16: La situació és molt greu, perquè per nomenar uns bisbes sempre es necessita l'autorització del Papa. Per mantenir la tradició apostòlica, sempre els successors dels apòstols han de ser proposats per Pere. Va haver-hi la carta del Papa Lleó XIV advertint que la situació era molt greu. i ells van respondre dient que anarien a repetir.
0: La congregació, fundada el 1970, rebutja algunes de les reformes del Concili Vaticà II i defensa la litúrgia tradicional amb la missa en llatí i el sacerdot d'esquena als fidels. Joan Pau II va excomunicar Lefebvre i els quatre bisbes que va ordenar l'any 1988. Benet XVI va aixecar l'excomunió dels quatre bisbes el 2009, però el papa Francesc va tornar a limitar l'ús de la missa tradicional. Actualment aquesta fraternitat compta amb uns 720 sacerdots i prop de mig milió de fidels arreu del món.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest dijous tenim com a novetat aquesta estabilitat atmosfèrica que ens ha d'acompanyar, que s'accentua respecte a aquests darrers dies i pràcticament tindrem sol tot el dia, des del matí fins al capvespre, fins i tot a les comarques del Pirineu, que aquests darrers dies creixien alguns núvols i que localment deixaven alguna tempesta, avui de precipitacions no se n'esperen enlloc del país. El que sí que podem esperar és que bufi tramuntana. Tramuntana durant tot el dia a l'Empordà, més forta al matí, menys intensa a la tarda. També tindrem mestral a les Terres de l'Ebre durant les immediates hores. I amb unes temperatures que ahir van tocar fons, o diríem que va ser la calor més suau de tota la setmana, i a partir d'avui comencen a remuntar, i més que remuntaran a mesura que vagi avançant la setmana. De tal manera que avui s'esperen valors al voltant dels 34-35 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i valors de 36-37 graus a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @trescatinfodiari.
0: Catalunya tindrà un organisme públic pioner a escala internacional que vetllarà perquè les empreses que operen al nostre país no vulnerin els drets humans ni ambientals en tots els estats on tinguin activitat. El Parlament ha aprovat la proposició de llei per crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, impulsat per la Federació Catalana d'Organitzacions per la Justícia Global. Júlia Martí, portaveu de la Federació, ha valorat positivament la llei, tot i que no concedeix capacitat sancionadora al nou organisme.
18: Aquest mecanisme serà molt útil per poder avançar en aquesta lluita contra la impunitat empresarial.
0: La llei no convenç les patronals. Salvador Guillermo, director d'Economia i d'Estudis de Foment del Treball.
19: Les empreses catalanes ja s'estan adaptant a les noves exigències europees en matèria de diligència deguda. Per això, sorprèn que es vulgui impulsar una regulació més exigent que afecti a tot la totalitat d'empreses, a diferència de l'europea, sense haver demostrat que existeixi un problema generalitzat que ho justifiqui.
0: La creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, l'abstenció de Junts i els vots en contra del PP, Vox i Aliança Catalana.
1: 3CAT Info.
0: A l'Alt Penedès s'ha trobat una nova espècie d'animal prehistòric, el gos os, o gos dels pantans, que va viure fa 16 milions d'anys. La descoberta d'un crani sencer l'han fet paleontòlegs del jaciment dels Casots, a Subirats, que han descrit una espècie única al món, corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
20: Es tracta d'un animal de mida mitjana, semblant a un llop, emparentat amb els gossos i els ossos de l'època del Miocè. La troballa es va fer fa anys, fa 30 anys, però no se li va donar importància fins que el 2014, amb motiu d'una tesi, algú va treure el fòssil de la caixa on l'havien deixat i va sospitar que es tractava d'una espècie totalment nova, sense cap exemplar en cap altre lloc del món. Només s'havien trobat dents de Paleocium a Alemanya i Txèquia, però no eren iguals. Ho ha explicat Isaac Casanovas, codirector del jaciment dels Casots a Subirats.
21: Mirant les dents, perquè dels altres no hi ha crani, no hi havia res amb el que comparar, van veure que no encaixaven pas. I llavors, al veure que no encaixaven, dius, les dents són diferents, és l'única cosa per comparar que hi ha, és un animal diferent. I llavors el crani, doncs, per fi hem pogut dir com era el crani d'aquests animals, perquè abans la gent, doncs, clar, doncs, els havies d'imaginar doncs, com dentetes només, perquè és el que hi havia.
20: El seu valor fa que no pugui estar exposat sinó en una caixa forta a l'Institut Català de Paleontologia. Avui l'hem pogut veure perquè ha tornat per unes hores als Casots, on un equip d'estudiants dirigits per paleontòlegs un any més està fent la campanya d'estiu, on preveuen treure uns 300 fòssils d'aquest jaciment riquíssim. Per cert, que aquest cap de setmana i el que ve faran portes obertes per qui vulgui anar amb inscripció prèvia.
0: I en parlàvem al sumari, Sony anuncia que els nous videojocs de PlayStation seran només digitals a partir del gener del 2028. La companyia deixarà de produir discos físics, una mesura que respon, diuen, a l'evolució de les preferències dels consumidors. L'anunci ha provocat una allau de queixes a les xarxes socials. El hashtag Gamers Unidos s'ha convertit en poca estona en tendència com a resposta a la decisió de la companyia japonesa. Es queixen, per exemple, que sense discos desapareixerà el mercat de segona mà, els usuaris no es podran deixar els jocs entre ells, tancaran les botigues físiques i hauran de dependre, en tot moment, del monopoli de la PlayStation Store. Albert Murillo, presentador del Generació Digital de Catalunya Ràdio, ha explicat què significa aquest canvi anunciat per Sony.
2: Aquesta notícia de Sony era esperada, molt esperada per molts aficionats al videojoc. De fet, el Generació Digital, el programa que fem, en portem parlant des de fa més de 5 anys. L'evolució del videojoc en descàrrega és un fet evident i que fa que els costos, doncs, evidentment, baixin per una empresa com aquesta, però hi ha molts jugadors que s'estimen molt la capsa, que els agrada molt tenir l'objecte físic i que fins i tot col·lecciona videojocs, que és una molt mala notícia per ells.
0: Els analistes també creuen que aquesta decisió farà que la PlayStation 6, prevista per a finals del 2028 o principis del 29, arribi ja sense l'opció de posar-hi discos. Aquest dijous obre l'exposició que commemora l'any Gaudí a Mataró amb plànols i maquetes de les primeres cases que va fer l'arquitecte. Una investigació ha fet reescriure la biografia perquè documenta que és a la capital del Maresme on comença la seva trajectòria professional. Mataró, Marta Vallès.
4: L'exposició es titula Gaudí, pagès i l'obrera. Salvador Pagès és una figura clau perquè Antoni Gaudí, tot just llicenciat com a arquitecte, faci els primers treballs a Mataró. Pagès va fundar la primera cooperativa de producció de tot l'estat, l'obrera mataronense, i va encarregar a Gaudí tot el projecte, la fàbrica i també les cases per als treballadors. Un any de recerca ha permès documentar que aquestes van ser les primeres obres de la carrera de l'arquitecte. En parlen els comissaris de l'exposició, la directora del Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, Núria Poc, i l'arquitecte Ignasi Riera.
22: En Gaudí rep l'encàrrec d'urbanitzar els terrenys de la cooperativa aquí a la ciutat de Mataró. La primera casa que construeix Antoni Gaudí és aquí a Mataró. El segon edifici són precisament les latrines. És un edifici singular, molt interessant. I el tercer edifici que construeix, doncs, és la nau de Blanqueig de Cotó.
23: Tan simple com llegir els plànols per poder entendre què és el que volia fer. Volumetritzar-ho i convertir-ho en models que es puguin explicar i que es puguin ensenyar.
4: L'exposició amb entrada gratuïta es pot visitar a la nau Gaudí de Mataró fins al mes de novembre.

0: Àlex Rigola situa el clàssic de Shakespeare, El somni d'una nit d'estiu, en una de les festes que Andy Warhol va impulsar a la Nova York dels anys 60. És en el muntatge de Factory, que es podrà veure durant tot el mes de juliol a la sala Heartbreak Hotel del barri de Badal de Barcelona. Marta Vives.
1: Rigol ens té acostumats a la seva mirada personalíssima damunt dels clàssics que porta a escena i aquest Factory, somni d'una nit d'estiu, també és així. En aquest cas, els enamorats de la història original els col·loca no en un bosc encantat, sinó en una festa d'Andy Warhol.
2: Jo sempre pensava quin espai, quina rave, quina festa seria la que a mi m'hagués agradat assistir, no? I per mi era la Factory de l'Andy Warhol, potser

0: són Toni Sevilla, Oriol Genís i Muntsa Alcañiz. La paraula i unes interpretacions que excel·leixen tornen a ser marca de la casa d'aquesta proposta original que barreja dos mons tan estranys com no sempre reconeixibles en una de les propostes més destacades de la programació d'enguany del Grec amb les entrades exaurides.
1: El pròxim Saló Manga Barcelona es farà del 5 al 8 de desembre, de dissabte a dimarts. I el visitarà una de les figures més influents del manga de terror, Junji Ito. Valeria Obereda.
2: Un mangaka que aquest any és l'autor del cartell, ens el descriu la directora del Saló, Meritxell Puig.
3: Veiem el Parkway amb la Ona-chan com a guia a tots els personatges de Junji Ito que se reuneixen a Barcelona. Ens va sorprendre molt, sobretot els colors, ha sigut meravellós.
2: I l'assessor de continguts del Manga Barcelona, Oriol Estrada, ens presenta Junji Ito.
4: Just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat exponencialment al llarg d'aquests anys. I algú amb molt de sentit de l'humor.
2: Altres autors que ja se sap que vindran són els japonesos Soshi Kawamori i Risa Iwata, autors de la pel·lícula Labyrinth, una reflexió sobre la identitat, la fama i el preu de la popularitat en l'era de les xarxes socials.
1: Esports. Amb David Ubach.
5: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i aquest dimecres ha encetat el seu mandat. En l'acte, Laporta ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells i manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs. Al vessant esportiu, el president del Barça ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació i en aquest sentit s'ha referit a Julián Álvarez.
6: De moment, el que sí que és cert és que l'Ell de Madrid ha dit que no ven ara. No ven perquè sembla ser que no tenien alternativa. Jo espero que si tenen alternativa, l'Ell de Madrid tingui en consideració l'oferta del Barça. Aquesta oferta, ja et dic, és una oferta que no és il·limitada en el temps.
5: D'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació de defensa saltrandanès Andreas Christensen, de 30 anys, fins al 2028. Christensen va arribar lliure procedent del Chelsea fa 4 temporades. Del Barça passem ara al Mundial.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: Anglaterra s'ha classificat aquest dimecres per als vuitens de final. A la ronda de setzens, els anglesos s'han imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, amb un doblet de gols de Harry Kane als minuts 75 i 86. Abans, al minut 7, Sipenga havia avançat els congolesos. En el partit jugat a Atlanta, el nou jugador del Barça, Anthony Gordon, ha jugat l'última mitja hora com a suplent i ha donat les dues assistències de gol. Gordon ha lloat Kane, precisament.
7: Sí, és increïble estar a prop seu cada dia, perquè quan tens al costat algú que forma part de l'elit, t'adones del nivell que té. Està fent una temporada que només ha estat superada per Leo Messi, el millor futbolista de tots els temps. Això ja diu molt del nivell al qual està jugant. És una inspiració per tots nosaltres.
5: Aquest dijous li arriba el torn de disputar els setzens de la selecció espanyola. El combinat de Luis de la Fuente s'enfrontarà a Àustria, a Los Angeles, i un dels nou catalans convocats, Pau Cubarsí, n'ha parlat, tot demanant màxima concentració.
8: Sí, ens veiem molt bé, ens veiem concentrats, sabem que serà un partit complicat, que hem de fer les nostres coses molt bé, fixar-nos en nosaltres mateixos, en les nostres característiques i intentar treure la victòria.
5: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
0: 3CAT Info.
5: Dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas del conjunt Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogačar al capdavant i que s'ha instal·lat a Castelldefels. El principal rival de Pogačar, Jonas Vingegaard, s'ha entrenat els últims dies per reconèixer el Coll de Vegas, que s'ascendirà diumenge a la segona etapa. I de cara a la primera etapa de dissabte, la contrarrellotge per equips inaugural, equips com el Visma, l'Ineos i el Lidl Trek l'han estat preparant al circuit de Barcelona-Catalunya. Sense deixar encara el ciclisme, 3CAT Info ha pogut saber que dos corredors catalans canviaran d'equip de cara a la propera temporada. Es tracta de Mireia Benito, que deixarà l'AG Insurance per fitxar pel Movistar, i de Jean Castellón, que marxarà del Caja Rural per incorporar-se al Q36.5 Pinarello.
0: 3CAT Info.
5: Minut i mig encara per afegir que el torneig de tenis de Wimbledon han superat la segona ronda al quadre masculí Sinner, Medvedev, Ogier Aliassime i Djokovic, que ha eliminat Tsitsipas, entre d'altres. Mentrestant, el més destacat del quadre femení és l'eliminació d'Andrieva, l'actual campiona de Roland Garros, a mans de Krejcikova. En canvi, sí que han passat a tercera ronda favorites com ara Sabalenka, Osaka, Goff i Paula. En bàsquet, a la Lliga Femenina, renovació de l'alet pivot Carol Guerrero amb l'Uni Girona per una temporada més. En els propers dies, l'Uni també anunciarà la renovació d'Ainhoa López i aleshores al club gironí només quedaran dos fitxatges per tancar

0: Amb Waterpolo, novetats i presentacions al Sabadell.
1: 3CAT Info.
0: Un club ballesà que ha presentat tres jugadors internacionals procedents del Sant Andreu. Són l'exterior Nona Pérez, la boia Paula Camus i la portera Martina Tarré. Sentim Tarré.
2: Amb una ambició que jo crec que és el que necessito, no? Tenim els Jocs Olímpics d'aquí dos anys. Un equip amb grans jugadores que tinguin la mateixa ambició i que tinguin el mateix repte que jo d'aquí a dues temporades també crec que em farà créixer molt.
0: En la presentació, el president del Sabadell, Claudi Martí, s'ha mostrat enigmàtic respecte del futur de Maica García, que acaba contracte i du prop de dos anys de baixa per maternitat. També a la Lliga Femenina de Waterpolo, el Terrassa ha incorporat la jove internacional de 20 anys, Carlota Peñalver, procedent del Mediterrani. I en futbol sala, fitxatge de Pol Pacheco, que deixa el Barça i s'incorpora a l'Indústria Santa Coloma.
1: 3CAT Info.

0: La conductora de l'autocar accidentat al centre de Lleida ha donat negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat un balanç de 44 persones ferides, 4 de les quals estan ingressades a l'UCI, tot i que evolucionen favorablement. La policia continua investigant les causes de l'accident per esbrinar per què el vehicle ha fet un canvi de trajectòria. José María Aznar corregeix l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo i reclama que el PP s'allunyi de Junts. L'expresident espanyol ha apel·lat a una majoria àmplia del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres, per fer caure Pedro Sánchez. Els pressupostos de Salvador Illa rebran aquest dijous l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC, que fins ara havia funcionat amb els prorrogats del 2023. Els republicans adverteixen, però, que cal avançar en el nou model de finançament abans de l'aturada estival. El president de la Generalitat qüestiona la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeix que hi ha un problema de saturació a l'AP7, demana una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat i reclama que s'actuï amb responsabilitat quan es debati sobre noves infraestructures. Veneçuela comença el primer dels 7 dies de dol nacional decretats pel doble terratrèmol de la setmana passada. El nombre de víctimes frega les 2.300 i els ferits ja són més d'11.000. Les autoritats treballen per assegurar les edificacions que van quedar malmeses pel sisme. L'onada de calor del mes de juny ha provocat 218 morts prematurs a Catalunya, principalment durant la setmana de Sant Joan. Tot plegat en un mes molt càlid i sec en què s'ha arribat als 43 graus al Segrià. Tot i això, no s'ha superat el rècord de l'any passat en el mateix període. L'ONU reclama als governs que acordin regles globals per evitar els danys que pot provocar la intel·ligència artificial. El primer informe sobre la IA, encarregat per les Nacions Unides, alerta de riscos per als drets humans o desinformació i denuncia l'excessiva concentració de la tecnologia en poques companyies i estats. La Ludwig van, Sopa de Cabra, Pastora, La Fúmiga o Fades són alguns dels artistes que actuaran al Festival Acústica de Figueres del 27 al 30 d'agost. El cartell combina veterans com Locomia o Defcon 2 amb bandes actuals com Alosa o Malifeta. Esports.
1: Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant la integritat i la imatge davant d'atacs externs i, d'altra banda, ha defensat que el club pot abordar qualsevol operació com la de Julián Álvarez. Al Mundial de Futbol, Anglaterra s'ha imposat per 2-1 a la República Democràtica del Congo, remuntada inclosa, i ha accedit als vuitens de final. Doblet de gols de Harry Kane amb assistències del nou jugador del Barça, Anthony Gordon, que ha estat suplent. I dissabte comença a Barcelona una nova edició del Tour de França i aquest dimecres ha arribat a Catalunya el gruix dels equips participants. És el cas de l'equip Emirates, amb el 4 vegades vencedor Tadej Pogačar al capdavant.
0: I el temps serà 100% estable aquest dijous. Dia de sol, de cap a cap, ni durant la tarda creixeran nuvolades. Tindrem una matinada més suau, sense la calor nocturna dels darrers dies i encara...